0: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
1: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: Que toca jugar. Benvinguts i benvingudes al Dues Veritats i una Mentida. Clàudia Moreno, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tres persones, dues veritats, una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit a les estudis de Ràdio Barcelona, a l'Aquí Catalunya, tres persones aleatòries, de camps diferents. La cosa és que aquí tenim tres paperets damunt la taula. En dos hi posa veritat, en un hi posa mentida. O això, estimats, és el que us haureu de creure. Cadascú n'agafarà un, explicarà una història, una anècdota que li hagi passat. Si és veritat o no, ho decidirà el paperet que tindreu a les mans. El que passa és que si la resta no ho saben, el que han de fer ara és descobrir qui menteix a través d'unes preguntes. Qui ens està intentant donar gat per llebre? Quin és el premi? Un besito, perquè de moment no som rics, no tenim un pot de 200.000 euros per repartir entre vosaltres, però escolta, tot arribarà. Així que no ens allarguem més. Clàudia, presentem els concursants d'avui.
2: Comencem amb una cuinera que ha dedicat tota la vida a demostrar que la gastronomia és molt més que allò que passa als fogons. Una de les grans divulgadores de la cuina catalana que ha convertit el producte de proximitat, la cuina de temporada i la lluita contra el malbaratament d'aliments en la seva identitat. Parlem de la de parellada.
3: Tens convidats, però no vols tenir feina? Pastís fred de salmó. Tinc un motlle folrat en paper film i vaig folrant en salmó fumat.
2: És xef i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona. A més, l'any 2016 va rebre la Creu de Sant Jordi com a reconeixement a la seva trajectòria. L'hem pogut veure a diversos programes de televisió, a TV3 i a Ràdio Televisió Espanyola. Però els oients de Ser Catalunya segur que la situen al balcó de l'Anna Puigvoltes.
3: Torno a tenir ganes de fer un plat d'aquells de restaurants, saps? Aquells de quedar bé, de cuidar els detalls, els colors, de fer lluir, saps?
2: Segur que l'heu vist algun cop a xarxes, a ella i les seves receptes.
0: Ada Parellada, què tal? Benvinguda.
4: Moltes gràcies per convidar-me. Molt feliç d'estar aquí.
0: I nerviosa una mica, a veure què passa avui.
4: Oh, i molt nerviosa, perquè explicar aquestes intimitats tan íntimes.
0: Següent concursant d'avui.
2: Seguim amb un periodista que fa anys que viu l'esport des de primera línia, una de les veus més reconeixibles del periodisme esportiu català. Parlem d'en Quique Guats, periodista esportiu amb una llarga trajectòria a la ràdio i la televisió. Al llarg de la seva carrera ha cobert alguns dels esdeveniments esportius més importants, com els Jocs Olímpics, i s'ha convertit en una cara habitual a les tertúlies i als programes dedicats al futbol.
5: Revolucionó el partido. Señor Solari, otra vez. Se va a quejar, ¿eh? Sale usted, pam, pam. Vaya partidazo ha pegado usted hoy, ¿eh? Bah.
2: La seva especialitat és seguida ben a prop l'actualitat del Barça, però la seva trajectòria va més enllà. L'hem pogut veure en programes com Estudio Estadio, Atac i Gol, Gol Nord o El Rondo.
6: A mi te lo puedo explicar con un poquito de tranquilidad, ya que el día es muy movido. Esto que ha ocurrido hoy no es...
2: Fins i tot va dirigir Fantàstic, un format pioner.
0: Quique Guas, què tal? Benvingut.
7: Neguitós, no nerviós, neguitós.
0: Neguitós, tu, eh? Sí, neguitós.
7: Veig a la senyora que està molt preocupada. Jo estic tranquil·la, que jo estic...
0: Encantat està. Va, aquí tanca el trio, Clàudia.
2: També tenim aquí amb nosaltres a l'historiador d'art Òscar Rin, crític cultural, articulista i tertulià, és conegut per la seva participació en diversos mitjans de comunicació, sempre amb la seva veu inconfusible i el seu estil.
8: Els consells del iaio per passar una revella com cal, la coca.
9: I no vull ara cap jiji, jaja, ai, que no sé què.
8: Ojo amb les
2: El teniu sobretot escoltat de RAC1, però també ha deixat empremta escrivint sobre música, gastronomia i cultura.
9: Perquè això és de boomers i de persones molt grans que ja pràcticament s'han quedat titelles. Ojo amb aquesta gent.
10: Ai, per favor, canvia-me el tenedor que lo ha rozado así el viento y tal. Aquesta gent són la que després agafen garrafes buides de 8 litres d'aigua de Ribes per fer calimocho.
2: A més, és el director del mitjà digital Bitburger, especialitat en música, cultura i gastronomia. Sigui davant d'un micròfon, escrivint un article o compartint una bona conversa, l'Òscar sempre troba la manera de donar-li un gir inesperat a qualsevol història.
0: Òscar Nin, què tal? Benvingut.
11: Bon dia, encantat d'estar aquí.
0: Sí, no?
11: Quina presentació, a casa la meva mare ara estarà orgullosa d'aquesta presentació.
7: Punyetero, quina sort de tindre la mare.
11: Sí, mira.
7: Veus, ara sí que l'enveixo.
11: Ja ho pots dir.
7: Ja comencem malament.
11: Molt afortunat.
7: Ja t'ho dic jo, que no la tinc. Està superafortunat. Sí. I t'enveixo amb lletres grosses,
11: Sí.
7: La mama és un personatge... que no tindria que anar-se mai.
0: Totalment d'acord.
11: I les jaies, també.
7: També. I algun papa, també.
11: també.
0: Fem la llista.
11: I tots els que estem aquí, també.
0: Tots, aquí ja, vitalicis per sempre. Presentats tots i totes, ara sí que comencem amb el Dues Veritats i una Mentida. Tenim, com bé sabeu, aquests tres paperets aquí damunt la taula. La Clàudia es disposa a repartir-vos-els. Cadascú se'n quedarà un. I com sabeu, aquest paperet és el que determinarà si ens coleu la mentida o ens coleu la veritat.
7: Però vosaltres, dispensa'm, vosaltres sabeu els papers...
0: No, jo no el sé.
1: Ui, te l'ha donat, eh? Aquí sí. Que t'ha donat el teu, eh?
7: No,
1: Òscar,
7: però,
1: a veure
7: si
1: què passa.
7: Dius que no ho saps, jo li donaré el que...
1: Vinga, a veure què passa. Cadascú ha llegit el seu, no us miro entre vosaltres. La gràcia és no saber-ho, a veure què passa. I un cop els tenim tots entregats, un cop cadascú ja sap més o menys què ha de dir, què ha d'explicar, algú vol començar? Sempre començo igual. Algú vol començar explicant la seva història? S'atreveix algú? T'atreveixes?
7: Sí.
1: Quique, perfecte. Doncs comença en Quique explicant la seva història. Endavant.
7: Bueno, estimats companys, jo he d'explicar-vos una cosa professional que és curiosa, però no sé si vosaltres m'agafareu bé. I es comença això l'any 74, jo estava aleshores... Havíeu nascut?
4: Sort que ets, no, sort que, ets una, sort que en saps aquesta, història, ets, sí, sort que, sí, que és el teu, sí, és la història.
11: No, faltava un any perquè jo vingués al món, però, tira. Vaja,
4: criatura.
7: Ara surt un avantatge, això no va. Has portat un dinosauri aquí, això no. A veure, any 74, jo estic a Ràdio Joventut, aleshores Ràdio Joventut era una emissora escola, perquè aquí no havia ciències de la informació, i tant la Ràdio Nacional que estava aquí al costat com Ràdio Barcelona es nutrien de la gent que sortia de l'escola. Bé, jo estic a l'escola, estic a la ràdio, no entro ni tan sabol col·laborador, quan rep una trucada d'un realitzador de Televisió Espanyola, any 74, eh? És important l'any. Rec una trucada d'un realitzador de Miramar, que estava aleshores on està l'hotel Miramar ara, perquè si m'interessava fer una prova per entrar a fer esports a Televisió Espanyola. Bueno, jo quasi bé no m'ho creia, i la vaig fer. La prova consistia en dues parts. Una, pràctica, amb una càmera, jo feia una entrevista amb un jugador del Barça que es deia, es diu, perquè no es mor, afortunadament, Asensi, i després, momentàniament, vam anar als estudis de Televisió Espanyola informatius que estaven al carrer Buenos Aires número 1. Era provisional perquè Esquella, lo de Miramar i Esquella, i allà em van fer un test de prova. No sé si us en recordeu, és que clar, estic parlant per...
1: No passa res,
7: havia una assignatura en aquella època que es deia Formació de l'Espíritu Nacional.
4: Sí, home, i tant.
7: Haveu sentit parlar d'això, no?
4: Sí, l'hem sentit parlar, però no ens ha tocat.
7: Ah, afortunadament per vosaltres. Bueno, em van fer unes proves de la Formació de l'Espíritu Nacional. Acabo això, ja havia fet el tema de l'entrevista de Sensi, i després, a l'última, és un face-to-face amb un... no sé si era director d'informatius, un senyor que corria per la casa. I em diuen, tu saps cantar el Cara al Sol? Jo dic, cony... Bueno, me'n recordo una mica, perquè era obligatori cantar el Cara al Sol. Us parlo sempre de la prehistòria.
11: Sí.
7: I jo començo a cantar el Cara al Sol i no me'n recordo la lletra. Llavors, com el que canta ara l'himne espanyol. La, la, la, la, la, la. I la bailia de Caldeu, es van fotre a riure. Total, que vaig a provar. I a l'any 75 vaig entrar a Televisió Espanyola. This is my story.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, per no saber cantar...
7: Tant sí, sí. No sabia la lletra.
1: Ja,
7: no
1: ja, ja. No, no, escolta, molt bé. Bueno, de moment...
7: Què?
11: Sí, sí.
1: Ens quedem amb aquesta història.
11: Bé.
1: Val,
11: bé.
1: Després farem preguntes entre nosaltres.
11: Correcte.
1: La gràcia sí, sí. És quina creiem que és veritat, quina creiem que és mentida.
11: Sí, sí, sí.
1: Aquesta d'entrada, bueno, podria ser veritat, certament. Òscar, ni vols anar tu?
11: Continuo jo.
1: Vinga, va.
11: Era el 1992... Amics, Xavi Norriguis a l'Estadi Olímpic.
7: Jocs Olímpics, ja, no?
11: Barcelona 92. Era abans de les Olimpiades i era aquella cosa que feia tant la Generalitat de Catalunya com a l'Ajuntament de Barcelona que convidaven a gent famosa de l'època a visitar pues, l'Estadi Olímpic, la ciutat i tot això. Jo crec que aleshores venien gent com Arnold Schwarzenegger i tal. Jo a l'època tenia 17 anys. Imagineu-vos si ara em falta una patata pel quilo. Quan tenia 17 anys em faltaven molts quilos per la patata, no? I aleshores jo era molt fan d'un actor i que és especialista en arts marcials que es diu Steven Seagal.
7: Sí, noi.
11: Steven Seagal. Ell és especialista en jiu-jitsu, que és un art marcial molt concreta que fa luxacions i
1: és
11: tal.
1: És aquell que et tires a terra, no? Que estàs agafat a terra i
11: és més que allà, és que aprofita l'embranzida del teu contrincant per agafar-te un braç i retorçar-te'l o projectar-te 25 metres aprofitant
1: vale.
11: Aquella carrerilla i tal. Bé, doncs amb el meu amic Francesc Serra, que és l'actual, és un dels actuals responsables de l'àrea econòmica de TV3, anàvem junts al col·le i érem molt malalts. Érem molt friquis amb 17 anys de Steven Seagal. I ens vam anar, ens vam assabentar que el dia següent visitaria l'anella olímpica. Vam anar a l'Estadi Olímpic, me'n recordo, era un divendres, a les 12 del migdia i hi havia gent esperant a Steven Seagal. Fins i tot hi havia balles, havíem ballat. I nosaltres érem... Una de les coses de les pel·lícules de Steven Seagal, que és un clàssic de les seves pel·lícules, és que t'agafa el braç i el contrincant, el dolent, li trenca i el, ai, li deixa 90 graus. Aleshores, el Francesc i jo, que érem molts friquis a l'època, insisteixo, 17 anys, acné a la cara i al cap, per dins també, els vam abraonar a les valles i quan va passar Steven Seagal li vam demanar que ens trenqués el braç com a homenatge, li vam dir, Steven, please, broke my... I aleshores va intervindre la policia, la Guàrdia Urbana de l'època, i els van apartar de la valla d'una manera, i a la peça de TV3 surt documentat com agafen a dos bordegassos de la primera fila de les valles i ens treuen d'allà quan posava Steven Seagal, que se'ns queda morant, com volem dir, però i aquest pitrafilles, què estan demanant? Doncs aquesta és la meva història. Jo, amb un amic que es diu Francesc Serra, vam demanar a Steven Seagal a l'any 1992 que ens trenquessin el braç com a les seves pel·lícules i ens deixés en 90.
4: El que és habitual és trenca'm el cor.
11: Correcte.
4: Però no em trenquis.
11: O signa amb la samarreta. No,
4: trenca'm el cor.
7: Escolteu, jo no m'ho trago, això. Bueno. És que és molt forta, eh?
11: Sí.
7: Ho ha explicat bé, el punyetero. Sí. Saps explicar rotllos. Aquest senyor em faltaria comprar una pinta a mi. Ja però no m'ho trago gens, home.
4: Has de dir que això, que ella...
7: Aquestes hores...
1: És veritat que tots dos heu fet una tècnica que hem anat veient en temporades, en capítols anteriors, clar, que és agafar dates molt concretes. Tothom se'n recorda de cop i volta del dia...
4: El 1900,
1: era un divendres, a les 12 del mitjà.
7: És veritat.
1: Interessant. Veurem ara l'Ada si també va cap aquí.
4: Sí, jo diria que l'any 74, el del cara al sol ja estava superat, eh? Perdoni, eh?
1: Uf!
7: A l'any 74?
4: Home, i tant! Tu diràs... A veure, jo anava a escola.
7: No, tu aniries a escola de pago. No,
4: era una escola municipal, però és veritat.
7: Escola municipal i no es feien cantar el cara sol. Si nosaltres anàvem a l'escola pública i es feien cantar el cara sol.
4: Bueno, 74.
7: Sí, perquè el Caudillo...
4: El Caudillo estava a les últimes.
7: Sí, però tant l'última, no vegis la que valia les últimes, el punyetero. A l'any 75 va morir. I va morir el novembre del 75.
4: El 20 de novembre,
7: doncs,
4: sí.
7: Això, no havia, malauradament, no havia acabat, eh? Bueno, això, bueno, és la meva lectura, eh?
4: Bueno, va.
7: Digues.
4: La meva. Jo tinc un restaurant, Semproniana, a Barcelona, fem un menú molt bo, aprofito les zones de la meva falca, perquè la cosa va així. Ara estem tancats, però, de vacances. Bueno, ja ho saps, què volen els restaurants? Els restaurants, a banda de fer feliços els seus clients, de cuinar, que tot flueixi i tal, volem salseo. Mm-hmm. Volem gent famosa, que, saps? Ara diuen, en diuen influencers i tal. La nostra època eren els famosos. Volíem famosos. Llavors, jo vaig obrir el 93, el novembre del 93, ja que estem amb dades, pues, vinga, aquesta no aporta res a la història, però jo l'afegeixo. I estem parlant, crec que era el 2007 o 2008. Per tant, ja portàvem uns anys. Ja ens havia visitat, algun famós... Però quin famós va aterrar a Barcelona aquelles èpoques?
1: Qui?
4: Quin famós? Ei, jo he tingut a la Rosalía, que sàpigues que a mi els famosos no em fan...
1: No fan res, eh? Val, la
4: m'agrada perquè sempre penso, aviam si el veu i tal, però vull dir que jo he tingut gent, eh? Vull dir que he tingut gent. La Infanta, a la meva època, que ara la Infanta està pastada a tota la Casa Reial, però tot l'any 2004 venia la Infanta i ens caien les calces.
1: Clar.
4: A més, sí, era sí, la nostra, sí. Perquè hi havia la Infanta aquella i la nostra, que és la bona. No sé si te'n recordes.
7: Sí.
4: I quasi bé el rei. No ha vingut mai, però...
1: Quasi bé, que vol dir que va anul·lar la revisió
4: l'última
1: hora.
4: El rei emèrit, eh?
1: Va anul·lar l'última hora.
4: No, li vam dir que estava ple. Va trucar i li vam dir que estava ple. Però això...
7: Quins ovaris, eh?
4: No sabíem què era.
1: No ho sabíeu.
4: Clar, no va trucar.
1: Deu reservar amb un altre nom.
4: Ell no agafa el telèfon.
1: No,
4: va ser un amic, perquè va venir en plan informal. Però qui no va venir en plan informal i va venir amb tots els protocols i tot plegat va ser Woody Allen.
1: Woody Allen ha vingut a...
4: Clar, Vicky Cristina a Barcelona.
1: Clar.
4: Va haver-hi un moment que Woody Allen freqüentava Barcelona i li agradava molt i continua venint molt d'estranquis. Em van trucar per telèfon, no protocols, però sí molts filtres. Mira que vindrà, és una persona, voldríem que estigués en una taula discreta. Tot molt rocambolesc, saps? Mm-hmm. Moltes, no sé què, molts misteris.
1: Val.
4: Molts misteris. En aquestes, que al final, però qui és, qui és, qui és... Bueno, és que tot això no t'ho volem dir. Amb la por de que tu truquis.
1: Clar.
4: Aquí, en aquella època, no hi havia xarxes, no podies avisar, mm-hmm. Trucaves a la premsa, escolta, veniu. Bueno, al final, doncs va venir, va venir. Però què va passar aquell dia? Aquell dia va passar una cosa va passar una cosa molt grossa.
1: Ai,
4: que és que era final, era l'últim... O sigui, tancàvem per vacances. Tancàvem per vacances i tancàvem 15 dies llargs. Llavors, la nevera estava a les últimes.
1: I vas haver de fer un ou fregit.
4: No, nosaltres... d'ous va la cosa, eh? D'ous va la cosa. Nosaltres teníem una nevera justa... O sigui, digues que per aquest plat de la carta teníem 3 racions, perquè ella, o sigui, la carta la teníem coberta...
1: Val.
4: Però, la tenia...
7: però molt minvada.
4: Molt, molt, molt, molt justa, perquè no volíem deixar de gènere. En aquella època encara no teníem un bon congelador on poder congelar.
1: Clar.
4: Bé, i per tant ens jugàvem doncs, deixar un bon... Havíem d'ajustar al màxim i risc total. Ara, com que jo he abanderat la lluita contra el malbaratament alimentari i tal, tinc dos pebrots més grossos i quan un plat s'acaba, doncs dic, s'ha acabat. Quedo tan ample. Però en aquella època estàvem més cagats als restaurants. Eren molt esclaus, havíem de tancar a l'hora que el client volgués marxar, no sé si ho sabeu, tot això. Era una època més complicada. Total, que arriba el Woody Allen, a la taula discreta d'esquena, ja saps com és, que no vol mirar ningú, bueno, tot molt complicat. Uns dibuixos per allà, unes coses molt complicades, posa'm una taula en allà, bueno, tots amb... Jo, els cambrers, normal, però jo flam total.
1: Clar.
4: A flam total, veure, jo li vull demanar
1: ràpid
4: una foto, com li demanaré, tot, bueno, com ho farem, què demanarà aquest home? I en aquesta es cobra la carta, s'ho mira, així, amb aquella cara de fàstic que fa permanent... I no li venia res de gust, no volia res de la carta. I al final, bueno, havia de menjar, cony, perquè estava allà per sopar, senyor, sopi vostè. I va demanar uns ous ferrats.
11: Ahí està.
4: Uns, o sigui, com t'ho diria, amb menys preu.
11: Sí.
4: Oh. És com...
1: El que no. Tinc, això, m'és igual. No,
4: no,
1: és vull, que
4: no,
1: vull
4: no marxaré d'aquí sense sopar, perquè alguna cosa haig de menjar, però...
11: Clar.
4: Porti'm uns ous ferrats. I aquí va venir la història. Jo tenia tota la carta coberta, però no tenia ni un ou.
11: Hol.
1: Què en dius?
4: Gros, perquè és molt gros, això. T'estic parlant del 2000. Als paquis encara no hi havia un paqui cada cantonada. Era de nit. Érem a les portes de
1: vacances.
4: De vacances.
1: Ja ho dit. Sí.
4: La cosa era molt complicada.
1: I et vas quedar sense ous.
4: Un ou. Jo, com li dic a aquest home, que per favor es mengi una mirepoix de Sabadois, a Redové, però que no tinc un punyetero ou. Llavors, aquí va començar una cursa a buscar ous per tot el veïnat. O sigui, allò que de les veïnes...
11: Sí.
4: Que tens una mica de sal. Doncs sí, ja vaig pujar i baixar l'escala de l'edifici, trucant totes les portes. Per favor, un parell d'ous, no tindràs pas un parell d'ous.
1: L'Ada per allà demanant ous pel Woody Allen.
4: Per tota la...
11: És una imatge, com aquell que dius, pa haver-se matado, eh?
7: Jo et felicito...
11: Tu... Timbrant i demanant ous.
7: S'ha fotut un rotllo que ja tinc dubte si és veritat o mentida.
4: Total, al final de la història.
7: Al
4: final, un veí, evidentment, sempre hi ha algú que et salva. Àngels salvadors, sempre hi ha àngels de la guarda tot arreu. I em va dir, sí, tinc ous, però en tinc dos. Vull dir, la gent no té 600.000 ous a casa.
1: No, clar.
4: Té un parell d'ous per allò, si un cas. Dos, en jugava tot a dos ous. Amb dos ous. Aquest lloc havia demanat dos ous i jo tenia... Dos ous. No. Final de la història, no va ser un èxit, però no vam fracassar, tampoc. Vull dir, va quedar una cosa d'això. Tinc foto.
1: Tenim imatges.
4: Tinc foto.
1: Se m'anava també perquè molts ho dieu, eh? Tinc foto, també podries trucar a dir. Jo també tinc la persona que va fer amb mi la trapelleria.
11: Sí, sí.
4: tinc foto.
1: Sí, tindries algú per...
4: del dia amb el Woody Allen. Mm-hmm. T'haig de dir una foto molt curiosa, perquè li vaig demanar, sisplau, una foto, i no es va, amb un barret que portava, sí? Que no se'l va treure.
1: No se li veu la cara.
4: Quasi bé, bueno, se li veu la cara, però, vull dir, res, i a més, com amb al·lèrgia.
1: Amb al·lèrgia.
4: No es va voler acostar, jo acostant-me, ell, així, i ni em va mirar, ni va mirar ni a mi, ni al fotògraf, ni a la càmera, ni res.
1: Molt bé.
4: O sigui...
1: Aquesta és la història
4: de la meva experiència. Quan va marxar, vaig cagar. Vaig anar al vàter.
11: Molt bon colofó, de la història. Sí.
7: Jo pensava
11: que diries que et vas fer una foto amb el Woody Allen, ell agafant els dos ous.
1: No.
11: I anava a dir no, tal, però al fi de la història ha sigut...
7: Molt bé.
4: Quan va marxar aquest lloc... No vaig respirar, no.
1: Ara ve el moment complicat, perquè, clar, són tres històries que segurament els oients de casa ens donaran la raó, eh? Aparentment totes podrien ser veritat. Vull dir que crec que colen bastant de dir, val, aparentment podríem comprar-ho. Estem d'acord? Sí. La cosa és, es tracta, ara sí, que us feu preguntes, per intentar buscar aquestes... des de punts que no siguin coherents amb la història, veure, intentar buscar detalls exactament de qui va dir...
7: Dispensa'm una pregunta.
1: Endavant, les
7: hem de contestar la veritat o puc enganyar també la resposta? Perquè jo, per mi, això és important.
1: La cosa és, si tu tens el paper que t'ha tocat dir...
7: Sí? No, la pregunta que em puguin fer els meus companys...
1: El que tu consideres per defensar la teva història, clar.
7: Clar. Val. Jo puc mentir perfectament.
1: Bueno, hi haurà un de vosaltres que segurament estarà mentint, segur.
7: Val. Sí. Vinga, ja m'has donat dues pistes. Vas per tu, estimada.
1: Va parlar de parellada.
7: Sí, ho has fet
1: el Quique,
7: de
1: a veure.
7: Puta mare. Li vas cobrar?
4: Home, tu diràs.
7: Tu diràs ja. Mira,
4: sí, això sí. Això sí, perquè al final és ridícul no cobrar.
7: Val. I què et va pagar, en metàl·lic o amb tarja?
4: Em va pagar el seu assistent i, sincerament, no me'n recordo. Val. Perquè jo no estic a la caixa. I llavors, jo estava a la cuina i estava molt nerviosa i no ho sé, però sí que cobrem. Perquè és molt ridícul, però tu pots convidar una cosa que no vaig fer, no? Ja no vaig intentar intimar més amb aquest personatge.
7: Totalment...
4: Em vaig sentir bastant menyspreada, la veritat, perquè vaig pensar... Quina manera més clara de dir-te no m'interessa res el que tu fas. I després m'han portat aquí, no sé on sóc. Tot això és una caca i no m'interessa res. I llavors jo vaig intercanviar poc.
7: Poca conversa amb ell, no? Res.
4: Bueno, zero, pràcticament zero. Però la foto la vaig voler perquè necessitava la foto. No per mi, eh? Per poder fardar tota la resta de la meva vida. És igual, la història l'he explicada perquè hem vingut aquí a explicar desgràcies, però, o drames, o coses sucoses, però l'he tingut amagada molts anys perquè em feia vergonya. Jo explicava, va venir el Woody Allen, mira, veus? I va ser tot estupendo.
1: Clar.
11: Jo tinc una pregunta per fer a l'Ada. Saps el que va veure Woody Allen aquella nit? Va veure vi? Va veure aigua? Va veure Pepsi Diet? O alguna cosa d'aquestes de rares, de
4: Pepsi
11: marcianada.
4: Diet, no en tenim, de Pepsi. Però va veure... Ai, m'he mort, ara m'he mort. És que fa molts anys d'això.
11: Ha acabat calent amb escopinyes o alguna cosa així.
1: Imagines?
11: És tan raro i tan friqui.
4: No, jo penso que va veure vi, perquè crec que recordar que va veure vi,
7: molt bé.
4: Perquè jo diria que el Woody Allen...
7: Estic al·lucinat de veure bé que ho fas.
1: El Quique està atacant molt, perquè no vol que li pregunteu a ella.
7: Escolta, m'has dit que pregunteu cadascú. Jo veig amb ella, que a part que és guapíssima, està rient sempre, ens està fotent un rotllo amb unes cases... Sensacional, sí, o no? Digue'l tu. I tal. Ets el que t'ensenya aquí, digue'l.
11: És que, bueno, estàs dient, no, tal, no sé.
4: Que m'haguessin recordat de tot,
11: sí,
4: no? Perquè estem parlant del 2007, i jo he begut molt del 2007 avui.
11: No,
4: és que no me'n recordi del que va veure el Woody Allen, és que tinc unes llacunes.
11: Hi ha llacunes, i tal, però...
7: Jo tinc llacs.
11: A mi m'ha guanyat al final de la història, que és com acaba tot això. Per cert, una darrera pregunta. Ets conscient o et van comentar si Woody Allen s'aixecava freqüentment per anar al vàter? durant l'àpat?
7: El 2007,
4: no sé
7: segur que no.
4: Preguntes són.
11: No, tindre... bueno, les no. preguntes que faig jo, clar, són aquestes, no? No te'n recordes.
4: Què dius? Què vols dir? Que si anava al vàter?
11: Sí, si no freqüentment...
7: per la pròstata.
11: Per la
7: pròstata.
1: Pateixen per la pròstata. Ah,
4: si estem parlant del 2007, no tenia un problema del pròstata.
11: Bueno, no
4: però
11: sé.
4: Potser del 2010, no me'n recordo exactament.
11: Ahí
4: està. Ahí està.
11: Jo crec que aquí que veure, jo no, per mi ara, ho tenim jo claríssim. Per a sentència.
1: Bueno, un moment, jo ja tinc preguntes.
7: Tu també pots preguntar?
1: I tant que sí, jo. Però jo tinc una pregunta per primer de tot per l'Òscar. Sí. M'agradaria saber com li vas dir en el...
4: Exacte.
1: Silvestre Stallone, com idioma? Es deia?
11: Perdona. No,
1: Steven Spielberg.
4: Què li vas dir? Broken Mayer.
11: M'haver-se matado, eh? No, no.
4: Quin has dit tu?
11: Steven Seagal. És un actor
4: de... Però te li vas dir Broken Mayer?
11: Sí.
1: A veure, com...
4: En anglès, digue-ho.
1: Jo vull que ho facis.
11: Steven, please, Broken Mayer.
1: Però li vas dir cridant, això.
11: No, pujant...
1: Com el pares?
4: Break. No et va entendre. No te'l va trencar, perquè no et va entendre.
11: No, perdó.
4: Perquè no es diu Brock.
7: My Taylor is rich.
11: Jo vinc del Baix Obregat i tinc aquest anglès alat. Tinc aquest anglès alat de Sant Maria de Llobregat. Però em vaig abraonar la valla amb el meu company Francesc Serra i li vam dir això. I quan estaven a punt de passar per davant nostre, estava la Guàrdia Urbana fent com una mica de passadís, no?, per entrar a l'entrada de la porta de l'Estadi Olímpic, una de les portes. I, clar, estàvem tan engorilats i tal que vam passar per allà i ens van agafar literalment així per la petxera, com es diu, i ens van baixar de la valla i ens van
1: acompanyar. Tu no vas arribar-lo a tocar. No et va tocar el braç.
4: Una pregunta, va haver-hi eye contact?
11: Sí, va haver-hi eye contact.
4: Sí, vull dir, ell i tu us vau mirar i quina expressió va fer quan et va veure?
11: Jo directament em vaig cagar a sobre. Perquè, clar, és un senyor que m'adeix dos...
7: Això no val.
11: M'adeix dos deu.
7: Teniu problemes tots dos,
11: sí,
7: eh?
11: Sí, mira, se'l juguem.
4: Aquella... La meva caca era metafòrica.
7: No, metafòrica.
4: I la seva però... també.
11: No, la meva també, però és un armari, Steven Seagal, i clar...
7: Portava cua, sí.
11: Sí, sempre portava cua. Sempre va vestit igual Steven Seagal quan va arreglat pels puestos que portava. Americana negra, samarreta negra de màniga curta a sota. Val. I pantaló negre amb unes sabates. I la cueta aquesta que diu el Quique, que és característica.
7: Sí.
11: Ell ara és també com el de frente despejada, però porta...
7: Cielo despejado.
11: Cielo despejado. Cielo despejado i porta cueta i tal. I era de l'època, me'n recordo, que va sortir l'any anterior, al 91 o al 92, una pel·lícula que es diu Difícil de matar, que és espectacular, que passa dins d'un tren, que els segresten el tren, i allà dins es fa un festival de trencament de braços, d'ossos... El que es diu, fot un gec d'hòsties impressionant. Era aquelles pel·lis d'acció dels 90, que la gent que havíem nascut als 70 i havíem menjat aquest cinema de Bruce Lee dels 80 i tal, als 90 aquest tio era el nostre Bruce Lee.
1: I té una pregunta més, perdona. T'has trencat mai algun os?
11: Sí, diversos.
1: Previs o posteriors a que te'l volgués... Que volguessin
11: trencar? No, conscientment jo trencat... No, després d'allò m'he trencat.
1: O sigui, seria la primera vegada.
4: No, que te l'hagis trencat.
11: No, jo no vaig pel carrer dient... Per anar a la... Ada, sisplau, em pots trencar una cama? Home,
1: no, tu sol si t'has trencat. Després d'aquella pista.
4: Sense voler, vol dir accidentalment.
11: Correcte.
4: I tu saps el mal que fa?
11: Molt.
4: Ho dic perquè...
11: És que, de fet...
4: T'havies trencat alguna cosa abans?
11: Sí, al nas, amb uns campaments d'estiu.
4: I tot i això, tu tenies.
11: Sí, sí, sí, perquè està...
2: Però ja portaves aquella idea ja d'entrada?
11: Sí,
2: perquè, amb 17 anys...
11: Reviseu després a Google aquesta imatge, perquè és una imatge icònica.
2: Jo fa 3 anys tenia 17 anys i no...
7: Tu recordes quan tenies 17 anys?
2: Fa 3 anys, llavors en un pla de joc...
4: No ets el nin, eh?
11: No, és que el Quique i jo, bueno, el Quique i jo, que estem aquí, la vida era en blanc i negre.
4: Exacte.
11: Estàs fent unes preguntes i pràcticament Barcelona no estava ni asfaltada.
4: Exacte.
11: Posa en dubte aquí la paraula d'uns iaios, amigues.
4: No, és que nosaltres...
11: La meva paraula és el nodo.
4: No, nosaltres érem capaços de trencar-nos coses perquè...
11: Sí.
4: I de tallar-nos per una amistat, i això fem...
11: A fer bogeria, sí.
4: I coses d'aquestes.
1: No sé si
4: i punxar-nos amb una agulla per veure si sortia sang.
11: Correcte.
4: Érem una altra raça. Sí. Som gent que hem nascut, com diu, en blanc i negre.
11: Correcte.
4: I en Franco.
11: Sí, sí.
4: Llavors, clar, punxar-se, trencar-se, tot això, i tallar-se... I no deien automutilar-se ni coses d'aquestes, deien...
11: I sortir a jugar i tornar a casa, pues, fet un Cristo, fet un exeomo.
1: I tinc una altra pregunta, només l'última, per l'Òscar. Si això hagués passat i tu t'arriben a trencar el braç, Tenies pensat, com, tenies pensat, no ho sé, però tenies pensat què dia a la casa teva?
4: Jo pensava, o sigui, no pensava.
1: Com t'ho has fet, això? No, tu què diries? No, m'ho ha trencat el meu ídol.
11: Ja ho teníem pensat amb el francès i tot, i teníem pensat monetitzar-lo i tot. El trencament del d'allò per sortir a totes les teles de tot el món.
4: Això que t'anava a dir, clar, no, en aquella època no es podia gravar.
11: No, no, és que en l'època no hi havia telèfon, o sigui, no hi havia res. Quan jo sortia de casa i trigava més d'unes hores, ma mare trucava al Servicio de Socorro de Radio Nacional d'Espanya. Falta de su domicilio, ha salido con el pantalón de tergal a les 8 de la mañana. No hi havia res. O sigui, hi havia cabines. Sabeu lo que és una cabina?
7: Sí.
11: Foties unes monedes i trucaves i el d'allò. Era així. Què teníem pensat? Doncs érem uns friquis tremendos. Anàvem carregats amb una motxilla, amb les caràtules de les pel·lis, sí. VHS, una cosa que ara no existeix, extingida. Perquè la signés i tal, i en el nostre cap, com diu Broncano, que suena espectacular i tot allò, pues volíem monetitzar allò que pues, passejar els nostres braços trencats per TV3, per la CNN, per la ABC...
1: A més, sense enguixar, no? Que es veiés el brasilet.
11: I això.
1: Pel Quique, algú té alguna pregunta pel Quique? Perquè la seva història també ha passat... La primera, sempre passa el primer, és el que ja...
4: Jo crec que la prova de cara al sol no se la creu ningú.
1: És sospitosa. Jo també t'he de dir que és bastant sospitosa aquesta prova.
7: L'any 74 teniu dubtes?
1: Sí.
4: Sí, home,
1: em costa de creure la feina.
4: Amb un entorn professional.
11: Exacte. Jo me'l crec.
7: L'any 74.
11: Jo me'l crec, perquè he escoltat històries similars i em concorden les dates...
4: A més, veritat que Radio Nacional, clar...
7: Parlo de Televisió Espanyola.
11: Sí, sí,
7: però, bueno,
11: lo de Formación del Espíritu Nacional...
7: Respecto al vostre punt de vista. Sí, sí. Jo ja ho tinc clar. Es començo jo dient el que penso...
1: Ja tu ja pots acabar el joc. Tu no vols que ningú t'acusi,
7: sí,
1: per
7: sí,
1: això?
7: Sí, sí.
1: Podeu tu no vols que ningú et pregunti,
7: escolta,
1: a mi, Quique.
7: Jo no l'estic pillant,
1: eh?
7: Perdona'm, jo no li dic una veritat ni al metge. Per tant, pots fer-me preguntes... Pots fer-me preguntes les que tu vulguis.
1: Jo t'anava a dir, com de comú eres? Tu has conegut més professionals que els hagués passat el mateix que tu?
7: Jo no sé, en aquella època... Clar, és que no entràvem de sobte, no? Tampoc havia oposicions. Tot això ha canviat, afortunadament, molt, no? Però va ser tal qual, t'explico.
1: No, no, ens ho creiem, ja aquí, no? La presumpció d'innocència. Creiem el que ens dius, però...
7: Si buscaven una persona d'esports, però... que es dediqués a l'esport, que volia fer esports, i la prova va ser solament jo.
1: I no ho has compartit mai amb ningú més del teu entorn?
7: No, perquè...
1: Mira el que em va passar quan vaig a Televisió Espanyola.
7: A veure, jo, a l'època que vaig entrar... Nosaltres, a la mort de Franco, vam portar... Com es deia aquell braçalet,
4: sí,
7: que es portava?
4: Vull dir,
7: tot això...
11: Crespon negro.
7: Un crespon negro. Tot això no,
11: sí,
7: wow.
11: Sí, sí.
4: Bueno, és natural, el dia... quan es va morir Franco, vam estar sense televisió sense escola.
7: Exacte, jo estava amb una emissora de televisió que no fa falta dir-los de que anava el tema. O sigui, no havia pluralitat de res.
1: Vale.
7: Fins al 83, perdó, va guanyar el PSOE el 82, el 83 es va obrir tot.
1: Mm-hmm.
7: Però fins al 82, finals del 82, allò era...
1: Vale. En Quique diu que ho té clar. La resta, és el moment ara sí de votar o de decidir, bàsicament, qui creieu que està mentint. Vale? Primer farem, a veure si ens posem d'acord, si, per exemple, dos contra un o no, veiem-ho.
7: Sí.
1: Un cop borrat d'això, revelem qui realment acaba mentint. Quique, qui creus que menteix?
7: Home, jo sé qui ha mentit, eh?
1: Pues digueu. Bueno, qui creus d'aquests dos? Bueno, dels dos, bàsicament.
7: Ells dos han dit la veritat. Jo he mentit.
11: Ahí está, ya es el programa més surrealista de la història de la SER. Amiga, ya podem baixar persiana.
7: Baixa la persiana.
11: Hasta mañana, hasta luego, Lucas.
1: Espera, a veure què diu l'Òscar.
11: Jo podria dir el mateix.
7: Perquè has dit tu que puc dir mentides. Perdona'm, tu m'has dit abans que jo puc dir mentides.
1: Totalment, pot ser veritat. Per això, mantenim-ho aquí. El Quique creu que ha
4: mentides. Tu tens un paperet aquí, eh?
7: No, no. La pregunta que m'ha fet ella, jo puc dir una mentida.
1: Exacte, pot ser mentida. O sigui, el Quique diu, soc jo el mentider.
7: Ah, jo dic,
1: la resta, què dieu?
11: Jo diria que el Quique no diu tota la veritat.
4: A veure, una cosa...
1: No, però has d'acusar algú, Òscar.
11: Acuso. Crec que el ditet acusador, aquell ditet inquisitorial, i l'enfoco...
4: Les normes no les tenim clares.
11: L'enfoco cap al Quique.
7: És l'horari.
4: El problema és que les normes no les tenim clares. Ens falta tots tres, no una patata pel quilo, un cafè ens falta.
11: Un cafè, i som gent que habitualment ens posem en marxa cap a les 5, 6, tal.
7: Quin de raó, aquest programa tindria que fer-ho a les 8 del vespre.
11: Ara, correcte.
1: Ah, de qui creus que menteix?
4: Bé, la cosa és acusar, no?
1: Sí.
11: Ahí està.
4: Home, tu diràs a l'Òscar, això d'anar anar trencant-se el braç. I sobretot si ja té una prèvia, una història prèvia de trencament, que sap el que és.
1: Vale. Tenim molts queridos quiques. Podeu explicar a cadascun de vosaltres què havia d'explicar?
4: Com?
1: Què havia de dir? Vosaltres que us ha tocat el paperet?
4: A mi, mentida.
1: I a tu? Òscar.
11: Mentida.
1: I a tu?
12: I a mi també.
1: Tots tres heu mentit.
11: Ens l'heu jugat.
1: Us l'he jugat jo. Us l'he jugat.
7: Punyetera. Ets una punyetera. No, dit una altra cosa.
11: No, no.
7: Ens has enganyat tu. Ja no dic més.
1: Us he enganyat.
7: Ja no dic més. Has enganyat tu.
11: No, un moment.
1: Gràcies per
4: jugar. Jo, clar, jo m'he passat tota l'estona pensant. Com que jo sóc la mentidera...
7: Aplaudiu-la amb ella. No. Quin rotllo més va...
11: Ara, Quique, ja. Espereu-vos, ara, abans de marxar, jo miraré si tinc la cartera, el mòbil i tot, perquè, home, birribirloque, tot és mentida, eh?
1: No, us he enganyat, Adam. Sí, una cosa. Us he enganyat.
4: Clar, jo anava pensant... Clar, està clar, ells dos tenen la veritat, perquè si resulta clar. Que havien dos papers de veritat clar. I una mentida, i a mi m'ha tocat... Ells ja estan dient la veritat.
1: Però jo ja sabia que jugo amb gent que sap jugar d'aquestes coses.
11: Ah, ja està.
1: I he dit, escolta, els hi posarem un nivell més
13: que
1: difícil.
13: Que la teva col·laboradora pots avisar.
4: Per tant...
11: tampoc estava avisada.
1: No ho sabia, no ho sabia ningú.
11: Molt
1: no
11: bé,
1: sabia ningú.
11: Molt bé, Laura, eh?
1: Escolta,
4: et diré una cosa. El meu és dos veritats per dues bandes, eh? O sigui, per una banda, el Woody Allen va venir...
1: Vale.
4: Però tot va ser fluid i no va passar res. I per altra banda, lo dels ous. M'ha passat.
7: Això sí que... És que som
4: ho hem passat. M'ha passat molt malament, però no era amb el Woody Allen, era un altre personatge que no era tan sucós i, per tant, no tenia joc.
1: Molt bé.
4: Que era amb en Joan Brossa. Amb Joan Brossa, poeta, sí. Que va venir un dia, em va demanar que només volia dos ous ferrats i estàvem tancant i només tenia dos ous. No tenia cap ou i vaig anar per tot a tot això, perquè en aquell moment Joan Brossa, si et venia a veure, no, també clar. Era un personatge. Clar, ara els ullets potser ni el recorden, però és un personatge.
7: Bueno,
4: era un poeta visual.
7: Que sí. Tota la veritat, menys que ens van fer cantar el carassó.
1: I Òscar, tu has de confessar també?
11: No, jo vaig anar amb el meu amic francès allà, però evidentment sí que li vam demanar en pla de conya, però no anàvem amb l'esperit de oh, sisplau, Steven Seagal, rompeme los dos brazos que me quiero ir a casa enllesao. No era això.
1: Escolta, Òscar, Niki, que ho has guiat aparellada.
4: De cosa, eh?
11: Aquella mitja sort. Neurona que teníem d'allò, aquell dia la vam utilitzar.
4: Sort que hi havia una miqueta de cosa.
11: Correcte.
13: És impossible que amb 17 anys la gent vagi demanant que li trenquin braços. Clar.
4: No. Hi ha la gent i hi ha l'Òscar Nin.
1: Estimats i estimades, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots per jugar, per prestar-vos tant. Que vagi molt bé.
7: Bon Nadal, eh?
1: Bon Nadal. Adéu.
14: Aquí, Catalunya, amb Laura Estrada.

0: Clar, és estiu, fa caloreta, i no sé vosaltres, us pregunto els de la taula, però escolta, oients, si també voleu dir la vostra, sapigueu que sempre podeu trucar en aquest programa, però adapteu la vostra dieta vosaltres ara per sopar, per exemple, de dir menjo coses més fresques per la nit dormir millor i aquestes coses?
1: Jo potser sóc un mal exemple perquè m'encanta sopar sopa. Una sopa amb pilota, encara a l'estiu en menjo, puc dinar gentilles calentes, ja em va bé. Tot i que és veritat que sumo a la meva dieta el salmorejo, per exemple, que m'encanta. Això sí que pot ser el plat de l'estiu, no?, per mi.
0: Molt bé.
1: I la fruita.
0: Més que el gazpacho, eh?
1: 100%. Ara ho parlava amb la Judit, que jo soc equip salmorejo 100%.
2: Jo soc equip gazpacho, eh? Molt bé. És veritat que l'estiu no falla, o sigui, és que te salva tots els sopars. Una mica gazpacho i...
1: I qualsevol cosa.
2: I qualsevol cosa, sí.
3: A mi em convides a sopar i entro i bec un plat de caldo, m'aixeco i me'n vaig.
2: Sí? Però si és al Pirineu, no, eh?
3: No,
2: Oriol. No, tu te'n vas un 16 d'agost al Pirineu i jo penso que t'entra un plat de sopa.
0: Totalment, perdó. I qui és de sopa tot l'any.
3: No.
0: Aquest és el meu statement.
3: Jo vaig tenir una discussió fa temps amb ma mare, perquè jo treballava a l'obra i venia molt acalorat, a 40 graus a l'ombra, i vaig arribar molt cansat a casa, amb ganes. I m'esperava, un bistec, uns macarrons, algo
0: fresquet.
3: I la
0: mama t'havia fet una sopa.
3: I la mama va decidir que era bona idea fer-me un caldo bullint.
0: I es va enfadar amb la mama, que l'havia cuinat.
3: I em vaig enfadar molt. I
2: com una... Exacte, a sobre que l'havia cuinat.
3: Sí, li vaig dir que sigui l'última vegada que em fas una sopa. I des d'aleshores t'he prohibit de maig a setembre fer sopes. I això és veritat, eh?
0: No m'has d'arreglar en cap pas gaire.
4: Però també és època de síndria i de meló que entra molt. Per mi l'estiu és sinònim d'això.
0: Mira.
2: I també maduixes i cireres, o sigui, també. És que hi ha les fruites més...
1: Les més bones són les de l'estiu, sí.
0: Això és veritat, és la millor temporada per la fruita. I és veritat que refresquen, que també és important, perquè en aquests moments doncs sempre és clau, no? Estar refrescat per una bona salut. Ens volem aturar ara una estoneta per parlar precisament d'aquest tema amb la doctora Blanca Rovira. Hola, Blanca, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Que ella és nutricionista a l'Hospital de Sant Pau. No sé què pensaves escoltant el que estàvem parlant ara aquí.
5: M'estava fent molta gràcia de la sopa.
0: Tu ets de menjar sopa, perquè també, jo... plats calents?
5: Home, jo a l'estiu no puc. Jo a l'estiu una sopa també me la poses i no puc.
3: Ah, normal.
0: Veus?
2: Estim Oriol, eh?
0: Però és sa, o pot anar en contra... O sigui, ens pot fer mal, no? A la salut, no. Vull dir que es pot ser recomanable.
5: No, mai farà mal, mai farà mal. Perquè aquí té una explicació una mica científica del per què tant a mi com a l'Oriol ens pot no venir de gust un brou calent o unes llenties ara a l'estiu.
0: Val, però no és allò que si l'escalfor del cos, o sigui, quan menges una sopa que està calenta, t'escalfa la temperatura del corporal i, per tant, tens menys calor amb l'exterior. No és així la lògica que hi havia al darrere d'això?
5: Bueno, realment el que passa és una mica que quan arriba la calor, quan arriba l'estiu, el cos es destina molts esforços i molta energia per intentar doncs, regular la nostra temperatura corporal, no? Llavors el que passa és que, clar, la digestió no deixa de ser doncs, un procés que també requereix molta energia i alhora produeix molta calor. Llavors tot és veritat que calor i calor, no?, que tu deies, podria restar i podria quedar-nos igual, però hi ha molta energia per fer la digestió. Per tant, és normal que ens vinguin degut doncs, aliments més lleugers, no?, que ens faciliten aquesta digestió. Per això potser abans et vindrà de gust un salmorejo o un...

0: l'estiu és important afegir aliments frescos de temporada i totes aquestes fruites i verdures que heu dit, síndria, amanida, escarola, d'acord? Per intentar ajudar una mica a fer la digestió al cos.
1: I escolta una cosa, necessitem menjar menys durant aquesta època? O, perquè penso, els menjars copiosos, no?, que es diu. No sé si és millor potser en aquesta època fer àpats més curts, però potser més refrescants i més, més seguits?
0: Clar. Aquí potser hem de distingir una mica la diferència entre menjar lleuger i menjar poc. Menjar lleuger significa triar aquells aliments, això que dius, de temporada, frescos, que ja la pròpia naturalesa ens dona, no?, aquestes fruits, aquestes verdures, per intentar que la digestió sigui fàcil. I una altra cosa és menjar menys, que això significa reduir la ingesta, ja sigui d'aliments bons o dolents. Per tant, simplement ens adaptem a l'estiu, triem aquells aliments que ens ajudin a fer la digestió i que ens aportin una hidratació extra.
1: Vale.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, perfecte. I escolta, i llavors, i quin és el quin consell donaries tu llavors a la gent que ens pugui estar escoltant i que digui, mira, ara que fa calor, què és el primer que recomanaries?
0: Mira, el que recomanaria és, sobretot, primer, intentar això, entendre que menjar lleuger és menjar aliments que siguin molt hidratants, que siguin lleugers i que ens faciliten la digestió, però sempre combinant-ho amb una bona font de proteïna i greix saludable. Després, sempre mantenir una bona hidratació, perquè ja ens passa molt que potser tenim, no tenim aquesta sensació de set, però sempre hem d'anar bevent aigua, perquè és molt fàcil deshidratar-nos. I, sobretot, i molt important, conservar correctament els aliments, ¿vale?, per evitar qualsevol intoxicació alimentària.
1: És veritat, perquè ara justament explicàvem fa relativament poc que ara amb les temperatures aquestes, si deixes, per exemple, carn fora de la nevera una hora, ja se't pot haver posat malbé si les temperatures estem parlant de gairebé 37 graus, saps?
0: Clar, de pensar que aquí hi ha tota la reproducció de microorganismes. Nosaltres a simplement a ull no ho podem veure, ¿vale?, però ja hi ha una diversitat de microorganismes que no podem controlar. Per tant, sempre cadena en fred, mantenir tot refrigerat i sobretot descongelat dins la nevera, mai fora.
1: Ah, mira, clar, això és important i tant. I escolta una cosa, important. Els gelats què? Recomanes un cun a la setmana pot estar bé, un al dia pot estar bé o potser és excessiu?
0: Mira, els gelats formen part de l'estiu i a tots ens encanten, ¿vale? Simplement tenir en compte que els gelats ens refresquen però no ens hidraten, ¿vale? Llavors els gelats comercials sobretot també tenen força sucre i greixos, per tant, una alternativa que jo us recomano seria doncs bé, doncs, congelar fruita i triturar-la, o bé fer uns polos casolans també amb fruita i natural i iogurt. Això podria ser una opció, però no treu que nosaltres amb amics, amb família, ens prenem un bon gelat de cucurutxo a qualsevol gelateria.
1: Clar, vale. O sigui, tot és compatible, menys mal, perquè si no...
0: Tot és compatible.
1: I, escolta, i els sucs i els batuts substitueixen la fruita, perquè ara deixaves entrecaure el tema del sucre. Clar, és diferent si et fas el suc tu que si te'l compres ja fet, per exemple.
0: Sí, bueno, aquí jo crec que la distinció seria més amb si un suc substitueix una peça de fruita, i això mai. La fruita, al final, quan ens la mengem, té tota la polpa, té tota la fibra, llavors la digestió és molt diferent. Tu, potser de normal, no, per esmorzar, menjaràs una taronja, però, en canvi, si em faig un suc, potser puc tenir tres taronges exprimides, llavors és una quantitat de sucre al cos molt elevada. Llavors, que sempre podem triure, o sigui, si em fas fer com un pòdium, no?, doncs sempre serà millor, primer, la fruita sencera, després fer-te tu el teu propi batut, que és amb tota la polpa triturada, després potser un suc, i ja, com a últim, un suc del supermercat, que molts cops tenen molts sucres.
1: Molt bé. Doncs mira, queda apuntat això. I l'última pregunta que et volia fer és, aigua, quants litres, ara deies, ens hem d'anar hidratant, perquè ara amb aquestes temperatures potser no tenim la percepció de que ens estem deshidratant, però el cos necessita aigua constantment, o està refrescat en aquest sentit, hidratat. Quants litres hem de beure a l'estiu d'aigua?
0: Bueno, això al final uns 2 litres, litre i mig, 2 litres, o sigui, l'important és anar bevent, perquè molts cops això, si no tenim una ampolla amb o no tenim, saps, alguna cosa, no, ens en oblidem, saps? Llavors, quan ja tenim aquesta sensació de set, ja és que estem deshidratats i ja és que hem perdut molt de líquid. D'acord? Llavors, més enllà de quants litres, tenim una ampolla ben a prop i anar a començar i anar bevent, saps?
2: Clar.
3: Jo tinc una petita consulta cap a la síndria, sí, sobretot. Quin és el límit? És a dir, pot fer mal menjar síndria? Ho dic perquè jo estic acabant totes les existències del supermercat que tinc davant de casa i menjo síndria per avorrir cada dia.
0: Mira, la síndria és un 90% d'aigua I a més també ens aporta vitamina C, el licopè, potassi i antioxidants. Per tant, la síndria concretament

0: més excel·lent
1: perfecte,
0: per l'estiu. Home, potser Oriol no n'hauries de menjar-te una síndria sencera cada dia.
2: És que vaig combinant gots d'aigua amb síndria, perquè si no també avorriré l'aigua i només faltaria avorrir la pobra aigua que tant m'hidrata, no?
0: Doncs això, sincerament, que no canvis existències del supermercat, ja va bé.
3: Meravellós. Doncs Blanca Rovira, doctora nutricionista de l'Hospital de Sant Pau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Catalunya.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Adéu, que tinguis bon dia.
0: Adéu, bon dia.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Si és divendres i és aquesta hora, vol dir que tanquem setmana amb la Júlia Bacardit. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
2: Molt bé, fantàsticament, amb aquest agost que ja està entre nosaltres.
1: Ah, sí, ben endins que està ja aquest agost. Ja, mare de Déu, eh? És que passa ràpid, però passa lent, no et passa, tu, l'estiu? De bé, dir, quan treballes...
2: Això és perquè treballes, Laura. Només és perquè treballes, això.
1: Això també és veritat. Però va, som-hi, amb els imperdibles culturals. Avui comencem amb una banda sonora que has triat.

0: sonant.
1: Iman Baldi, o Passatempos. Això és el que ha estat per tu un passatemps només per passar l'estona. Que tocatàlava, finalment ho he entès. Però no he portat aquesta cançó per la lletra, sinó perquè ens transporta a un lloc molt especial. Ens transporta a un lloc de... càlid, no? Una miqueta càlid com banyar-se a Menorca a l'estiu.
0: T'ho puc comprar, sí, certament.
1: Ens porta a Grècia, que tocatàlava és Grècia. I dic això perquè tinc ganes una miqueta de parlar d'aquesta sensació feel good, no? Jo crec que hi ha sèries, hi ha llibres, hi ha pel·lícules que ens donen aquesta sensació.
0: Sí, de benestar, no? Que... sí. Bon rotllo de, no?
1: De bon rotllo, de que bon deixen rotllo. Un bon regust de boca, sí. No? Com l'illa de Grega, sí. Les illes de Grècia. I és perquè he estat llegint fa poc un llibre que es diu Filets de Palaia, val? Del Gerald Durrell. I, a més, és un llibre juvenil, Laura. Això de fer-se gran, tornes, tot tornes. Tornes a les coses de la joventut.
0: Sí? I tu et deixi, dius, mira, escolta, aquest llibre...
1: sí, el recomano.
0: El recomano.
1: El recomano.
0: Vale. I és que és de Durrell, el que l'ha escrit?
1: Gerald Durrell.
0: És un nom que en sona, aquest.
1: És un nom que en sona molt, perquè ja fa uns anys que es va popularitzar la sèrie Els Durrell, que ara estàvem mirant, no? Sí. Hi ha moltes plataformes, no sabem exactament a quina plataforma no. És, ha canviat molt de plataformes.
0: Sembla ser, per l'últim que hem vist, és Prime Video, però és veritat que ha passat per Netflix... també ha passat, crec que l'havia passat en el seu moment a Ràdio Televisió Espanyola, també l'havien tingut, el catàleg, ara no ho sé ben bé, però sí, vull dir que és d'aquestes... van amunt i avall, però bé, busqueu-la, sí. Però la trobareu.
1: La trobareu. I Els Durrell està inspirada en una altra novel·la del Gerald Durrell, l'autor aquest de Filets de Palaia, que es diu La meva família i altres animals. No? Ah. I... és una família anglesa, està inspirat en la pròpia vida de Gerald Durrell,
0: val?
1: Que es trasllada a l'illa de Corfú l'any 39, després de venir de la Índia colonial. És una dona vídua amb els seus 4 fills. Uh-huh. I és la seva arribada a Corfú. I qui narra la història és el nen petit de la família, que té 10 anys, que és el Gerald Durrell, un naturalista. I per començar ja estendre el títol de la novel·la que inspira la sèrie, no? La meva família i altres animals... perquè, en certa manera, és com si... és un nen que li agrada molt observar la natura. Gerald Durrell, de fet, després va ser un naturalista, no? Que es va dedicar a això. I tracta una miqueta la seva família com si fossin la mateixa fauna de Corfú, no? És com una família extravagant que viu moltes aventures. És una miqueta...
0: Digues.
1: Els expats de l'època.
0: Són els expats de l'època.
1: Hòstia,
0: que bo, això.
1: Realment.
0: Clar.
1: Si no...
0: Val. Que els animals, penso, hi ha molts gats, perquè a Corfú hi havia gats. Jo almenys quan hi vaig estar una vegada, fa uns anyets ja, hi havia gats. No és l'illa que més en té, però n'hi havia.
1: Mira, és que jo sempre tinc la tesi que els gats saben on cau el paradís. A tots aquests llocs paradisíacs que s'està, sempre hi ha gats.
0: Estic super d'acord amb tu ara mateix.
1: Sí, si t'hi fixes, hi ha com alguna cosa... A veure, clar, sí, tampoc es podria generalitzar del tot, no? Però en general, sí.
0: Tornem al tema dels expats que deies, exactament. A veure, desenvolupa aquesta idea.
1: Clar, no, perquè són aquesta gent que ve d'un imperi britànic i que arriba a una illa grega, i molta part de l'humor de la novel·la és el xoc cultural d'ells, no, d'aquesta família anglesa, amb els grecs i amb els turcs i amb el que es troben allà. Clar, són una família clarament vinguda menys, per tant, no acaba de coincidir, però en el fons, bé, s'instal·len en una mansió abandonada al poble, sí que hi ha una miqueta aquest de... desequilibri, no? I a més és això, venen de l'Índia colonial.
0: Val.
1: Vull dir que sí que hi ha una miqueta aquesta cosa de persones d'un lloc més ric que van a parar, doncs, en un lloc paradisíac, que és molt típic dels expats, no? És el que pot passar a Bali, posem per cas.
0: És veritat. Clar. Certament. I escolta, quin diries que és l'encant de la sèrie?
1: Sobretot és el tipus d'humor, té molta tendresa amb els seus personatges, hi ha molt d'amor a Grècia, no? És el que deia de feel good, de com es descriu la gent d'allà, i a més són persones reals, és a dir, clar, està inspirat en fets reals. El Teodoro Estepanes, l'Espiros, el taxista, no? I es juga molt amb el xoc, amb el joc cultural.
0: Val.
1: I, clar, tu dius que has estat a Corfú.
0: Jo he estat a Corfú.
1: I com és Corfú? Perquè això també m'interessa una miqueta, com és l'illa, no? Perquè està molt a prop d'Albània...
0: Sí. T'he de dir que crec que, o almenys jo hi vaig anar fa 10 anys, i en el seu moment, l'època que hi vam anar, hauria de ser principis de juny, no estava massificada. És una illa d'aquestes que només hi pots anar amb cotxe, de moltes pujades. Me'n recordo que hi ha moltes cases d'aquestes que tenen la carretera que ens podem imaginar tots, però de sota els poblets, doncs són aquestes carreteres ja més petites, més secundàries, de molta pujada, molts gats pels carrers,
1: veus?
0: Cases molt de color blanc, amb molta flor, amb molta fulla, amb molta vegetació. I el que recordo que em va marcar molt eren els supermercats, a mi.
1: Ah, sí,
0: perquè, com era? Els supermercats. Perquè estaven totes les estanteries, era com tot de caixes de plàstic, vull dir que era com...
1: Rudimentari, en aquest sentit.
0: Sí, molt de poble, molt autèntic. I vaig dir, ostres, això... Pensava que seria molt més turístic d'allà pensat per tota la turistada que et ve aquí, i no. Vaig
1: encara
0: pensar que hi havia
1: no.
0: un encant, certament, però natural. Molt barat de preu i es menja molt bé. Es menja
1: Clar.
0: molt bé, plats
1: perquè
0: molt
1: grans. Perquè a més és molt, té una influència italiana important.
0: Ah,
1: de fet,
0: efectivament,
1: jo Corfú,
0: això també. Això
1: dic,
0: també.
1: Ostres, on és? No? Així dit així, no sabia si estava a Grècia, si
0: de
1: estava...
0: De fet, hi vaig anar quan estava d'Erasmus a Itàlia, vam fer el viatge amb uns quants amics del pis, expats, molt, o sigui, també era molt rotllo aquest d'un croata, la catalana, després hi havia una
1: això
0: portuguesa...
1: Això sembla un acudit, també,
0: i, exacte,
1: no?
0: I, exacte, però res, de tot això surten aquests llibres de...
1: No.
0: No és aquest testimoniatge al
1: no,
0: Tom Borrell, eh?
1: No, de fet, clar, jo he vingut a parlar de Filets de Palaia, que és la novel·la aquesta,
0: sí.
1: I Filets de Palaia, clar, no forma part del mateix que la sèrie dels Darrell, que està inspirat en La meva família i altres animals, però sí que es mantenen els personatges i l'escenari de Corfú,
0: Val.
1: En aquest Filets de Palaia. El protagonista també és el nen, també hi ha, això, els altres germans, no? A més, un dels germans gran del
0: sí.
1: Gerald Darrell és el Lawrence Darrell, que també es va fer escriptor, és un escriptor de més prestigi,
0: Val.
1: Diguéssim, poeta, l'autor dels quartets d'Alexandria, i que la sèrie és un home mandrós, bohemi, faldiller, alcohòlic,
0: vull dir,
1: té totes les coses bones que pot tenir un escriptor.
0: Però entenc que el protagonista és el nen, eh?
1: Bé, els protagonistes són tota la família. El nen és més l'observador, però va omplint la casa d'animals, el nen. No? Vull dir que sí, jo crec que...
0: Fantàstic. I això de Filets de Palaia també forma part d'aquesta trilogia de Corfú, reconvertida en la sèrie televisiva, llavors?
1: Clar, és a dir, és com que funciona en paral·lel, no?
0: Val.
1: Vull dir, retrobem els personatges, però també hi ha algunes parts a Londres, per exemple, que és quan tornen, que és el que va passar a la família. El 39 va tornar a Londres. No? I llavors és el petit Gerald Darrell que entra a treballar en una botiga d'animals i és la manera d'escriure d'ell, que crec que està molt bé, i ja dic que és literatura juvenil, però...
0: Ja. Yeah.
1: Això... Tots els públics. Tots
0: I
1: els públics.
0: Et volia preguntar també, hi ha algun català que ha escrit sobre Corfú?
1: Sí, de fet, clar, jo estava pensant, de què em sona això? Sí, fa uns anys vaig llegir una novel·la bona, que us recomano, del Jordi Masó Rahola, que també és pianista, que es diu Hivern a Corfú.
0: Mira.
1: I que, a més a més, lliga amb un tema que vam parlar l'altre dia, que són els creuers, perquè el protagonista de la novel·la Hivern a Corfú, del Jordi Masó, és un divorciat que ha guanyat bueno, ha guanyat la possibilitat d'anar, no? Com ara vosaltres convideu la gent a anar... Sortegeu a PortAventura, doncs ell guanya un viatge, un creuer pel Mediterrani, i aconsegueix dir-li que una noia vingui amb ell, però la noia a l'últim moment el deixa tirat, no? I llavors,
0: ai, mare,
1: el pobre senyor, deprimit, va sol al creuer cap a Corfú, i ni tan sols surt del vaixell, no? I comencen a passar coses molt estranyes en el vaixell, que és que la gent que treballa al vaixell, els altres turistes, desapareixen. Vull dir, ell els veu, parla amb ells i després no sap on són.
0: Hosti, és bo, això.
1: Sí. I és que el Jordi Masó és molt bon escriptor, us el recomano aquí. Vull dir que a vegades hi ha autors que són bons però que no filtren, no? Que no arriba tant com a... I, evidentment, està molt inspirat en Pere Calders i en els Darrell, és clar, en l'obra La meva família i altres animals del Gerald Darrell.
0: Que bo. I escolta, com ho tanquem, això?
1: Com ho tanquem? Home, jo, clar, és que penso que les illes tenen aquest encant, no? Que totes les illes del Mediterrani tenen en comú alguna cosa, evidentment, el Mediterrani. I m'agradaria tancar-ho amb una cançó de la Júlia Colom,
0: Vinga.
1: Que es diu Sa teva barca.

0: També és una cançó que ens porta aquest bon rotllo...
1: Sí, és
0: mariner,
1: una mica
0: d'aigua. Sí, sí, sí.
2: Porta l'aigua.
0: Porta l'aigua, no? Aquesta cançó, trobo. Molt maca. No la coneixia.
2: No, però coneixies l'artista, sí.
0: Sí, la Júlia Plum, sí. Però aquesta cançó no l'havia escoltat, crec.
2: Jo tampoc, he estat així revisitant, dic, què hi ha, no? I les nostres illes, què? Parlem-ne una mica de les illes germanes de les Balears.
0: Sí, senyora.
2: Dels seus artistes.
0: Sí, i que a més ara aquests dies també estan plens de turistes, que les illes, sobretot Mallorca.
2: Sí.
0: Deu saber, amb aquesta manifestació tan multitudinària, precisament, contra la massificació turística,
2: sí.
0: Perquè aquests espais són molt bonics fins que ens els carreguem les persones que anem amb massa.
2: Aquest és el problema,
0: no? Mal ús.
2: Que tots ens agrada anar-hi i llavors passa això.
0: Exacte. Júlia Bacardit, moltíssimes gràcies. Una setmana més. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
3: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.

0: Obrim el racó de pensar amb la nostra estimada Liliana Arroyo. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bé, estiuejant.
0: Ben tornada, una setmana més.
1: Moltes gràcies.
0: A veure, amb noves reflexions, què t'ha fet pensar aquests dies?
1: Doncs, com que estem en un moment en el que la manosfera ocupa molt d'espai, no? I crec que ens preocupa i ens ocupa el tema de les noves masculinitats, les masculinitats tòxiques, he pensat que avui era un bon dia per parlar-ne.
0: De fet, crec que ho vas mig intuir fa un parell o tres de setmanes,
1: sí,
0: oi que sí?
1: Exacte, ho vam mencionar en una secció. Va sortir així com de cop, no? Que jo explicava que quan vaig saber que estava embarassada d'un nen... em vaig sentir com orfa d'eines i d'estratègia, dir quins són els referents que li puc oferir al meu fill i com em busco la vida en aquesta jungla de masculinitat tòxica. I vam decidir, doncs, dedicar-li una secció.
0: Uf, i tant. Per on vols començar? Perquè, clar, és un tema que té moltes puntes.
1: Moltíssimes, moltíssimes. Jo crec que és important potser començar per això, no? Doncs per l'experiència, perquè... Jo crec que això, que el trobar-te en la criança, com que de sobte et convida a plantejar-te moltes coses i a pensar, doncs, des de quin planeta deixes a la teva descendència, no? Però també quin llegat tens, és des de quin planeta li deixes, no? I quins valors li aportes, no?
0: Sí, sí.
1: I llavors crec que sí. Més recentment he vist un documental que es diu Inside the Manosphere, per tant, dintre de la manosfera, i quan entens com els mecanismes de com aquesta masculinitat tòxica, no? I aquest neoconservadorisme que està creixent tant i que està guanyant tants adeptes en un món en el que la certesa ja no existeix, ja no la tenim, no? I com l'impacte de lo digital està amplificant això, doncs penso que és un tema que requereix atenció.
0: Clar, i penso, tenint en compte el panorama, el context en el qual vivim, no? Que sí que és veritat que hi ha uns referents o que depèn de la teva incidència com a pare o com a mare, la teva criatura, depèn de qui agafi, de qui s'emmiralli, pot sortir d'una manera o d'una altra, seguint uns cànons que sí que és veritat que crec que estan marcats, no? Podem entendre, parlant malament, ja m'enteneu oients, però els homes forts que no ploren, les nenes presumides que s'arreglen i que no sé què, quantos, que hi ha aquests canons ja establerts. Jo em pregunto, davant d'això, per tant, hem d'educar els fills de manera diferent, en funció si són nens o nenes, precisament per protegir-los de coses diferents? O podem educar-los en igualtat plena, tenint en compte que els estímuls que reben i referents que tindran probablement són diferents?
1: Jo crec que és una pregunta que podríem convertir en dilema, perquè crec que no, té moltíssimes capes. Però jo em temo que la igualtat en l'educació és impossible. És a dir, podem intentar treballar des de l'equitat, no? I des de la singularitat de cadascú, no només respecte al gènere, no? I des de la sociologia aquí, per exemple, jo crec que és important, doncs, tenir en compte que entenguem que el gènere... el sexe biològic és una cosa, el gènere és una altra, no?
0: Exacte.
1: Llavors, aquí tenim clar que hi ha una construcció social al voltant d'això. I que, per tant, aquesta construcció social, jo crec que el que sí que podem fer en ambdós casos, no? En tots els casos, independentment del sexe biològic, doncs és traslladar, no? Aquesta reflexió sobre que això és un pacte que hem fet com a societat, que ens agradarà més o menys, que té moltes implicacions, no? Per tant, no perquè sigui un pacte no vol dir que tingui conseqüències, perquè en té moltes, però que igual que ens hem inventat això, podríem, doncs, revertir-ho i doncs, intentar plantejar-ho d'una altra manera, no? Per tant, crec que el que sí que és important és traslladar això, i després crec que hi ha un tema de... a l'hora que hi ha el procés de socialització, que és com aprenem a funcionar en societat,
0: clar,
1: no? S'activen també tots uns mecanismes que se li diu de control social. No posaré molt teòrica, no patiu, que estem d'estiu, anem en xancletes, però, diguéssim, són dues cares de la mateixa moneda, no? Jo aprenc en aquesta societat com m'he de comportar en funció de l'edat que tinc, de la classe en la que neixo, del gènere, del sexe biològic que tinc, no? Les expectatives de la societat cap a mi, com a individu, diguéssim, però alhora jo entenc que hi ha una sèrie de normes i de línies vermelles que no puc passar. ¿Vale? Això són mecanismes de control social. Llavors estem en una mena d'olla a pressió entre l'aprendre les expectatives més no traspassar les línies. No? Llavors jo crec que que això és negociable i el que hem d'acompanyar les nostres criatures és en què això pugui ser negociable. No?
0: M'encanta, perquè això és una premissa que tens molt... O sigui, el tema de negociar, que amb les criatures es pot negociar i que no hem de ser... O sigui, que crec que està bé, perquè potser tendim a pensar, no, les criatures se'ls diu això sí, això no, ja està, punt, perquè ho dic jo. I el perquè ho dic jo, a vegades dius, sí que potser ha de ser perquè ho dic jo, però que és veritat que pots negociar i que pots... Perquè negociar no deixa de ser també una manera de fer veure l'altre el punt de vista, no? De dir, ei, t'ho estic dient per aquest motiu, o t'ho estic dient, negociem això de t'ho deixo fins aquí, pots ser fins allà, pots mirar aquest influencer que segurament té un discurs més complicat, que no m'agradarà tant, no sé si el pots veure, però potser una estona menys, o llavors si el veus el contrarrestes amb un altre.
1: Clar. O després reflexionem.
0: O després reflexionem sobre el que acabem de veure.
1: Sí, sí, és veritat. És veritat que parteixo molt d'aquesta idea, de hi ha una sèrie de coses que són allò bàsiques, no? Necessitats bàsiques, qüestions de vida o mort. Escolta, doncs això està claríssim, aquí no hi ha negociació.
0: Exacte, no,
1: possible,
0: clar.
1: No? Sí, però partint de tota la resta de coses que són opcionals, jo crec que és important que veiem que les criatures són interlocutors vàlids i que tenen el seu procés de pensament. També de vegades te n'adones que tenen reflexions a nivells que tu no t'imagines, no? Mm. I que quan estableixes diàleg també t'ajuda a veure què és el que passa pel seu cap. Llavors el diàleg és super enriquidor. Òbviament no pots tenir el mateix nivell de diàleg ni negociació
0: no, clar,
1: amb
0: clar.
1: Una criatura de 3 anys que amb una de 10, no? O amb una de 17. Però sí que crec que aquest espai del diàleg és important.
0: Tornant al tema de la masculinitat, com dèiem, sí. Creus que, i de fet és un rum-rum que crec que ja fa bastant de temps que corre, que no sé si potser els oients també ho han sentit o ho han llegit en algun lloc. La masculinitat està en crisi? Podem afirmar això? Perquè és veritat que, tenint en compte com eren, per exemple, en el meu cas, penso en el meu pare o en el meu avi, val? Van créixer en una societat en la qual els homes actuaven o performaven o es manifestaven d'una manera que no té res a veure amb com potser el meu entorn masculí es comporta aquests dies, no? Mm. Hi ha hagut un canvi. Això què porta? Que és veritat que els cànons masculins o el que enteníem com a masculinitat s'ha transformat. Mm. Vull dir, no crec que sigui igual, almenys en aquestes esferes, podríem dir, o en el petit ecosistema que és Catalunya o aquí, al més o menys el més proper que podem compartir tots, Per tant, aquesta transformació, que és el que diu molta gent, de dir, ostres, que llavors la masculinitat està en crisi, no? Perquè el que coneixíem ja no és el que és, ja no és el que és ara. Ara els homes, segur que alguns ho han escoltat, ja no són com abans, ara no sé què, ara hem de tenir en compte el llenguatge inclusiu, les dones, quantes... Penses, bueno, clar que ha canviat, però no sé si és que hem d'entendre com que està en crisi o senzillament que està canviant.
1: Clar, jo crec que s'està transformant. És a dir, hem de pensar que les identitats, les expectatives, els estereotips, tot això, és una cosa que fem cada dia, no? Performem la societat en la que vivim i, per tant, doncs això s'està transformant. Hi ha una frase molt bonica que diuen que el canvi... no? Que el conflicte entre generacions és allò que possibilita el canvi de futur, no? Mm. Llavors les generacions van sortint i, òbviament, doncs, hi ha supòsits que eren prejudicis, estereotips i expectatives i pressions cap al model masculí, no? Doncs de l'home que, no? El que en anglès diuen el male breadwinner, no? El que sortia de casa i era el que guanyava el sou i tal.
0: Exacte.
1: I que s'havia de preocupar de lo material mentre la mare estava a casa cuinant i atenent, doncs, la part emocional, no?
0: Mm-hmm.
1: En un moment en el que també entenem que les emocions formen part de la vida i les comencem a normalitzar i formen part de la vida no només de les dones histèriques, no? Que és l'estereotip que hi havia,
0: exacte, sí,
1: que hi havia
0: sí.
1: previ, sinó que les emocions són semàfors que ens ajuden a funcionar per la vida, no hem de tenir por de les emocions i totes són útils i benvingudes perquè ens ajuden, doncs, a prendre decisions. En el moment en què les emocions es converteixen en quelcom transversal, hi ha aquest no? aquesta part de gènere, doncs, que es trenca. També en el moment en el que els rols de gènere vinculats a la professió ja no estan tan separats, encara hi són, Tenim la bretxa salarial, tenim allò, professions molt feminitzades quan no és necessari, no? Tenim homes, doncs, que mai se'ls hi acut que es poden dedicar a una professió vinculada a les cures, no? Tot això
0: sí,
1: encara ho seguim heretant. Però és veritat que, com que això és un sistema, no? Aquest sistema patriarcal sí que comença a tenir uns elements en entredit, no? I especialment, doncs, perquè les dones, doncs, hem entès que això era un pacte que s'havia fet d'aquesta manera però que podia ser d'una altra, no? I sobretot vinculat a privilegis i de més. Llavors, la masculinitat està en transformació. Les masculinitats estan en transformació. Per això hi ha molta gent que parla de les noves masculinitats, mm-hmm. no? Perquè la tradicional, hegemònica, que no totes les tradicionals i hegemòniques són tòxiques, que això també ho hem de, no? S'ha de distingir,
0: sí, sí.
1: No? Perquè si no és un dels riscos que hi ha com des dels feminismes, no? Doncs d'assenyalar i generar tanta culpa que això genera moltíssim rebuig. Això és una part de l'explicació del que estem veient en les generacions més joves, no?
0: Deixa'm incorporar a la conversa, que ens està escoltant crec que des de fa una estoneta, a l'il·lustrador Joan Turó, que és autor del conte Els homes plorem. Què tal, Joan? Bon dia.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Mira, bé, què em pensaves d'això que estàvem conversant? Què em penses, tu?
2: Em fotia el cap. Primer de tot, mira, si m'ho permeteu, diré el terme noves masculinitats. A mi personalment no m'agrada, bàsicament perquè jo crec que la masculinitat en plural, ha sigut algo que ha anat canviant al llarg de la història. I mira, jo fico l'exemple que tinc un tiet homosexual, no? I ell ja representa una masculinitat, sempre l'ha representat diferent. No, és a dir, que no és que ara ens estiguem inventant res, Simplement jo crec que estem intentant trencar, no? o per formar de manera diferent la masculinitat patriarcal, que és la que és majoritària.
0: Exacte. I escolta una cosa, ara ho dèiem, ets l'autor del conte Els homes plorem. Què et va inspirar a escriure aquest conte, tu?
2: Doncs mira, crec que lligant una mica amb el que deia la Liliana, que jo sóc pare d'una nena d'11 anys i d'un nen de 7, i quan va néixer la nena vaig anar a la biblioteca i em va ser molt senzill trobar, no?, contes rebels per nenes rebels, les princeses estiren pets, que potser està forçuda, o sigui, hi havia com molta contes que trencaven els estereotips de gènere de tota la vida, i en canvi per nens, soroll de grills, vull dir que no hi havia res, i llavors d'aquí va néixer una mica de dir, necessito, no?, que ara sí, ara comença a haver-hi més contes, no?, però que crec que es veu molt clar a les escoles, és a dir, que les nenes estan ocupant espais que abans no havien ocupat i els nens crec que continuem estant al mateix lloc de sempre.
0: Interessant, això. T'anava a dir, Joan, tu t'ho has qüestionat molt, això de què vol dir ser un home? O recordes a partir de quina edat tu vas començar a preguntar? Perquè també tinc la sensació ara, pensant en els joves d'ara, crec que s'ho pregunten més abans del que segurament s'ho preguntaven els nostres pares respectius i més endavant, eh? Vull dir que crec
1: més
0: que...
1: Més aviat, vols més, dir?
0: Sí, crec que hi ha potser més aquest dubte perquè també, i inclús potser per les xarxes també arriben més aquests debats, eh? Vull dir que crec que és una cosa que està, i que ho celebro. No sé, Joan, què hi dius tu com a home de la conversa?
2: Clar, jo en tinc 42 i jo em recordo perfectament amb 13 anys o així de que em vaig comprar un sarró, no?, com una mena de bossa de mà, i recordo, tinc la imatge de l'estar al mirall mirant-me dient, m'agrada, però no tinc el valor de sortir al carrer amb això perquè em diran que sí, marica, que vas amb bolso, etcètera, etcètera.
0: És fort, eh?
2: Sí, i crec que encara estem bastant aquí, eh? Vull dir que...
0: Ostres.
2: Bueno, et dic l'exemple de l'altre dia, els meus fills els deixava a l'escola, allò a la zona aquesta de les escoles d'un petó i adéu, no?, que passes amb el cotxe allà,
0: sí.
2: I el meu fill acabava de plorar. I em diu, aixuga'm bé les llàgrimes que no se'n vegi, no? I li vaig aixugar les llàgrimes i després vaig pensar, ui, quan tornem després parlarem d'això, no?, de quin problema hi ha, acabava de tenir un conflicte amb ma germana, havia plorat, quin problema hi ha, no?, que vagis a l'escola i vegis, no?, t'hi has plorat. Dic que és molt complicat, tu a casa pots intentar... no?, transmetre uns valors diferents, però la socialització té molt de pes, encara, jo crec.
1: Moltíssim, moltíssim. I la validació social també. Hi ha un experiment molt interessant que posen criatures vestides de forma bastant neutra, no?, perquè també el tema de la vestimenta encara cueja, eh?
0: Sí.
1: I doncs en aquest experiment fan, crec que és una criatura com d'un any i mig, no?, i posen una sala, tu entres i veus una criatura d'un any i mig amb joguines al voltant, no?
0: Vale.
1: I hi ha tot tipus de joguines, vale? I llavors el que analitza l'estudi és com la persona adulta que entra reacciona en funció de quin creus el gènere de la criatura. De fet, hi havia com tres sales.
0: Ostres.
1: Una amb una criatura vestida neutra, una amb criatura vestida de color blau, i es pot imaginar a què indueix pensar, i l'altra de color rosa, val? Estereotipat absolutament. I llavors el que passava era que, tot i que les joguines, el nombre de joguines i la diversitat era exactament la mateixa en les tres sales, la reacció de les persones adultes era molt diferent si la criatura vestida de rosa agafava una nina o una pilota o un camió. No? I això vol dir que quan agafava una, per exemple, una nina, doncs li deien, oh, que bé, mira, doncs veus, la pots acaronar, li pots donar el biberó, li pots canviar, no? I tot aquí, tot el tema de les cures. Si agafava una pilota, li deien, ah, una pilota, no? Has
0: clar,
1: agafat
0: clar.
1: Una pilota, i clar, no li proposaven aquí, doncs, temes de joc, eh? Aquest era una de les troballes de l'estudi, de dir, per molt que tu a casa, doncs, tinguis joguines de tots els estils i tal, hi ha tota una part de reforç social que passa molt més enllà dels murs de casa teva i de vegades pot passar ja a casa dels avis.
0: Clar, clar, clar.
1: I a casa de la família, no? I que reforcen, doncs aquestes orientacions. Per tant, és que d'alguna manera està a l'aire, no? I te n'adones quan... Sobretot quan la criatura arriba, doncs, a l'escola, no?, que comencen a penetrar coses que és, ostres, la societat m'entra a casa a través de l'escola, a través del meu fill.
0: És que és veritat, que és, sí, que és una feina col·lectiva, en realitat, perquè tots som éssers socials i, per tant, no només, no? És que dèiem, la identitat es crea a través dels ulls dels altres, també.
1: Absolutament.
0: Per tant, formem tots part del mateix. Si el teu entorn a casa és un, però a l'escola en tens un altre, ja em diràs tu, no? Que us volia preguntar també a Joan i Liliana, quines actituds veieu al voltant també dels adults que us agradaria que canviessin en benefici de les criatures? És a dir, també un missatge cap als adults que ens puguin estar escoltant, de dir, escolta, si esteu en aquesta situació, compte.
2: Clar, aquí és on també dic que em faig autocrítica, és a dir, que jo estic, no, intentant donar un model de masculinitat diferent, no, a casa, però a vegades se t'escapa. És a dir, que és, jo crec que som una generació que ho estem intentant fer diferent, però alhora jo crec que anem molt marcats, no? Vull dir que costa trencar amb tot això. Vull dir que jo li puc estar dient al meu fill, no, no, els homes hem de, no hem de ser violents, i en canvi a mi m'és molt senzill alçar la veu, no? I és una cosa que intentes treballar-te, però quan allò tens una situació... a casa estressant, et surt, no? Per sort, ara, com a mínim, per mi hi ha la clau aquesta de les tres R's, no? De reconèixer que has fet alguna cosa que no està bé, no? Responsabilitzar-te, perquè ens és molt fàcil, no estic alçant la veu perquè m'has ficat nerviós, és a dir, no em responsabilitzo d'això, no? I després el més important per mi és reparar, no? Que és per mi és el màxim que puc arribar ara, que és com a mínim, vale, l'he cagat, però et demano disculpes, abans m'he ficat nerviós, és a dir, i no et responsabilitzis tu d'això, és a dir, estic alçant la veu, però és una qüestió meva.
1: Crec que això que dius, Joan, és clau, eh? Perquè estem desaprenent alhora que estem proposant, no? I alhora hem de ser exemple d'una cosa que no sabem quina pinta molt bé té, no? Tu tens unes intuïcions de quina manera, de quina posició al món li vols traslladar a la teva criatura, però és això, eh? Vas posant el terra a mesura que vas caminant, o sigui, sí, que és complicat. Però jo, per exemple, això que dius, Joan, de poder demanar perdó a la teva criatura, jo crec que això és algo i poder practicar la reparació quan alguna cosa no... Això, quan perds els papers, perquè passa, per molt que li posis consciència, doncs a la vida passa. I crec que té un valor espectacular, que també ens vegin plorar a nosaltres, que també ens vegin enfadar-nos, que també ens vegin, no?, de dir, ostres, doncs no ho he sabut gestionar i em sap molt de greu i et demano disculpes. A mi una persona un dia em deia, pues què fas demanant-li disculpes a teu fill de 3 anys? Dic, doncs l'estic educant.
2: Saps?
1: L'estic educant i és la meva manera d'educar, per tant, gràcies pel consell, però no era demanat.
0: Això diu molt, la gent, la gent jutja molt la gent de com eduques els fills.
1: La criança crec que és un focus de consells no demanats constant. Ho és, perquè la gent jo crec que té moltes ganes d'ajudar, però de vegades no, o sigui, voler ajudar no implica que estiguis aportant ajuda, no? Llavors, s'agraeix la voluntat, però també s'agrairia la discreció i la llibertat. Bueno, una altra cosa que a mi m'agradaria, i això és un debat que tenim a casa, tot sovint, a casa vull dir a la família extensa, no només amb la meva parella i amb el nen, sinó amb avis, àvies, no? La no invalidació emocional. Això vol dir, quan el nen cau, ui, vinga, que no ha estat res, ja està, ja se t'ha passat. Bueno, no ho sabem si ha estat res o no, no? Llavors, jo no soc doncs de fer un drama perquè has caigut, però bueno, escolta, jo et pregunto, escolta, t'has fet mal? No? Com estàs? T'has fet mal? Potser no t'has fet mal, però t'has espantat, no? Vull dir, bueno, acompanyar una mica el que sigui, no? I aquesta cosa de, si ploren, doncs que no... Hem de saber sostenir una criatura que plora. A vegades plora perquè necessita expressar, perquè té un batibull d'emocions, no? I les ha de treure d'alguna manera, i fins que no ha buidat una mica, doncs no pot processar. I aquesta cosa del no ploris, no només pels homes, sinó, no?, especialment pels nens, però clar. Tothom, no? Aquesta cosa del que tot està bé tota l'estona. No, tot està bé tota l'estona i no passa res, forma part de la vida, que no tot estigui bé. Llavors, aquesta no obligació a que tot estigui bé o a que el plor duri el mínim possible, doncs aquesta incomoditat adulta de no saber sostenir la incomoditat, no?, valgui la redundància, doncs crec que és algo que ens podríem treballar.
0: I us fa respecte a l'adolescència de les vostres criatures?
1: Què, Joan?
2: Jo, per sort, tinc la germana que els té adolescents i llavors vaig mentalitzar-me ja una mica en mica. Jo crec que la feina es veu si l'has fet abans. Vull dir que l'adolescència ja és... No? Vull dir que ja poc marge de bueno, vull dir que pots acompanyar ja. Jo crec que la feina d'estar ja feta. Sí que abans comentàveu, no? Jo, com a mínim, quan vaig pel carrer veig a molts nois que de manera estètica, no?, ungles pintades, maquillats, potser la roba que porten... És a dir, que crec que en aquest sentit s'està trencant molt, no?, la masculinitat, però per mi hi ha el que podem caure en l'error que creure que això ja és que estàs trencant la masculinitat patriarcal, no? I quan a mi hi ha una amica em va dir una frase que em va com remoure molt, no?, que és, si no t'incomoda, és que no estàs canviant molt, no? És a dir, que realment, i fico l'exemple clàssic, no?, de neteja el lavabo, no? Vull dir que quan estiguis a casa, fiques els guants i et fiques a fer el lavabo, i aquí és on notes la incomoditat i aquí és on notes que realment estàs trencant, no? Perquè jo anava al súper, per exemple, amb el meu fill, no? I quasi rebia aplaudiments, no? Hosti, va fer la compra amb la nena a braços, no? I era com... Clar, llavors aquí reps com medalla, per dir-ho manera. En canvi, hi ha llocs on no tens el... No, ningú t'està mirant, i aquí és on realment jo crec que estàs fent feina, per dir-ho manera.
1: Totalment, en tot aquest àmbit invisible, no? I tornant al que deies de les ungles pintades, sí que m'agradaria estendre... O sigui, com debatre o conversar sobre la idea de com la pressió estètica també està guanyant terreny, yeah, no? en l'àmbit masculí, no? Total. És a dir, això, que pintar-se les ungles no és no contradiu el patriarcat, no? I en canvi veus, i sobretot en entorns digitals, els gimbros, no? aquesta necessitat de, doncs, de muscular, aquesta cultura de l'esforç, d'aixecar-te a les 5 del matí, no? I aquesta preocupació per l'estètica, per la virilitat i de més, que està molt extensa. I l'altra cosa, una dada que, a part de les tendències polítiques, no? I d'orientació de vot i tal que estem veient darrerament, és el grau de soledat no desitjada entre els joves. No?
0: Sí.
1: I perquè la soledat és una condició que no és... És a dir, no és una categoria de salut mental, diguéssim, és una condició que és un factor de risc per moltes altres coses. Entre altres, la polarització, no?, ideològica. I això et fa molt més vulnerable. Si tu et sents sol i no tens un teixit que t'acompanyi, ets molt més vulnerable als discursos d'ultradreta, de digestió fàcil, no?, i ets molt més vulnerable a aquesta no?, ideologia o aquesta corrent de pensament molt alimentada per lo digital, incel, no?, de dir les dones estan contra nosaltres i de més. No? Llavors, aquesta polarització, aquesta bandolització, diguéssim, crec que és un tema que em preocupa molt.
0: Què diu Joan?
2: Bueno, jo reprendria una mica el tema de lo del plorar, no? Que jo la sensació que tinc és que a mesura que els nens es van fent grans, es desconnecten emocionalment. És a dir, que, no, que per mi hi ha autors que ho assenyalen que l'única emoció que et permeten si ets un home és l'expressió de la ràbia. És l'única expressió que tenim com legitimada. És a dir, va, s'ha enfadat, a ell li permetem, no, que és justament la que les dones, per meva manera, no us deixen per expressar. És això, o l'eufòria, no? Ara amb el Mundial, doncs llavors sí que pots... és l'únic moment que pots mostrar emocions. Llavors, moltes emocions que sentim els homes, no, les acabem derivant cap a la ràbia, quan en veritat són tristesa, no, o altres emocions, por, el que sigui, no, i la derivem cap a la ràbia. I fico un exemple, l'altre dia, no, la meva filla estava jugant a bàsquet, un nen fa mal a una nena i no li diu res. I la meva filla li va anar i li diu, escolta, li pots demanar perdó, no? I li diu, perdó de què? Demana-li tu. No? Que és com... És a dir, per tenir aquesta duresa que se'ns demana als homes, perquè se'ns demana, jo sento que la masculinitat no és algú que tu neixes i neixes home i ja està, no, has de guanyar, has d'estar constantment demostrant que ets un home, que ets molt home, i llavors doncs, necessitem desconnectar-nos emocionalment per poder ser així de durs i així de rígid. Llavors, tornar-nos a connectar amb aquestes emocions d'adult, jo crec que costa molt. Llavors, la clau per mi seria dir, hòstia, eduquem d'una manera, no, posem exemples de que no hi hagi d'haver-hi, no, aquesta socialització i aquesta desconnexió emocional, que després jo crec que lligant-ho amb lo de l'adolescència, doncs, no connectaríem amb discursos d'aquests, jo crec.
0: Joan Turu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest racó de pensar. Realment un gust escoltar-vos a tots dos, perquè crec que tota la gent que pugui tenir fills ara mateix i que també hagi passat pel mateix, segur que diu, ostres, m'he sentit identificada moltes coses o que potser els donarà per parlar, ni que sigui, o per pensar al llarg d'aquests dies. Així que gràcies, Joan.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, que tinguis bon estiu.
2: Una abraçada.
0: I Liliana, moltes gràcies una setmana més. Eh?
1: A vosaltres.
0: Fantàstic, sí, sempre fantàstic i que interessant. I quins dubtes, eh? Penses, ostres, és que clar, molt. És que la criança és tot un món, això, mare
1: meva. És tot un món. L'avantatge és que hi ha molta gent criant alhora i que sempre, segur que al vostre entorn teniu algú que dius, mira, aquí em dóna una llumeta d'esperança, no sé si hi ha algú que va per davant i tal. Jo ho faig molt, això, de preguntar. Famílies que m'inspiren, sí, això com ho feu? Com heu aconseguit això? No? Aquesta cosa d'aprendre dels que ens inspiren.
0: Està molt bé. Liliana Arroyo, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Fins la propera.
1: Adéu.
0: Avui que ens volem fixar en una denúncia que ha fet una agència de viatges de Vic a través de les seves xarxes socials.
3: Avui estic molt emprenyada, però molt, Porto una mala llei de sobre, perquè mireu, estic aquí a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Quan jo vaig passar les nòmines dels meus treballadors el divendres, doncs, mentrestant estava el seu número de compte corrent, algú es devia connectar al meu ordinador, i jo soc un compte corrent de la Caixa, doncs algú va haver algú que es va connectar al meu ordinador i es va anar traspassant tots aquests diners, perquè jo ho estic veient aquí, en un número de compte corrent de la Caixa, que també és de la Caixa.
0: La que sentim parlar és la Mercè Alier. Ella és propietària de Vic Viatges. L'altre dia es gravava explicant la situació des d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra i ara mateix la tenim al telèfon. La podem saludar. Bon dia, Mercè.
4: Bon dia.
0: Aviam, Mercè, què és ben bé el que va passar? Explica'ns.
4: Mira, doncs ho explico. Jo el divendres passat vaig passar les nòmines dels meus treballadors i des de la pàgina web de la Caixa. Val? Jo em poso a la pàgina web de la Caixa, com sempre ho faig, i mai deixo els números de compte gravats. Val? Uh-huh. Vaig passar els números, vaig passar les nòmines, pam-pam, per exemple, el meu cas, la meva nòmina, Mercè Alier, número de compte, import. Carles Alier, Cristina Sala, Sani Vila, el número de compte i l'import. Automàticament vaig fer això, no em va fer cap error l'ordinador, ho vaig enviar, vaig donar la conformitat, amb el número de mòbil, perquè ara no em va dir mai que m'havia equivocat amb cap número ni res, eh? Mm-hmm. Vaig donar la conformitat a través del caixa nou, perquè hem de donar els okays a través dels mòbils, etc. Jo ho vaig enviar-ho, em vaig quedar ben tranquil·la, no em va donar cap error l'ordinador i ja no hi vaig pensar mai més, nòmines passades i ja està. I aquest divendres em diu una noia, diu, Mercè, diu, pot ser que no hagin cobrat. I dic, home, dic, sí, dic, els vaig passar el 31, perquè dic, sempre vaig a l'hora. I ja vaig sospitar, saps? Mm. Ja vaig anar de seguida cap a de seguida l'agència el dilluns al dematí, vaig agafar el paper i vaig veure que en el paper que jo havia fet, que havia enviat, sortia el nom de la persona, l'import, però hi havia un número de compte corrent de la caixa que no tenia res a veure amb els números de comptes corrents nostres.
0: Ostres.
4: No sé si m'he explicat. O sigui,
0: sí, sí, sí, que era un altre número.
4: Corrent meu, en comptes deia el compte corrent meu, el compte corrent de la Sònia, de la Cristina i del Carles, hi havia el compte corrent d'un altre número que precisament, casualitats de la vida, era un compte de la mateixa caixa.
0: Val. Sí, del mateix banc, jo, de la mateixa entitat bancària.
4: Del mateix banc, de la mateixa entitat bancària, sí, perdó, perquè no era de la caixa, no, en el meu cas, el meu compte és de Vic.
0: Vale.
4: Després jo, automàticament, vaig trucar a la meva gestora, la Sílvia, que em va agafar el telèfon de seguida, dic, ostres, dic, Sílvia, dic, mira, dic, què m'està passant, dic, mira què m'ha passat, què deu ser això? Ho mirem ràpid, ràpid, llavors ella em va trucar. Clar, diu, espera't un moment, clar, tampoc en aquell moment ella també l'enganxava aquí, que no sabia què havia de fer. Ella va trucar a l'entitat bancària, que és aquesta persona X, que no sé qui és aquesta persona X, però, clar, aquesta persona X ja no té ni un euro en el compte corrent i sí que té el compte bloquejat des de les 10 del matí del dilluns, però, clar, en aquest compte corrent jo sí que no hi té ja ni un euro aquesta persona.
0: Ostres, quants diners estem parlant? De quants diners estem parlant?
4: 5.600 euros.
0: Déu-n'hi-do. Sí. I, escolta, llavors vol dir que algú es va connectar potser al teu ordinador o com
4: algú
0: pot haver passat?
4: Algú s'havia connectat al meu ordinador, segurament algú es va connectar al meu ordinador, un hacker, hi ha gent que té molta poca feina o només es dedica a aquest tema. Algú s'havia connectat al meu ordinador i mentrestant jo estava passant les nòmines, algú es va anar quedant aquests diners.
0: I, escolta, vas anar a posar la denúncia als Mossos. Què et van dir o què t'han dit?
4: Vaig anar a posar la denúncia als Mossos, els quals també, dintre de tot, em van tenir 3 hores esperant. Em van dir, oh, demana cita prèvia. Aquesta és l'altra meva indignació. Però, bueno, mira, això, demana cita prèvia. Dic, bueno, dic, escolta'm, dic, és que dic, a mi m'acaben de robar uns diners. Dic, jo no he sigut posar una denúncia. Dic, que si m'atraquen aquí fora, dic, m'haureu d'atendre. Dic, doncs jo no em moc d'aquí fins que no m'atengueu. Els Mossos em van atendre molt bé, simplement que em van dir que això era una estafa constantment. Que hi havia moltes estafes. I et diré més, he rebut molts missatges a través del mòbil que m'han trucat gent que m'ha vingut a veure a l'oficina, de Vic mateix, no vol dir que tot sigui Vic, vull dir que això és a tot Espanya i a tot el món, que s'hi han trobat, no amb aquesta mateixa estafa, amb altres estafes que els han canviat el número de compte corrent, que s'hi ha trobat molta gent. Estic quedant parada, la gent que s'ha posat en contacte amb mi, de la gent que s'ha arribat a trobar amb aquestes amb estafes per internet, de bancs, de que pagues diners. I és clar, és que els diners tampoc no són tan fàcils de guanyar.
0: No, evidentment. Clar, i en aquest cas vostre, la despesa aquesta, ara l'heu d'assumir vosaltres, o perquè clar, això que ho compensa.
4: Clar, sí. Aquí ningú s'ha mullat, de moment. Jo espero que algú s'acabi mullant, ningú s'ha mullat. Jo ara el que vaig fer automàticament, perquè els meus treballadors no tenen cap culpa, vaig tornar a passar les seves nòmines, com és el normal, i ara jo sóc la perjudicada, i ara jo, a l'espera, ahir es van connectar una persona de frau de la caixa al meu ordinador, i ara ja estic a l'espera a veure si...
0: Déu-n'hi-do.
4: A veure ja com acabarà. Clar. O sigui, ningú s'ha mullat. Em van dir que... A mi m'han dit de la caixa, que a veure, que també molt bé, la caixa no tinc res que dir-ne. M'han dit, Mercè, això és una cosa lenta. Ara tot va en el seu procés.
0: Doncs Déu-n'hi-do, Mercè.
4: Jo desitjo que surti aquesta persona, però bueno, aquesta persona ja deu estar fort, desaparescuda.
0: Yeah.
4: Aquesta és l'altra, perdó que digui, però és que molta gent obre comptes, pel que he deduint ara que he descobert, molta gent obre compte corrents amb molta facilitat,
0: Yeah. Bueno, suposo que, a més, sí, clar, quan ets lladre, entenc, m'imagino que ja ho han de tenir tot preparat,
4: sí,
0: i deuen saber perfectament tots els escenaris que han de tenir en compte i els comptes que han de tenir oberts, tancats, i com es fa això ben ràpid. Sí. Marcèlia, moltíssimes gràcies per compartir el teu testimoni.
4: Gràcies.
0: Molta sort. Anem
4: gràcies.
0: Parlant i ens vas actualitzant també de com evoluciona tot. Gràcies.
4: Molt bé, moltes gràcies per trucar.
0: Gràcies.
4: Merci.
0: A tu. I ara, quan sona això 9:35, tenim el telèfon escoltant de fent aquesta conversa. Una veu ja coneguda també per aquest programa és el pèrit informàtic i expert en ciberseguretat, en Bruno Pérez Juncà. Què tal, Bruno? Bon dia.
5: Molt bon dia, al dematí.
0: Que escoltant el testimoni de la Mercè, què pensaves? Clar, deia, ostres, diu, estafen molt, els Mossos ja li han dit, això és comú.
5: Bueno, sí, això és el meu dia a dia, d'aquí que, mira, per això us agraeixo sempre els minuts que doneu d'antena per avisar tothom, perquè aquí tothom es pensa que jo, a mi això no em passarà, i llavors, doncs, guita, tu vas veient els drames que hi ha a la petita empresa catalana, aquestes estafes que són constants i diàries, no? El que passa que sí que m'hagués agradat a mi parlar amb aquesta persona, perquè jo és el primer cop que em trobo amb aquesta estafa que li han entrat a l'ordinador i des de l'aplicació de la caixa li han canviat els números. Jo aquesta és la primera vegada que em trobo, per això a mi m'hagués agradat fer-li tota una sèrie de preguntes, perquè la pregunta important era, ja hi eres dins de com es diu ara, de la web de la caixa de veritat, o potser era una altra, no? O què has clicat, o què t'han enviat, o...
0: Sí, pues ara mateix la truquem, i te la passem, sí, i tant.
5: Ah, doncs sí que m'interessaria, a més, també donar-li uns quants consells, de dir, això que te connectin des de fora ara i t'agafin, el més important és preservar justament l'evidència. Això, si un dia us passa, sempre truqueu experts, que guita, que us direm, sobretot, preserveu l'evidència i també feu un escrit a la entitat bancària demanant, sol·licitant que preservin totes aquestes evidències i, sobretot, la traçabilitat de les operacions, val? De dir, guita, des de quin terminal s'ha fet, des de quina IP s'ha fet, etcètera, perquè llavors amb això sí que podem fer uns informes i uns contrainformes, després anar a presentar-nos a jutjats i després, doncs, demostrar si podia haver-hi responsabilitat per part de l'entitat financera, perquè a mi em perdonaràs, si aquesta dona cada mes fa les seves transferències als seus treballadors i són els mateixos números de compte, o sigui, i de cop i volta canvia, a casa meva això és un patró, m'entens? De dir, home, tu has de tenir una sèrie de dispositius, has de tenir una sèrie de mecanismes com a entitat financera i com a entitat que ets la custòdia dels diners de la gent, per poder demostrar-ho. I amb això hem guanyat molts de judicis demostrant això, que hi ha entitats que ho sento molt, que has de tenir una sèrie d'eines per detectar aquests patrons. Perquè aviam, una família que només paga la seva aigua, la seva llum, els quatre rebuts, i de cop i volta comencen a fotre transferències de 30.000, 40.000 i demanar préstecs, home, a casa meva salten les alarmes.
0: Clar.
5: I si a tu no et salten, vol dir que et falla alguna cosa.
0: Bruno, tenim la Mercè ja connectada.
5: Oh. Mercè, bon dia al dematí.
4: Hola, bon dia.
0: El Bruno és l'expert que necessites, Mercè.
4: Ah, doncs mira.
0: Endavant, Bruno, digues.
4: Hola, Bruno.
5: Mercè, al teu servei, només faltaria. Escolta'm, jo tinc consultes.
4: Digue'm.
5: Vale, tu vas entrar a la pàgina web de la Caixa, sí?
4: Jo vaig entrar a la pàgina web de la Caixa, sí.
5: I ja era la pàgina web de la Caixa?
4: Sí, era la meva pàgina web de la Caixa que jo... a part jo, com a gent viatgés, he de fer molts pagaments, que jo em fico a la meva pàgina web de la Caixa amb el meu usuari i la meva contrasenya. No era ni de cap mòbil, era des del meu ordinador. Ni link ni res, el meu ordinador.
5: Vale. Pregunta el millor. Heu preservat totes aquestes evidències? Has preservat tots aquests històrics de navegació, etcètera? Això t'ho han preservat?
4: Sí. Et diré més que jo el que he fet és he canviat d'ordinador, perquè jo pago moltes coses per internet, he canviat automàticament d'ordinador, tinc el meu ordinador guardat, val?
5: Bien.
4: I sí, no l'ha tocat ningú. Bueno, sí, ahir els de l'oficina de frau de la Caixa es van connectar amb l'ordinador.
5: Vale, i va registrar el que t'hi van fer en aquest ordinador?
4: Ahir, sí.
5: Vale, registreu tots aquests moviments que hagin fet, només faltaria màxima confiança amb els companys d'antifrau,
4: sí,
5: que segurament el que han buscat és per on t'ha passat. I...
4: Correcte.
5: I és això, però tu vas entrar, tu vas clicar, o sigui, a l'enllaç de la Caixa, no vas clicar res,
4: sí,
5: sinó que tu ho vas escriure, vas escriure-ho i ja està, com
4: jo
5: sempre.
4: Jo vaig escriure, jo vaig entrar a la Caixa com sempre, entro al meu usuari, entro a la meva contrasenya, llavors, per passar nòmines es fa a través d'un altre apartat, normalment les transferències es fan a través d'un altre apartat, i a través de les nòmines es fan a través de pagos múltiples. Llavors vas a posar allà el nom de la persona, sí, el número de compte corrent i l'import, dels quals jo mai deixo gravat el número, perquè com que ja no me'n fio mai, sempre soc, jo soc d'home que encara les dates, i vaig apuntant el nom de la persona, el número de compte, perquè no el deixo mai guardat per si de cas.
5: Sí, sí. I és això, tu no els tens com a favoritos o com a, com es diu ara,
4: no,
5: a CaixaBank, no. Te'ls guarda això com a segurs. Com, no, no, tu els,
4: sí,
5: tu els entraves.
4: No,
5: i els vas entrar, els vas entrar tots, i els vas entrar tots bé i vas donar la validació perquè es fes l'operació.
4: I vaig donar la validació a través del mòbil, perquè he de signar a través del mòbil.
5: Sí.
4: I vaig estar tot bé, vale, enviado, i ja està. Vaig enviar, vaig imprimir el paper i jo ja no vaig pensar mai més amb les nòmines ni amb mi, saps? Jo vaig donar tot per validat.
0: Què pot ser aquí? Que potser algú estava gravant la pantalla de la Mercè, m'invento, i d'aquesta manera pot tenir les credencials, els números i tot el
4: que necessita? Sí que et diré una cosa, que mentre m'ho estava fent, mentre estava fent això, em va sortir una cosa a la pantalla...
0: Un pop-up.
4: Que deia, una cosa, sí, que deia de la caixa, que deia... Estamos haciendo como un proceso, però una cosa molt ràpida va ser, val? I jo, que ja no me'n vaig enfiar, vaig trucar al gestor, dic, escolta'm, dic, m'ha sortit una cosa rara, vaig? I, bueno, una cosa que diu la caixa que està fent un procés. I diu, no, no, no és per res nostre. Vaig tancar l'ordinador, vaig tornar a engegar, però no va ser quan feia les nòmines, va ser abans. Vaig tornar a tancar, eh? O sigui, jo quan vaig connectar em va sortir una pantalla, vale? I no ho vaig veure clar. Vaig tancar l'ordinador i tot, vaig trucar al meu gestor, vale? I dic, tu, m'ha sortit una cosa molt rara. Diu que, us passa alguna cosa. Diu, no es passa per res, perquè això inclús tinc el pantallasso, perquè jo guardo totes coses rares i tinc el pantallasso guardant d'això. I diu, no ens passa per res. Doncs llavors vaig tornar a obrir el compte, vaig tornar a obrir l'ordinador, vaig ficar-me dintre de la pàgina web, vale? I vaig fer les nòmines normal i corrents, i aquí ja no em va sortir absolutament res.
0: Clar, què pot ser això, Bruno? Uf.
5: Buah, és, clar...
4: Et puc enviar, si vols, el pantallasso. Però és abans de passar nòmines, eh?
5: No, no, després ja contactaré amb tu, que ara ja te tinc fitxada, ja sé qui ets, o sigui, no pateixis, després sí que contacto amb tu, perquè això sí que m'interessa molt, perquè no és una estafa normal i corrent aquesta, ¿vale? Aquesta ja se salta tota una sèrie de coses que no anem pas bé. Sí que és cert que hi ha gent que remotament et posa el que es diu un rat, ¿vale? Un rat, perquè m'entenguis, és un NIDESC, un TeamViewer, un programa d'aquests de control remot, ¿vale? I mentre tu creus que estàs treballant tu amb el teu ordinador, resulta que algú de fora és el que realment està fent. O hi ha una cosa que es diu un keylogger. Un keylogger el que fa és et registra totes les pulsacions de teclat que fas, ¿vale? I totes aquestes pulsacions les envia algú. Per això molta gent, ai, m'estan espiant del WhatsApp, etcètera, etcètera, etcètera. No, el WhatsApp no te l'espien. El que passa que tot el que tu pulses, doncs fiu-fiu, això se'n va a casa d'algú, vale? I aquest algú és el que sap tot el que dius, és el que sap els teus usuaris, és que canvio la contrasenya i encara la saben. Clar, Mussol, perquè tot el que tu vas canviant...
4: Clar, perquè ja tinc aquesta persona Víctor Oriol que representa.
5: Ah, exacte, t'ho va enviant. Per tant, el teu és un cas d'estudi important per poder disseccionar aquesta estafa, perquè s'han saltat masses coses, m'entens? O sigui, una, jo crec que no estaves a la, com es diu ara, a la pàgina oficial de la Caixa. O sigui, ho tinc claríssim.
4: Sí, aquesta... estava a la pàgina oficial, eh?
5: No, una cosa, amb tots respectes, eh? Una cosa és el que a tu t'assembla, que és ben igual, perquè el que fan és la clonen te la foten una davant de l'altra i tu te la menges amb patates, perquè és idèntica. Ah. Clar, hem d'anar a buscar... Hem d'anar a buscar aquests enllaços, aquest link de dalt, de dir, aviam realment on t'anava, no? Per tant, el teu ordinador ha de ser objecte d'una autòpsia forense per poder veure tot aquest relat digital que a mi em diu, ¿vale? Des de que es va agafar, es va connectar, què porulava a la memòria, què fotia, què no fotia... Clar, tot això ara és agafar...
0: Per tant, aquest ordinador...
5: Estudiar-ho.
0: Perdó, Bruno, aquest ordinador llavors ara és perillós d'utilitzar-lo de nou, perquè pot estar contaminat de dir, ara potser hi ha alguna persona aquí que està tenint el control de tot el que fas amb aquest ordinador, Mercè.
4: Aquest ordinador, des de que me'n vaig adonar aquest dilluns, automàticament vaig canviar les contrasenyes de la caixa, ¿vale? Vaig canviar totes les contrasenyes de la caixa, i l'ordinador, jo ja el tinc tancat. O sigui, el tinc tancat, només en algun moment, perquè, clar, agència de viatges, 4 d'agost, tinc molta informació allà dintre, hi ha alguna cosa que l'estic cancel·lant i estic traient moltes coses, però l'ordinador ara i d'avui no està funcionant, està tancat.
0: Això també, Bruno, entenc que és un consell, que la gent que pugui, per exemple, trobar-se en una situació igual, els aparells els deixem.
5: Sí, mira, quan passa una cosa d'aquestes, vull dir, agafes, apaga la màquina i esperes un moment que llavors, vull dir, ve un forense i el que fem és justament és un clonat del disc, vale? De manera que llavors tu pots continuar treballant, depèn si veiem que no està infectat, etc etc. Però llavors nosaltres ja hem preservat l'evidència, val? De dir, ja tenim una imatge, tenim un clon del que ha passat. I llavors amb això, doncs, vull dir, nosaltres treballem i és aquí, comencem a buscar què ha passat, què no ha passat, que també et diré, no és fàcil ni és ràpid, però bueno, ja mirem d'anar tot a bufa per poder descobrir el que ha passat. Però realment el teu cas és molt interessant perquè no només s'ha centrat teòricament en una pàgina que no toca, sinó que a més també els hi has donat aquests còdics de validació, no? O sigui, estaven en línia amb tu.
4: Està dintre del meu ordinador i li dic està en línia.
5: Doncs... Sí. No, és un cas interessant per disseccionar-ho.
4: El codi de validació no es veu mai, perquè clar, jo, per exemple, jo el faig des del mòbil.
5: Clar, és que està aquí.
4: Jo un cop he fet el... Vaig posar el número de compte corrent i tot, saps? Sí. O sigui, jo vaig posar el compte corrent en el cas meu mateix, jo em passo la meva nòmina, ¿vale? O sigui, però jo vaig donar des del mòbil que tinc d'empresa, vaig donar la conformitat.
0: Mm-hmm. Escolteu.
5: Sí, que no dones còdic ni res, és pim-pam, és la validació i això.
0: Mercè i Bruno, perdoneu, ho haurem de deixar aquí, us posem en contacte ara perquè pugueu acabar de veure què ha passat aquí i esbrinar-ho, perquè és veritat que, home, si pot servir, Mercè, perquè puguem esclarir què ha passat,
4: sí,
0: doncs millor que millor.
4: Sí, estafadors, me cago en
0: dinar. Doncs Mercè Alier, moltíssimes gràcies, propietària de Vic Viatges, i Bruno Pérez Juncà, gràcies com sempre.
5: Només faltaria un plaer.
0: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: I és dijous i avui podem saludar el racó de pensar el nostre estimat Guillem Clua. Molt bon dia, Guillem, com estàs?
2: Bon dia, com esteu per aquí?
1: Molt bé. El Guillem, diem-ho, eh? Tenim des de Ràdio Lleida.
2: Sóc a Lleida. Sí, sí, estic encantat de ser aquí. He passat uns dies al Pirineu escrivint al Centre d'Art i Natura de Ferrera.
1: Molt bé.
2: Que és un centre d'artistes i estic molt inspirat.
1: Que bé. Escolta, i ja et quedes per aquí per anar després a veure l'eclipsi o no el veuràs tu, l'eclipsi?
2: Me'n vaig cap a Astúries, per això sóc a Lleida. És una parada tècnica, em passen a recollir i ens n'anem cap a Astúries.
1: La setmana que ve tindrem allà, eh? Per tant, farem el racó
2: estarem
1: des d'allà.
2: Allà.
1: Perfecte, tu. Ja ens explicaràs a veure com pinta la cosa, perquè és veritat que els mitjans ara estem ja nerviosos escalfant motors per l'eclipsi.
2: Jo me'n vaig a la comunitat autònoma amb més

0: d'una empresa d'intel·ligència artificial que escanejava llibres, normalment llibres descatalogats, que comprava en massa a llibreries que tancaven o que es descatalogaven, i els escanejava per alimentar la seva intel·ligència artificial i després els destruïa. I això em va fer pensar molt, em va pertorbar bastant, perquè em va remetre a les novel·les distòpiques que tots tenim al cap, sempre tenim al cap 1984 o sí. Un món feliç, però a mi em va venir al cap Ray Bradbury i Fahrenheit 451, que per la gent que no ho sàpiga és una distopia, una distopia futurista, on els llibres estan prohibits i un grup de rebels s'ha de prendre els llibres, els grans clàssics de la literatura universal de memòria, perquè no hi ha un format físic per poder-los retenir i passar de generació en generació. I, evidentment, és el primer que em va venir al cap.
1: És fort, eh? Sí,
0: és fort, clar, perquè estem parlant de la destrucció del coneixement de facto, no com el llibre, és a dir, que no hi ha una destrucció per poder controlar les persones a través del desconeixement, d'esborrar tota la cultura universal, sinó una privatització d'aquest coneixement, i que si tu hi vols accedir, si en el futur realment deixen d'existir els formats físics, qui tindrà el control de la cultura humana i de la informació, de tot el que ens serveix per ser humans, ho tindrà una empresa privada i li hauràs de pagar, hauràs de llogar el coneixement per accedir a tota aquesta informació.
1: Uf, aquest plantejament, per això, a part que em sembla molt distòpic, penso, ui, quina esgarrifança m'ha entrat de cop i volta, eh?
0: Però és que ja està passant, Laura, això. Ja està passant. Abans tu volies tenir, posseir un llibre, una pel·lícula, una sèrie, anaves, el compraves i el tenies i el reproduïes quan et venia de gust. Ara això ja comença a no ser possible amb certes pel·lícules i sèries que hem confiat tots que estarien a Netflix o que estarien en una plataforma o que hi podries accedir de manera online, i de cop i volta han caducat uns drets, han caducat uns contractes d'explotació i aquestes pel·lícules i sèries no es poden veure enlloc.
1: Yeah.
0: De facto han desaparegut de la cultura popular i en pel·lícules que han deixat d'existir.
1: Veritat,
0: que hi són,
1: sí,
0: evidentment, sí. Hi ha formats que es conserven, hi ha videoteques, hi ha gent que conserva el DVD, però a la pràctica jo vull veure una pel·lícula de Howard Hawks dels anys 50 i molt probablement no la podré veure.
1: També és veritat, i ara deixem fer d'advocada del diable, clar, tots al món no hi cabem, i tant de material també és veritat que és despesa energètica, suposo en el cas dels llibres, ja m'estic posant xunga ara,
0: sí.
1: Però enteneu-me, de dir, també els llibres poden dir, oh, és que ocupen molt, és matar arbres, per què hem de tenir llibres físics si podem tenir-ho tot digital? Que és molt,
0: home,
1: més,
0: això...
1: és molt més econòmic, no ens costa res, no ens ocupa espai. Jo sóc més del teu club, també, però penses, bueno, també hi ha aquesta lectura de, bueno, escolta, la tecnologia benvinguda sigui, també, agilitza
0: coses. Clar, la tecnologia benvinguda sigui si serveix per democratitzar la cultura,
1: exacte.
0: Per fer-la més accessible a tothom. Si tothom, quan va néixer internet, ens pensàvem que internet era això, i ho va ser durant un temps, d'accés universal i gratuït a la cultura, com la Wikipedia. Ara no estem parlant d'això, estem parlant d'una gent que sí que digitalitza, que sí que conserva, però a quin
1: amb
0: preu?
1: Amb quina finalitat i amb quin preu, exacte.
0: Amb una finalitat lucrativa de discriminar la gent que no es pugui pagar aquell coneixement i crear una elit que sí que tindrà accés a aquest coneixement. I això sense tenir en compte que totes aquestes intel·ligències artificials i aquests centres de dades que són necessaris perquè tot això funcioni, l'impacte ambiental que tenen és increïble,
1: clar,
0: la quantitat de recursos que consumeixen, d'aigua, d'energia i de xips.
1: I després hi ha el tema dels autors, que clar, ningú els hi ha preguntat, aquests autors molt segurament són morts, però ningú els hi ha preguntat si estan disposats a que les seves obres s'utilitzin per entrenar aquesta IA, no? Que també és l'altre punt que sempre passa amb aquesta tecnologia, eh? Que on estan els límits? Fins on tu ets amo i senyor i pots dir, ei, no facis servir això, o si ho vols fer servir, pregunta-m'ho o paga-m'ho.
0: Clar, ningú té en compte els drets d'autor d'aquests llibres. No crec que ells estiguin preguntant un per un a veure si ho poden fer. Evidentment no ho fan, no ho han fet. Quan nosaltres utilitzem intel·ligència artificial generativa per crear una imatge o per crear un text, aquesta intel·ligència s'ha nodrit de milers i milers de textos i imatges que tenien uns drets d'autor i que ara s'estan utilitzant amb aquesta finalitat. Això em fa pensar molt en quan érem estudiants i agafàvem un llibre que ens havíem de llegir perquè entrava el temari, el fotocopiàvem de dalt a baix,
1: sí.
0: I l'utilitzàvem per no haver de gastar-nos els diners del llibre, que normalment eren més cars, i llavors allò, les editorials, clar, les discogràfiques amb el Napster, i quan ens baixàvem la música es posaven les mans al cap i era allò, oh, això és robar, això és pirateria, clar,
1: és veritat,
0: era pirateria i era robar quan el ciutadà de base utilitzava aquests recursos per tenir accés a la cultura, però ara que les grans empreses en treuen un benefici tan gran, de sobte no és pirateria i no és robar, de sobte és invertir en el futur de l'humanitat.

0: connectat.
1: Clar, i després també em fas pensar que és veritat que en un moment en què tu dius, mira, el llibre el digitalitzo, que se'l quedi la IA, que la IA me'l mastegui, no? Quan jo li vulgui preguntar, ei, això com anava? Que la IA em digui, mira, m'he llegit aquests llibres i per tant t'ho explico en un paràgraf, val? D'aquesta manera també, d'alguna manera, ens estem deixant que el coneixement, crec que ho plantejaves tu, Eda, l'estem externalitzant, que pensi la màquina per nosaltres. Ja, com que ja ho tenim allà, com que ja sabem que podem recórrer al ChatGPT, al Claude o a qui sigui, i dir, ei, com anava això? Ja m'ho explicaràs. Tu no cal que facis l'esforç de vaig a llegir-m'ho, vaig a buscar-ho, a l'índex...
0: Exacte, això, el resum dels llibres va molt bé per quan vols fer veure que t'has llegit Ulisses de James Joyce amb un sopar i llavors deixes anar les quatre frases i és meravellós. Però clar, no estem parlant d'això, estem parlant del que passa amb els mapes, per exemple. Qui de nosaltres ens donen un mapa, un plànol físic, un paper per orientar-nos en una ciutat o en un país i seríem capaços de moure'ns sense perdre'ns? Hem perdut realment la pràctica d'orientar-nos sense la boleta blava del Google Maps. Jo tinc amics que, no per anar a buscar el pa, però per fer una cosa superbàsica, l'utilitzen automàticament. I tots ho hem fet, hem renunciat a una reflexió i a un procés mental d'orientació en l'espai físic que de cop i volta ens ho soluciona la màquina. Això portat ja a uns extrems de raonament, de pensament crític i de qualsevol acte humà que requereixi entendre el món, explicar-lo i sobretot prendre decisions en aquest món, si ho deleguem tot això a ChatGPT, com ja està passant, hi ha gent que està adreçant-s'hi per fer teràpia, hi ha gent que està per tenir consells per les seves relacions de parella, per la que han de fer la feina, si tot això ho estem delegant, el problema no és que la IA pensi per tu, el problema és que tu deixis de pensar perquè la IA pensa per tu. Que la IA t'ajudi és meravellós, vull dir, és una tecnologia que ens pot ajudar moltíssim, però si deleguem els actes més bàsics de pensar en una màquina, ens acostumarem a no fer-ho perquè serà més còmode i això pot tenir conseqüències terribles.
1: Però és veritat que aquí estàs apel·lant a una responsabilitat de cadascú, perquè a vegades m'ha passat algun cop de dir, ai, tinc molta pressa, necessito això ràpid, no em puc llegir aquest article, passa-m'ho tu i digue'm què és el més important, amb què m'he de quedar d'aquest article. És comodíssim que la tecnologia et faci això. Ara bé, és la lluita aquesta que ens hem de fer nosaltres mateixos de no m'he de confiar, no puc estar tot el dia demanant-li al ChatGPT que m'ho faci tot, perquè llavors això em desentreno.
0: És que és terrible, perquè passa amb totes les tecnologies, ha passat sempre, és un xoc quan una tecnologia s'aplica de manera massiva en una societat que no ha après a utilitzar-la, que no en sap els perills, que no sap les conseqüències que pot tenir tot això, i ho deixen anar allà com una bomba i bueno, que sobrevisqui qui pugui. Sempre ha estat així. Vull dir, ara no està passant res nou. El que passa és que el nivell de conseqüències brutals és de bomba nuclear el que té la intel·ligència artificial, perquè realment té la capacitat pràctica de substituir persones i de substituir processos mentals i de substituir allò que ens fa humans, al final. Llavors, sí que hi hem d'anar en compte, però hi hem d'anar en compte com si ens posessin això, una bomba atòmica davant de la taula i et diguessin, bueno, ara utilitza-la per escriure un article. Bueno, potser t'explota la cara.
1: Clar, clar, clar. I què et anava a dir? I a més, hi ha un factor que és no podem fer marxa enrere ja d'això. És a dir, tot el que ja li hem donat a la IA, no sé si es pot eliminar. S'hauria d'eliminar la IA directament. Perquè en realitat ja se'ns escapa, ja, o sigui, ja pensant més en gran, però penso, se'ns escapa ja l'abast que té tota aquesta tecnologia, amb jo, tot el que ha pogut veure i amb el que hem entrenat, se'm fa difícil pensar que això ara es podria revertir, es podria dir, no, mira, de tot el que t'hem ensenyat, això, elimina aquests llibres, elimina aquests autors, elimina aquestes pel·lícules, treu d'això, és impossible.
0: És impossible. Les grans empreses diuen que estem en un camí inevitable, ho diuen també perquè ho adoptem sense cap pensament crític i ho utilitzem i fem que formi part de les nostres vides, però el que sí que es pot fer és aprendre a tenir un ús ètic de tot plegat.
1: Clar.
0: Ara mateix ha sigut la llei de la selva, com sempre, el capitalisme s'ha apropiat d'aquesta nova tecnologia i l'està explotant fins a límits insostenibles a tots els nivells, ambiental, econòmic, moral, a tots els nivells, i arribarà un moment, com sempre, lentament, que els estats, les institucions, hauran de posar uns límits i ensenyar a les noves generacions un ús ètic de tot plegat. Però sí, molt mal hi està fet i crec que serà molt difícil que tornem al món anterior a la intel·ligència artificial.
1: Sí, sí. Que anava a dir, a Espanya hi ha un comprador localitzat que es veu que es diu Zumbooks, que és una empresa de reciclatge, que durant la primavera d'aquest any diverses biblioteques van denunciar que seguien aquest patró, que feien aquestes comandes enormes centrades en aquests llibres descatalogats, molt específics, precisament amb aquesta intenció. Vull dir que un dels noms és Zumbooks, per exemple. I què anava a dir també? que es veu l'Oriol, l'Oriol Llopart, nostre company aquí, ha trobat que, de fet, al darrere tot això, d'aquesta empresa, d'aquesta compra de llibres, hi ha tot un pla, Oriol.
2: Exacte. Què tal, Guillem?
0: Hola, què tal?
2: Què tal? Mira, el juny del 2025, un tribunal dels Estats Units va determinar que Anthropic, que és una empresa, una startup d'intel·ligència artificial, podia entrenar els seus models DIA amb llibres comprats legalment. I també va avalar que se'n fessin còpies digitals sempre que els exemplars físics es destruïssin. D'aquesta manera, doncs, la còpia digital substituiria el llibre en paper i no se'n conservarien dues còpies d'una mateixa obra. El Washington Post va fer una investigació i va descobrir el projecte Panamà, que es tracta d'això, que hi trobaven escrits que literalment deien escanejar destructivament tots els llibres del món i, això sí, en aquest document demanaven discreció. Discreció poca, perquè
0: sí, clar.
2: Exacte. I això, clar, a mi em fa pensar que això perquè ho ha destapat el Washington Post, però que ja s'estiguin començant a implementar projectes de compres massives de llibres,
1: clar,
2: d'informacions,
1: clar.
2: Això és molt perillós pel futur de l'humanitat.
0: Clar, això em fa pensar també en una cosa que comentàvem la setmana passada, quan parlàvem d'adaptacions. Jo feia la broma de dir, tu pots fer una adaptació de l'Odissea i serà la teva versió i serà molt diferent i t'inventaràs tot el que vulguis, però no passa res, perquè l'Odissea original segueix existint.
1: Clar.
0: Llavors això no és cap problema. Però és que si hi ha una empresa que recull totes les Odissees que s'han escrit al món i després només et proporciona la seva versió mastegada, adaptada o modificada perquè respongui als seus criteris de com ha de ser el món o de com ha de ser la literatura, aquí tenim un problema molt gordo. És que ja no tenim la capacitat d'entendre o d'accedir a una peça original perquè ha passat per el filtre d'una empresa privada amb uns interessos que vés a saber quins són.
1: Ves que no torni, Guillem, el escriure a mà, o sigui, tot el que és ara, tot
0: total,
1: el que pugui ser manual, que ves que això no torni a viure un moment àlgid ara, quan ja ens cansem de tota aquesta roda i diguem estem farts ja de la tecnologia, no sé què, tornem als orígens i tornem a fer des de nosaltres d'escriure a mà, des de nosaltres muntar llibres, llibretons. De fet, els fanzins ja és una mica això, també. Aquest art potser més personalitzat, perquè hi ha un punt que dius, ostres, és que si tot ha de ser igual i tot ho han de fer els ordinadors, tinc ganes jo també de crear.
0: Mira, jo estic convençut que serà així. Amb això sóc molt optimista. Hi ha noves generacions, els Zetes ja estan adoptant la fotografia analògica, els hi flipa, no?, de tenir un paper on hi ha una imatge que acabes de fer. I crec que passarà amb tot el que impliqui una humanitat, tot el que impliqui una artesania, agafarà un valor i una volada impressionant. És veritat que estarem inundats de virtualitat i de productes i de ficcions fetes amb intel·ligència artificial, i això donarà molt més valor a l'esforç humà. En aquest sentit, crec que el teatre, per exemple, que és una cosa a la que jo em dedico, que fa 3.000 anys que existeix i durarà 3.000 més, perquè és impossible substituir la presència humana en un escenari i per una virtualitat, un holograma o una pantalla.
1: Què va, és que encara que ho fessin, jo crec que la gent no... Potser hi aniríem al principi com a novetat, de dir a veure què fan, però és el que dius tu. Ja, res és equiparable, això, jo crec. Que ho vegis una màquina fent-ho, penses, bueno, no té cap gràcia. No?
0: És que estem parlant del que ens fa humans. És que anem al disc dur de la nostra essència del que som com a espècie, no? Què som? Ens expliquem històries, ens comuniquem, fem comunitat, ens toquem. Això és el que ens fa humans. I res ho podrà substituir mai.
1: I em fas pensar també en el cinema, per exemple, ara, quan els efectes especials, i no només els efectes especials, ara ja es poden fer pel·lícules, no?, que no són els actors mateixos, que tot està fet amb ordinador, i tots els muntatges que abans es feia, ostres, amb tot de centenars de persones, de tècnics, encarregant-se de muntar un set de rodatge, que potser per 15 segons estaves muntant allò des de maquetes, amb càmeres, amb aigua, amb foc, amb coses, i crec que això també, potser li donem la volta, l'altre dia ho parlàvem amb uns amics, i crec que això li podrem arribar a donar la volta i valorarem encara més tot el que és fet per persones.
0: Això
1: vull pensar això.
0: Ha passat amb tinc l'Odissea al cap, només poso l'Odissea com a exemple. Però
1: és el
0: Christopher
1: teu imperi
0: Nolan...
1: romà.
0: Sí, total, no? Jo tampoc... Vale, que m'agrada el Nolan, però no tant, com per defensar-lo cada setmana. Però és el que ha fet amb l'Odissea. Ell no ha recorregut a efectes especials, cars, ni a CGI's, tot ha estat molt artesanal. També em fa pensar això en les pel·lícules de Harryhausen, no? les pel·lícules de Sinbad i d'aquelles dels anys 50, que hi havia uns efectes especials de stop motion molt característics, de monstres, d'esquelets que atacaven els herois, i veus clarament que allò és supercutre i veus el truco. I hi va haver algú que va utilitzar una intel·ligència artificial per convertir aquells moviments tan raros i tan cutres amb uns moviments fets amb CGI molt més dinàmics, molt més fluids, i que no es notés que estava fet amb stop motion. La gent se li va tirar a sobre com dient: què estàs fent? Estàs destruint algú que s'havia fet artesanalment, i que la gràcia precisament d'aquestes pel·lícules és això.
1: Clar. Ai, Déu, que interessant tot. Guillem Clua, moltíssimes gràcies. Una setmana més.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Que vagi molt bé i fins la setmana vinent.
0: Fins la setmana que ve.
1: Ara són les 9:44 minuts del matí. Arribarem a les 10 ben acompanyats del redactor de Medi Ambient del Periòdico, en Guillem Costa. Molt bon dia, com estàs?
3: Hola, Laura, molt bé.
1: Ben tornat. Avui per parlar, a veure, aigua salada i aigua dolça. Avui vols parlar d'anguiles, de salmons i de pantans?
3: Sí, una mica de tot.
1: Una mica de tot avui.
3: Però és veritat que no havíem tocat el medi aquàtic, no? Fins ara havíem estat en territori terrestre, i hi ha una sèrie d'animals, unes espècies, que estan a mig camí entre l'aigua salada i l'aigua dolça, que conviuen entre aquests dos hàbitats, com és el cas de les anguiles i dels salmons. I això dels pantans, doncs és veritat que els pantans tenen a veure en els hàbitats de totes aquestes espècies. I en el cas de l'anguila en concret, que és el primer, si et sembla, que podem abordar, l'important és explicar que l'anguila és una espècie que arriba als nostres plats, no? Per exemple, la gent la coneix, mm-hmm. de que es menja anguila, forma part de la cuina deltaica. Doncs és una espècie que està en un perill de desaparèixer, en perill d'extinció no ho podem dir, perquè la situació no és oficialment en perill d'extinció catalogada, però, per exemple, l'anguila està en una situació ecològica pitjor que el linx ibèric, no? Que és una espècie mediàtica, sí, que tothom coneix, que el linx ibèric està en una situació complicada. Doncs està en una situació encara pitjor.
1: Doncs em sembla fort, perquè penso... no, és veritat que no tenia ni idea de que l'anguila podria estar en aquesta situació. I per què no s'està protegint, llavors, si està tan en perill de desaparèixer?
3: És una cosa que no es coneix, eh?
1: Vull dir,
3: que se n'ha parlat poc, i si no ho poses en aquests termes d'agafar un exemple, això, agafar una espècie que tothom coneix i que tothom sap que està desapareixent, doncs la gent no sap el per què. En primer lloc, per la pèrdua d'hàbitat, allò que expliquem sempre, si els rius no estan com han d'estar perquè les anguiles hi visquin, doncs les anguiles ho tenen més complicat per tirar endavant. Però, a més, hi ha el tema de la pesca. Mm-hmm. Les anguiles es pesquen, sí, són una activitat econòmica important a tota Espanya, sobretot a regions com això, el Delta de l'Ebre, l'Albufera de València, on, a més, és una cosa molt tradicional, no?, els pescadors d'anguila. I què ha passat? Que el Ministerio, el govern espanyol, ha proposat de protegir l'anguila. És a dir, anem a dir que l'anguila estigui protegida per poder prendre unes mesures i intentar que es recuperi. Però hi va haver una reunió entre el govern i les comunitats autònomes, i les comunitats autònomes, que són les que tenen les competències de medi ambient i les que, per tant, havien d'avalar aquesta protecció oficial de l'anguila, doncs van dir que no. Perquè, en bona part, pels interessos d'aquest sector pesquer. Quants pescadors d'anguiles hi ha a tot Espanya? Pocs. Pocs centenars, però és veritat que són...
1: A pocs centenars,
3: doncs...
1: sí, tota Espanya.
3: Sí. Clar, no és allò una pesca majoritària, es pesquen altres espècies al mar, però és veritat que és un sector econòmic, doncs, tradicional i important, i de moment s'ha decidit ajornar aquesta decisió de què fem amb l'anguila.
1: I per què és tan crítica aquesta situació amb els pescadors, i per què no es recupera l'anguila, llavors?
3: L'anguila és un peix amb un comportament molt curiós, del que en sabem poques coses, ara intentarem descobrir-ne alguna.
1: Vale.
3: Però només un exemple, perquè vegis com de complicat és aquest cicle de l'anguila, si et sembla, perquè veges lo difícil que ho té, no?, per tirar endavant, podem intentar explicar el que jo crec que podríem definir com el misteriós viatge de l'anguila. El primer que hem de fer és situar-nos al mar. Val? Hem dit allò de mar i riu, estem situats al mar, a un mar que està a l'Atlàntic, al mig de l'Atlàntic,
1: al
3: mar dels Sargassos. Allà és on comença la vida de les anguiles. És a dir, totes les anguiles del món
1: neixen
3: allà.
1: Surten d'allà.
3: Una anguila que trobes al Delta de l'Ebre, a la llacuna de l'Encanyissada, ha nascut en forma de larva al mar dels Sargassos. Allà comença la seva vida, amb larves transparents i planes, molt petites, que comencen, doncs, a ser transportades pels corrents oceànics. Els corrents oceànics les porten cap al Mediterrani, per exemple, tot i que també és veritat que en altres casos les porten cap a Amèrica, cap a mars americans, però en el nostre cas, centrem-nos en l'anguila europea, larves les transporten i venen aquí, davant de les costes mediterrànies. I del mar, aquí és on hem de passar, els rius. Les anguiles se senten com cridades per l'aigua dolça, no?, per l'olor de l'aigua dolça, i comencen a entrar a llacunes, estuaris, a rius, a tots aquests espais, doncs, d'aigua dolça, on comencen a créixer. Per tant, hem tingut que neixen els sargassos, venen empeses per als corrents i entren a llacunes, estuaris i rius. Aquí s'hi poden passar molts anys, creixent en els seus hàbitats, fins que un dia, potser al cap de 15 o de 20 anys, quan ja són anguiles grosses, reben com una mena de senyal divina, no? Com si diguéssim, que les convida, doncs, a canviar el seu cos i a tornar cap al mar dels sargassos.
1: Val.
3: És a dir, comencen a nedar, baixen dels rius, van cap al mar, viatgen altre cop cap al mar dels sargassos i allà es deixen d'alimentar, es reprodueixen i moren.
1: Val.
3: O sigui, aquest és el viatge d'una anguila.
1: Aquest és el camí que fa l'anguila.
3: És una cosa molt misteriosa i, a més, és molt curiós perquè mai s'ha pogut registrar la posta de l'anguila. És a dir, com l'anguila pon els seus ous als sargassos és una cosa que els científics mai han sapigut poder registrar. O sigui,
1: em sembla fortíssim, això, perquè penso, ostres, amb tot el que s'ha descobert i el que s'ha pogut veure, que això no...
3: Per això, per aquest misteri, he portat avui a una experta en anguiles, que és la Daniela Aguado, que és biòloga del Centre d'Estudis Mediterranis i que porta temps doncs, estudiant això. Què passa amb aquest cicle de vida de les anguiles i com les podem protegir?
1: Daniela, benvinguda.
4: Hola, moltes gràcies per l'invitació.
1: De res, només faltaria, escolta, per posar aquí, per ajudar-nos a entendre encara més el món de les anguiles. Amb quines dificultats es troben aquesta espècie?
4: Bueno, las anguilas en sí no tienen una dificultad propia. Tienen multifactoriales de dificultades. Una de ellas, como había mencionado Guillem, principalmente, es la obstrucción de la conectividad fluvial. Uh-huh. Esa es una de las principales causas. Como lo ha explicado Guillem, las anguilas necesitan un ciclo de vida para llegar, crecer y tornar a reproducirse. Si hay estos obstáculos dentro de las zonas continentales para que la anguila pueda remontar río arriba, pueda alcanzar su ciclo, su última fase sexual,
1: ¿sí?
4: A ella le costará, ¿no?, volver y reproducirse. Entonces, esa es una de las principales causas. Por eso es que muchas gestiones, por ejemplo, en el Centro de Ríos Mediterráneos estuvo haciendo propuestas para hacer rampa de peces, ¿no? Algunos estudios para hacer construcciones colindantes de los ríos para que las anguilas no puedan pasar por los costados, ¿no? Etcétera. Estas son una de las medidas que se está tomando. Otra de las causas también es el deterioro, ¿no?, del hábitat, ya de por sí. La sequía, ¿no?, la degradación del bosque de riberas,
1: claro.
4: No todo esto, la anguila es una especie que le gusta mucho ocultarse, ¿no?, entre ramas, entre los fondos, y mientras haya toda esta degradación de hábitat tan fuerte, a la anguila también le va a afectar de todas maneras. Otro factor muy importante, como también mencionó Guillem, es la pesca, ¿no?
1: Claro.
4: La pesca, si bien él menciona que la pesca, hay pesca regulada de la anguila, de la angula también, la pequeña, pero también hay mucho tráfico de angula, ¿no?
1: ¿Ah, sí?
4: Sí, hay un tráfico de angula. Aquí se consume angulas, sí, como de una manera comercial, gastronómica, es muy importante, pero también la anguila, bueno, en esta fase angula tan pequeñita, al ser tan, tan indefensa, es muy propensa a ser pescada. Entonces, ese tráfico ilegal que se realiza, que ya se ha encontrado toneladas de angulas en las fronteras por la Europol, si no me equivoco, estas angulas las trafican muchas veces a Asia. ¿Y ahí por qué? ¿Por qué tiene un valor tan económico en Asia? Porque en Asia intentan reproducirla, porque en Asia también consumen mucha anguila. Ya en Asia se consume mucha anguila, la anguila grande,
1: ¿sí?,
4: la anguila ya mayor, pero la angula tiene un precio elevado porque la quieren reproducir en piscicultoras y todo, claro, este sentido. Pero claro, cuesta porque la anguila, como no se ha mencionado, tiene un ciclo de vida muy extenso, vive muchos años y necesita muchos factores para poder tener estabilidad y salud. Entonces no se ha logrado, de todas maneras, ¿no?, este criadero, ¿no?, de las anguilas. Entonces, igualmente este tráfico, pues, es algo que las afecta a las anguilas.
3: Per tant, tenim això, des de, sí, la pesca fins als obstacles. Quan parlem d'obstacles, i explicava això la Daniela de les rampes,
1: sí,
3: ens hem d'imaginar no sempre grans pantans, no? Que els pantans és una cosa que sempre ens pensem que va fantàstica i és veritat, doncs, que ens garanteix abastiment d'aigua, però clar, també suposen un petit obstacle en els rius que complica el pas de moltes espècies. Doncs no només els grans pantans, sinó també petits assuts, petites preses, que això que explicava la Daniela, que s'ha plantejat que algunes d'elles s'haurien d'enderrocar directament, doncs aquí és on es creen aquestes rampes, perquè les anguiles, a més, hi ha una curiositat, que és que poden raptar, no? Com si fossin serps,
4: sí,
3: quan s'asseca una mica d'aigua.
4: Este cuerpo no serpentiforme tienen mucha fuerza, porque cuando hemos tratado de ir a hacer los estudios y pescarlas, tienen muchísima fuerza al momento de poder agarrarlas.
1: Qué curioso.
4: Entonces, son anguilas que saltan y que tienen toda esta capacidad para poder raptar ¿no? estos pasos, ¿no? para las anguilas, ¿no?
3: I sobre la cuina, doncs hi ha els dos aspectes, no? L'anguila ja adulta o les angules, no? Que són aquest menjar tan buscat per festes de Nadal, però que s'havia plantejat regular, per exemple, només la pesca de les angules, perquè, clar, si et carregues les cries, doncs és molt més difícil que les anguiles tirin endavant. I quan es va començar a parlar de protegir l'anguila i reduir-ne la pesca, limitar-la o directament prohibir-la, va sortir una campanya de xarxes en què alguns cuiners fins i tot eren els que plantejaven que deixéssim de menjar anguiles.
5: The European eel is on the verge of extinction.
6: There is urgency to act.
7: Alors, Rue Le Château, Saint-Pique.
3: Aquí l'exemple d'alguns xefs, doncs, que deien, potser ens hem de plantejar que ja no toca menjar anguiles, com a mínim durant un temps, perquè l'espècie es pugui recuperar, i a partir d'aquí després doncs, ja analitzarem si se'n poden fer més captures o no. Jo no sé si, Daniela, creieu des del centre d'estudis que podria servir que es deixessin de capturar anguiles, o com a mínim angules.
4: Ya, como mencioné, las anguilas tienen muchos factores, ¿no? En los cuales sufre para el decrecimiento de su población, pero el solo hecho de regular una, ¿no? una protección ya legal, claro que ayudaría a la supervivencia de la especie, ¿no? Como menciona Guillem, ¿no? El introducirlas no estoy muy claro, pero creo que si una anguila se puede proteger de manera legal aquí, estaría dentro de un catálogo, ¿no? De especies amenazadas,
3: sí, como
4: otras especies.
3: Allò que dèiem al principi del linx. No sé, on s'han trobat més d'anguiles a Catalunya? A on hi ha les millors poblacions ara mateix?
4: Bueno, se encuentran en todo el territorio de Catalunya, pero se encuentran máximamente en las zonas bajas de los ríos, ¿no? Y las lagunas costeras, ¿no? Explícitamente hay muchas en lo que es la Muga, el río Fluvià, también al Francolí se han encontrado, en el Congost, en parte de la desembocadura del río Ebro, el río Llobregat, se encuentra en casi todos los ríos.
1: Clar. I explica'ns també quin paper tenen dins l'ecosistema aquesta espècie, tant de rius com aiguamolls.
4: Bueno, la anguila de por sí es una especie paraguas, se le puede decir. Es una especie que es muy importante dentro de la cadena la red trófica, no dentro de los ecosistemas acuáticos. El saber cómo es que le afecta a la anguila la salud, también nos dice nosotros un pronóstico de cómo están nuestros hábitats, ¿no?
1: Claro.
4: Por eso es que se le considera un bioindicador. A más que también vive tantos años, ¿no? Una anguila puede vivir hasta 15, hasta 20 años.
1: Imagínate.
4: Entonces, claro, una anguila que ha recorrido todo este tiempo, desde el Mar de los Sargazos, que ha hecho un viaje cerca de 4.000 kilómetros, que ha traspasado muchísimas dificultades para llegar aquí y para que termine, no de esta manera, y no pueda retornar a reproducirse, es una pérdida para nuestro ecosistema.
3: Clar, és això que dèiem, que els hi talles el cicle, no? I directament no poden completar-lo. I al principi dèiem, com un altre exemple d'animal que viu entre l'aigua dolça i l'aigua salada, de posar l'exemple del salmó, que en aquest cas no el tenim al Mediterrani, si els rius i el mar del nord d'Espanya, no? El Cantàbric, i és un cas també molt curiós, perquè és una espècie que ens mengem, és veritat que els salmons que ens mengem en general venen de granges, d'Escòcia, de Noruega, de països del nord d'Europa, però és una espècie que aquí a casa nostra també està desapareixent.
8: Básicamente porque podemos decir a estas alturas ya, como llevamos avisando mucho tiempo, que el salmón está en peligro de extinción y en Asturias está desapareciendo.
9: Hace 20 años fuera un día en cada cuenca de 8 o 10 salmones mínimo. Por desgracia estamos a cero en todo Asturias.
3: Aquest so, Laura, és d'una cosa que es fa cada any, que és la recerca del campano, el primer salmó que es pesca als rius del nord d'Espanya. I aquest any passava això que sentíem, que directament no trobaven salmons. És a dir, que els pescadors estaven allà esperant el campano, que és un peix que se subhasta, perquè és el primer que surt cada temporada, i estaven dies i dies i dies allà i no sortia el campano. Per què? Doncs perquè el salmó, per el canvi dels cabals dels rius, per les preses també, per aquests assuts, doncs, no poden arribar a les zones de reproducció i cada cop estan desapareixent més.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs us sembla, m'haurem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies perquè ha sigut tot molt interessant. Vull dir que hem descobert segurament coses que no sabíem d'aquestes dues espècies.
3: Dues espècies que ens mengem.
1: Exacte.
3: I que potser a vegades la gent no sap.
1: Exacte.
3: Que estan en un perill, no sé si crític, però sí,
1: de desaparèixer de casa nostra, i tant i tant. Daniel Aguada, moltíssimes gràcies per venir a l'Aquí Catalunya.
4: Moltes gràcies a tu.
1: Per tot el que has explicat. Seguirem en contacte segur, perquè vull dir, és un tema que realment molt interessant. I t'anava a dir, Guillem, t'acomiadem. No ens poses ocellets avui?
3: Ah, avui us havia preparat el so del pigar,
1: a
3: perquè
1: veure,
3: quan parlàvem de salmons hi va haver una polèmica.
1: Sí.
3: És una espècie d'àguila marina gran amb la cua blanca que es va reintroduir a Espanya. Va portar polèmica perquè alguns deien que aquesta reintroducció podia també perjudicar aquest cicle de vida dels salmons.
1: Interessant, com sempre. Guillem Costa, moltíssimes gràcies.
3: Fins dijous que ve.
1: M'agradaria saludar a l'Enric Luzán. Hola, Enric, què tal? Molt bon dia. Enric Luzán, no sé si el puc saludar. Hola, hola.
10: Hola, hola.
1: Ara sí, ara sí que et sentim. Enric, què tal? Com estàs?
10: Perdona, és que estic al banc.
1: Al banc? A quin banc?
10: Al Bank of Georgia.
1: Mira!
10: Una cosa que no pensava que faria mai, que és obrir un compte a un banc de Georgia.
1: Què dius?
10: Perquè he de rebre un paquet de Polònia i ha de pagar duanes. I en aquest país l'única manera de pagar les duanes del govern és tenir un compte a un banc del país.
1: Uau.
10: Bueno, està sent bastant fàcil, com a mínim, però clar, és que m'heu trucat així molt inesperadament i estic aquí sentat davant de la dona que m'està esperant a que deixi el mòbil per fer una gestió amb el meu mòbil per rebre un codi i tal.
1: Ostres, vaja, o sigui que t'hem enganxat directament. Perdó, per qui t'estigui escoltant, que acabi de posar la ràdio, l'Enric Luzano sonarà als oients de l'Aquí Catalunya, és el català que està fent la volta al món a peu. I ara t'hem enxampat això, fent aquest tràmit. Escolta, quants dies portes ara per aquí, Georgia?
10: Avui és el dia... a Georgia crec que, ostres, no sé si 20...
1: Vídies,
10: és el dia
1: ja.
10: 242 de la travessa de l'aventura.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta,
10: 8 mesos.
1: Vas seguint el plàning que t'havies marcat o estàs anant potser més endarrerit o més ràpid, no ho sé?
10: Bueno, una mica més lent del previst, però sí. Ara em faig un salt, agafo un avió fins a Uzbekistan.
1: Val.
10: I per poder entrar a temps a la frontera de Pakistan amb Xina, perquè si no m'agafa l'hivern, si no faig aquest salt. I clar,
1: ostres,
10: allà l'hivern fa menys 30 graus o alguna cosa així, i no és possible.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, vas ben equipat, clar, la motxilla entenem que portes roba per totes les estacions de l'any, més o menys, o tu has ja muntat això per precisament no agafar temporades molt extremes?
10: Vaig canviant, depenent de l'època, l'hivern portava més coses, la porto menys, i de cara a aquesta part del final d'estiu, tardor del Pamir i d'aquesta zona tan alta, doncs sí que hauré de portar algú d'abric, sí.
1: Déu-n'hi-do. I escolta, t'has trobat en una situació adversa, imprevista fins ara, que puguis explicar-nos?
10: Sí, ara fa pocs dies vaig tenir un problema amb els gossos pastor de Georgia, que són gossos que no estan adiestrats ni res i estan programats per una mica protegir les ovelles, però clar, a ells és igual si és llop, un os o una persona. I, bueno, em podrien haver matat, però em van rescatar uns homes que passaven per allà i em van ajudar perquè pogués escapar d'aquesta situació.
1: Déu-n'hi-do.
10: Si els gossos són brutals aquí al Caucas.
1: Vas mantenint informada la família tots aquests dies? Parles cada dia amb Catalunya?
10: Parlo amb ells i després tinc el YouTube que vaig pujant un vídeo cada dia i estan més informats que si parles amb ells.
1: també és veritat. I escolta, fins ara què és el més bonic que has vist?
10: Doncs les muntanyes de Georgia i la costa croata, diria jo. Sí,
1: carai.
10: Això és el més bonic.
1: Que entenc que quantes càmeres...
10: M'estan pressionant aquí perquè...
1: Ah, perdona. Val, doncs vés a acabar les gestions.
10: Perdó,
1: no pateixis pas. Gràcies, Enric, per agafar-nos el telèfon.
10: Em sap greu, eh?
1: No pateixis.
10: Que
1: vagi bé. Gràcies.
10: Adéu.
1: Fins ara.

0: 10 amb en Joan Soler Socarrats. Què tal? Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Ben tornat aquí a la Catalunya. Un dia més, un matí més d'estiu. Escolta, i què millor que fer-ho reflexionant i pensant?
1: Sí, ja.
0: En Joan Soler, segur que el teniu vist, eh? És psicòleg de formació, és divulgador. I avui de què ens vens a parlar, Joan? Ah, on ens vols portar?
1: Tema fresquet. Va sortir l'últim dia que vaig venir, que vas parlar de... Vale, soc una persona que potser s'ha preocupat molt al llarg del temps, no? Per raons que siguin, X, i m'agradaria saber si és massa o massa poc el que estic fent.
0: Sí.
1: Llavors, avui vinc a parlar d'una cosa que es diu locus de control. Que locus no significa de boig.
0: De boig, val.
1: Sinó que em sembla que és del llatí, que significa lloc. On fico el control? A quin lloc fico el control? Per fer-ho, sempre faig servir... com la mateixa història que vaig servir també als tallers quan vull parlar d'això, que és el de... Jo no vull que els meus pares tinguin un accident, vale?
0: Vale.
1: I ara plantejo una situació. Jo imagino que demà em desperto i no vull que els meus pares tinguin un accident amb cotxe. I em pregunto quines coses jo podria fer perquè no tinguessin un accident.
0: Demanar que no agafin el cotxe.
1: Demanar que no agafin els cotxes.
0: No ho sé. Sí o no?
1: Mm-hmm. Penso que he fet aquesta pregunta tants cops que ja m'he escoltat totes les respostes.
0: Vale, vale, vale. Passar la revisió. Anar tu a agafar el cotxe i anar tu a la revisió.
1: Vale, no sé. Perfecte. Mirar que hi hagi pressió als pneumàtics, sí. Que hi hagi oli als frenos, sí. Vale, que hi hagi passat l'ITV.
0: No sé.
1: Ves a la bogeria més extrema que puguis pensar perquè no tinc un accident.
0: Impedir-los agafar el cotxe.
1: Vale. Segrestar-los, no?
0: Segrestar-los.
1: Fantàstic. Llavors, quan faig aquest exercici, sempre surten moltes coses diferents, des de les més petites fins a les més grans. Jo què sé, si ets una persona creient, segurament, despertar-te i resar, pot ser que disminueixi una mica la teva ansietat.
0: Clar.
1: Pot ser. I és un acte que pots fer amb res, amb 5 minuts, i ja està. Però també jo puc dir-los, ei, vigileu avui, perquè he vist que en aquesta carretera sempre hi ha accidents, en aquell tram. Foteu només una mica menys de gas.
0: Sí.
1: Però també puc aixecar-me una estona abans i mirar que els pneumàtics estiguin bé, que no hi hagi cap clau, que el motor funcioni, que hagi passat l'ITV. Però també jo el que puc fer és pujar amb ells al cotxe i anar vigilant.
0: O rebentar les rodes perquè no puguin agafar el cotxe directament.
1: Exactament. Una persona... Jo normalment quan explico això dic o despertar-te a les 3 del matí amb un punyal i punxar totes les rodes i tots els cotxes, patinets elèctrics, bicicletes, camions de la ciutat d'Olot, que és on jo sé, per tal de que demà al matí l'únic cotxe.
0: Seria una mica...
1: I algú en un taller em va dir, Joan, no seria més fàcil si punxes les rodes del vostre cotxe?
0: Clar.
1: Pues també tens raó.
0: També és veritat que és un nivell una mica preocupant, si arribes a aquest punt.
1: Ah, és molt interessant que diguis això, perquè preocupant és el teu judici sobre jo això veig massa.
0: Sí.
1: No? Vale. La paraula massa significa que hi ha un costat en què tu creus que ja és malament, dolent.
0: Exacte,
1: no
0: s'ha creuat una línia. Vale. Sí.
1: Deixa'm ficar-te un altre exemple. Hi havia una persona que va venir a consulta que em va dir que tenia una amiga que cada 5 minuts li demanava que respongués els missatges.
0: Uf.
1: Ah, veus? Uf.
0: Uf.
1: Què significa aquest uf, Laura?
0: Ha creuat una línia vermella molt, molt important.
1: S'està equivocant, no?
0: 100%. Vale. Sí, sí, a nivell de control, no? Estem parlant de coses molt complicades.
1: Clar. Llavors, em fa gràcia perquè aquí hem sigut superràpids a l'hora de jutjar aquesta noia i dir, això és massa.
0: Sí.
1: Igual que han dit, punxar les rodes del teu cotxe és massa. Jo vull jugar a una cosa que és desfer-nos d'aquesta paraula un moment. Un moment, eh? Després pots anar jutjant per la vida i fes-ho sempre, que és també molt útil i et salva de moltes coses prejutjar la gent. No, és cert, és cert.
0: Sí, és veritat, és un gran consell,
1: certament. No, si anessis amb una mà al cor, com diu la meva mare, amb una germaneta de la caritat, també te la fotran cada dia.
0: Clar, clar.
1: La meva mare treballava a Càritas, també.
0: Vale. el disclaimer.
1: Però la realitat és que el que estem dient és que jo no estic disposat a contestar-te cada 5 minuts. A mi em sembla fantàstic que tu ho vulguis i que tu creguis que és necessari i que és la teva exigència. Però jo no estic disposat a pagar això. Vale? Perquè a mi em suposa massa esforç. I jo no ho vull fer. Però és molt diferent dir això que dir això és massa, t'estàs equivocant, ho estàs fent malament, ets massa necessitada.
0: Clar.
1: No? Llavors, és com una línia imaginària en la que posicionem totes les coses que veiem de l'exterior i diem, això està en el seu lloc, sí o no? Està en el costat correcte o incorrecte? No? I ho fem segons els nostres criteris. Però igual que vam parlar, em sembla, el primer dia, no és cert. No és cert, perquè si jo trobés una persona que està disposada de bon cor i amb bona voluntat a respondre't quasi minuts, quin problema hi hauria?
0: Ja, tècnicament, cap, no? Bueno,
1: i si aconsegueixo trobar una persona que 5 minuts li semblin massa temps,
0: yeah.
1: De cop i volta mirarà aquesta noia i dirà no, 5 minuts no estic disposat perquè és massa temps.
0: És massa temps.
1: Segurament estem parlant dels extrems d'aquesta línia. de persones que estan just a l'extrem, no? Mm-hmm. I que hi ha molt poques persones que els exigiran més que elles.
2: Clar.
1: I moltes altres que exigiran menys. Per tant, com a societat direm que s'equivoquen perquè estan a l'extrem.
2: Sí.
1: Però si tu mires com un aspecte, tu podies dir, bueno, només l'últim i el primer s'estaran equivocant.
2: Exacte.
1: I la resta tot serà una comparació. Hi haurà molta gent que no estarà disposada a pagar aquest preu.
2: Clar.
1: Vale. Ho dic perquè és molt important, primer de tot, entendre què s'amaga darrere d'una exigència com aquesta, no? Mm-hmm. O d'una necessitat com aquesta, segurament serà algo que no conec, que és contacte, és control, és seguretat, perquè si no et contesto cada 5 minuts tens por que jo estigui malament. Què és el que s'amaga darrere d'això?
2: Clar.
1: Perquè si em dius què és, potser ho podem cobrir d'una forma més elegant.
2: Més sana, per totes les bandes, no?
1: Clar,
2: que puguin agradar més a, tu, a les dues parts.
1: Exacte.
2: No?
1: Exacte.
2: Potser seria l'objectiu. Al final no dir-li que és una pirada o que està pirat perquè vol això, sinó, però, ei, anem a buscar una cosa que ens agradi els dos.
1: Imagina't que vol perquè té por que si li passa alguna cosa ningú se n'enteri. Mm. Això ho he trobat moltes vegades. Es pot solucionar a través de que les persones et contestin cada 5 minuts i que hi hagi un contacte, o que tu et compris un penjoll d'aquests que, si mai passa alguna cosa, puguis pitjar un botó.
2: Sí.
1: I estan cobrint la mateixa cosa de formes molt diferents. Un botó d'aquests d'emergències que trucarà directament al 112, enviarà la teva ubicació
2: i vindrà una ambulància.
1: I els teus contactes propers. Llavors, clar, estic cobrint la mateixa necessitat, no?
2: Però l'impacte que té és totalment diferent.
1: És diferent.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale, tot això per dir que, quan parlem de control, del locus de control, hi ha coses que jo puc fer, no?
2: Mm-hmm.
1: I poden anar augmentant. Igual que hem dit, lo de punxar les rodes del cotxe estaria en un extrem i potser pues, demanar-los al matí que tinguin cuidado són l'altre extrem. Hi haurà un punt en què jo trobaré la meva barrera del que jo considero fins aquí.
2: Clar.
1: Quin preu jo estic disposat a pagar per tal d'augmentar la meva confiança o disminuir la meva ansietat de que els meus pares no tindran un accident.
2: Mm-hmm.
1: I és bonic perquè cadascú decidirà parar en moments diferents.
2: Però aquí, tornant als capítols anteriors, també ho condicionarà molt si tu ho decideixes sol o si ho decideixes consensuat amb algú.
1: Mm-hmm.
2: Perquè si jo ara et digués, mira, crec que vaig a punxar les rodes dels papes,
1: hey,
2: així no agafarem el cotxe i estem tranquils. I tu em dius, Laura, crec que és massa.
1: Hey.
2: Crec que és massa, Laura. Per què no els hi diem directament i ja està? Jo potser aquí em veig condicionada, entre cometes, i dic, potser és veritat que m'he passat, no? Llavors aquí,
1: vale,
2: hi pot haver aquest debat.
1: Vale.
2: I per tant, la teva línia pot modificar-se. El meu dubte és que jo t'acabi comprant i dic, val, doncs només els hi diem i m'oblido de la meva, del que anava a fer jo.
1: Sí.
2: Realment ho estic fent perquè m'ho crec, perquè vull, m'ho faig condicionada per tu.
1: Vale, aquí hi ha dues coses, crec. La primera és que et vull girar la truita, i és que l'altra persona et faci un comentari, és també un preu a pagar. O sigui, tu sempre tens, en la meva opinió, i és molt delicat això que diré, tu sempre tens 100% la llibertat de decidir. L'altra és quines són les conseqüències de decidir. Imagina't que jo agafo aquest got d'aigua, l'omplo d'aigua i et dic, veu, tu pots decidir. Beure o no beure aigua, aquí ho tenim tots clar.
2: Sí.
1: No? Però jo també puc treure una pistola, apuntar-te i dir-te, si no beus et mato, et disparo. Però pots decidir?
2: Clar, podria, sí, puc decidir, puc.
1: Pots decidir,
2: però
1: hi ha dues conseqüències.
2: Em veig molt, 99% decantada per una banda.
1: I segurament el 100% de les persones que ens escolten beurien l'aigua.
2: Sí.
1: Hi ha dues opcions, dir, jo no tenia cap opció, i l'altra és dir, jo tenia dues opcions, una era beure l'aigua, l'altra no beure l'aigua, i en una sobrevivia i l'altra moria.
2: Clar.
1: I vaig decidir sobreviure i veure l'aigua. Vale. Són dues històries completament diferents. Si tu em dius, jo he decidit fer això perquè em fa por que em jutgin els meus familiars, vale, no t'estàs amagant en cap moment de la raó profunda per la qual ho estàs fent. M'explico?
2: Sí, sí,
1: en comptes
2: sí.
1: de dir, no, si no tenia opció, m'he vist condicionada. Sí, és cert, però jo he decidit perquè em feien por aquesta condició.
2: Clar.
1: Llavors, la primera part és aquesta, per mi. Que és qualsevol cosa que tu escolleixis fer, no? Tris, fer per rebaixar la teva ansietat, assumeix que ho estàs fent per raons que primer de tot són conscients, de dir, no, a mi em fa por que em jutgin, a mi em fa por el càstig, a mi em fa por no sé què, i l'altra, que és la segona part que has dit, és hi haurà coses que se m'estaran escapant, que jo no seré conscient encara. Llavors és com, vale, i?
2: Sí, sí, sí.
1: És a dir, si he triat fer això, l'opció A, en comptes de la B, perquè hi ha una raó que encara no conec de mi mateixa, perquè no em conec suficient, o per inferències de les... Quina diferència marca en aquest moment? Saber profundament la raó o que et falti alguna peça d'aquest puzzle?
2: No sé, la conseqüència o...
1: Però si no tens accés encara a aquesta cosa, en plan, què faries per portar-ho a la superfície? No sé si m'explico.
2: preguntar-ho a algú.
1: Imagina que jo he acceptat venir aquí, no?
2: Sí.
1: I jo penso, per quines crec que són les raons per les quals he acceptat venir aquí? Bueno, doncs tinc la de... M'agrada molt divulgar i crec que és molt útil que les persones generin consciència, etc, etc. I jo pensar, però podria ser que se t'estigués escapant una raó oculta, superprofunda, un trauma que no recordes perquè de petit no t'escoltaven i ara necessites que tothom t'escolti? I jo et dic, sí, sí, clar que podria ser. I jo dic, i quina seria la diferència? Perquè jo realment... No ho tinc a la superfície encara.
2: Ja.
1: Llavors jo puc fer molts esforços per intentar portar totes les coses del fons, del llit del riu, a la superfície i ser-ne conscient. Però si s'ha quedat alguna cosa que jo encara faci molta força per portar a la superfície, encara no hagi arribat a la superfície, què puc fer més?
2: No ho sé.
1: És que jo crec que és això, en plan,
2: No ho sé. Sí.
1: Llavors, anant una mica a l'exercici que volia plantejar avui, molt senzill sí. És, si mai... hi ha alguna cosa que això, no? Vull controlar, o vull que passi això.
2: Sí.
1: Molt bé. Primer de tot, mira si la naturalesa de la cosa que vols controlar és controlable.
2: Clar.
1: A mi em serveix de molt poc que em diguis vull controlar el temps. Dic, vale, fantàstic. Pues...
2: Enhorabona.
1: No, però
2: intento.
1: Les coses que apuntaràs en el següent exercici pues quedaran curtes, perquè si tu vols controlar el temps pues et queda fer una dansa de la pluja.
2: Clar, no.
1: Invocar déus o comprar-te, jo què sé, no sé, un núvol,
2: no, saps? Sí.
1: Vale. I després fes una línia entre les coses més bàsiques que pots fer per augmentar la possibilitat de que això passi, no?
2: Sí.
1: No vull que els meus pares tinguin un accident, doncs quines coses puc fer perquè no el tinguin.
2: Vale.
1: I ves apuntant en aquesta línia de més petites a més grans. Quan acabis, mira tu i decideix en quin punt estàs disposat a fer tot allò per augmentar la probabilitat de que això passi i en quin punt dius, això ja em sembla massa car. I allà serà el teu sweet spot, no? El teu punt dolç en què podràs fer això, vale, sense viure una contradicció interna. I per últim, assumeix que mai podràs arribar al 100% de seguretat en res.
2: Uf.
1: Sí, perquè jo puc punxar les rodes del meu cotxe, de tots els cotxes d'Olot, i que els meus pares agafin el cotxe l'endemà al matí,
2: sí,
1: vagin per la carretera i diguin, hòstia, que estrany, avui no hi ha cap cotxe. I que vagin mirant i s'estampin perquè estan distrets amb que no hi ha cap cotxe. I jo no ho controlo, o sigui, 100% no controlo. O el preu de controlar seria lligar-los al sofà i... Estic disposat a pagar-ho?
2: Sí.
1: Mentre estic disposat...
2: Uf, quina olla, tu. M'has recordat això a Destino Final, també una mica de... Potser si estava escrit. Que havien de... No, molt interessant. Hauríem d'haver dit als oients, des del primer dia, que comprin una llibreta, o que agafin una llibreta a casa,
1: cada
2: i puguin fer tots aquests exercicis. És veritat que... Dones, vull dir, en Joan no el veieu, però porta una llibreta amb ell, que imagino que aquí és on també tu fas els teus exercicis i també et prepares, doncs...
1: I també els penjo a la pàgina web o al YouTube i així, que penjo tots els tallers i tots els materials que faig servir de forma gratuïta.
2: Com ho trobem?
1: A Joan Soler Socarrats o Joan Soler Psicologia.
2: Vale.
1: I a internet hi ha la pàgina web i després ja tens els enllaços.
2: Meravellós.
1: I allà teniu, en plan, si tu vols fer exercici de diari personal, doncs trobaràs un document de 250 pàgines amb exercici de diari personal. Vull dir, que la gent s'ho pugui portar a casa i fer-ho.
2: Que bé. Joan Soler Socarrats, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.

0: Rebobinem el llapis de memòria. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, José.
2: Bona tarda.
1: Ja sé que institucionalment t'hauria de dir president, no? Suposo que també t'hauria de parlar de vostè.
2: No cal, no cal.
1: O sigui, em permets que durant una hora et digui pel teu nom de pila, que tutegi?
2: Sí, evidentment.
1: Que el...
2: Cap quan, problema, al contrari.
1: El nom, a, com es refereixen a tu la gent que t'estima, que és José, Pepe...
2: Mira, José, José, Josep, Pepe, Pep, Monti, Montilla...
1: Monti, eh?
2: Ja veus que hi ha un...
1: Em passaria, si et digués Monti. Seria excedir-se. Que gràcies per venir, perquè ara ja no ets el primer i únic president de Catalunya no nascut a Catalunya, sinó que també ets el primer president que passa pel llapis de memòria. Esperem que no l'últim, però de moment aquí també estàs. Que et venia de gust que compartir les teves cançons.
2: Sí.
1: Que guai. Sí.
2: Algunes de les cançons,
1: bueno,
2: no?
1: Sí, perquè sí, triar-les totes és...
2: Seria impossible.
1: És impossible.
2: Avorriríem el personal aquí.
1: Bueno, a veure on arribem. Ja veureu, hi ha més d'una sorpresa. Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'exministre, exsenador, exalcalde de Cornellà durant 19 anys i expresident de la Generalitat de Catalunya, José Montilla.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del president José Montilla amb Leila, un tema que Eric Clapton va compondre durant la seva etapa en el grup Derek and the Dominos i que parla del seu amor no correspost per la model Patti Boyd, que en aquell moment era la parella de l'ex-Beatle George Harrison, que per cert eren íntims amics, l'Eric Clapton i George Harrison. I José, no sabem si va ser arran de la cançó, però la Patti Boyd va acabar casant-se amb l'Eric Clapton.
1: Sí, va, però no sé si va ser per la cançó.
0: Home, potser va jugar.
1: Suposo que hi havia altres coses, però era una, suposo, una declaració, diguem, tan pública, no?, i tan... que segurament va ajudar, no?
0: Què hi fa, Leila, en el teu llapis de memòria?
1: Bé, la recordo associada a una determinada època, també hi ha, bàsicament a principis dels 90, no?, i algun concert que va fer aquí a Barcelona, i el que vaig anar amb la que és la meva dona.
0: Amb l'Anna?
1: Sí. En aquell moment no ho era, diguem.
0: Ah, val. Va, també va fer... Va ser el teu Leila, no amb l'Anna, com amb la Patti Boyd?
1: Sí, sí, no, i va ser una època en la que, bé, hi havia... va haver-hi molts bons recitals aquí a Catalunya, diguem, a Barcelona, bàsicament, no?
0: Tu toques aquella... o has tocat algun instrument?
1: No, no, no. M'agrada la música, però no en sé, no?
0: Ets no practicant, no?
1: No, soc no practicant, eh? Com també d'altres coses que també soc no practicant.
0: Quines coses?
1: No, no sé, la religió. A mi em diuen, vostè què és? Dic, d'educació catòlica i tal. Dic, que si hauria de dir alguna cosa catòlic, però no practicant, diguem. Que... una mica... del catolicisme i l'agnosticisme, no?
0: Allà estàs.
1: Allà està.
0: Que Leila es va publicar l'any 1971, que diria que és justament l'any que tu arribes a Catalunya amb 16 anyets, procedent de la província de Córdoba. És així, no?
1: És així, sí. És una cançó que té molts anys, però que en realitat... aquí va ser molt escoltada, quan et deia, bàsicament en els anys 90, que va hi havia un CD que va feia una col·lecció, una recol·lecció, no?, una de cançons d'ell, i a més va, bueno, va fer un parell d'actuacions aquí a Barcelona, no?
0: Ja
1: vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-lo, no? L'any 71 no, segur que no venia per aquí.
0: No el vas descobrir aleshores?
1: No, l'any 71 no.
0: Com és que us estalviu?
1: Descobria altres. Bueno, escoltava un altre tipus de música, no? En aquell moment també. És, bueno.
0: Quan arribes aquí a Catalunya, us establiu amb la família, amb els teus pares i els teus germans, a Sant Joan d'Espí?
1: Efectivament.
0: Com és?
1: Bé, mira, Sant Joan d'Espí és perquè... el meu pare va venir el juliol del 71, el meu pare i jo, diguem. I el meu pare tenia un conegut que havia estat veí a Andalusia, que vivia a Sant Joan d'Espí i que venia al pis. I va comprar el pis i va tornar per la meva família i jo em vaig quedar. Em vaig quedar a Cornellà, a casa d'una germana de la meva àvia. O sigui, vaig començar a treballar a Esplugues aquell mateix estiu de l'any 71. I per tant, aquesta és la raó per la qual vam acabar residint a Sant Joan d'Espí. Hi havíem coneguts d'allà, a part d'aquesta família, hi havia altres coneguts d'allà també, procedents en aquest cas, d'Innàjar, no?
0: Que vens amb 16 anys,
1: amb 16 anys.
0: En plena adolescència, vens... Sí. Feliç? Vens amb ganes de descobrir aquest nou món o vens una mica contracor de deixar...
1: No, al contrari, jo havia animat a la meva família, al meu pare, de manera molt especial i tal, per sortir, en aquest cas, no ja del poble en el que havien nascut, del que havien marxat feia uns anys, feia...
0: El Remolino.
1: Sí, el Remolino, Innàjar, una pedania d'Innàjar. Després vam anar a Puente Genil, que era on vivien la meva família materna, diguem, i allà vam viure fins a l'any 71, o sigui, 5 anys del 66 al 71. Vam viure a Puente Genil i Ponte Canin no era un poble petit, té 20, no sé, tenia de l'ordre de 25.000 habitants i tenia tenia instituts i tenia una certa dotació de serveis públics ja en aquell moment, no? Però era obvi que jo volia una mica viure en altres llocs on hi hagués més possibilitats, diguem, de viure, de prosperar, de fer-te gran en el sentit de créixer personalment, no?
0: I quin Sant Joan d'Espí et trobes als anys 70?
1: Bé, doncs era un Sant Joan d'Espí al barri de les Planes, que era on jo vivia, que era una barriada on la majoria de la gent eren, no eren nascudes aquí, eren procedents de diferents llocs d'Espanya, bàsicament, no? La immigració d'aquells anys, dels anys 60-70, era persones procedents d'Andalusia, d'Extremadura, de Castella, de Galícia. Les altres migracions van arribar bastant després, no? Treballava a Esplugues, anava caminant, vaig treballar 9 mesos a Esplugues, després vaig continuar treballant a Sant Joan d'Espí. I la veritat és que m'ho passava bé. Vaig canviar de feina per no perdre més anys d'estudis, perquè vaig començar treballant 12 hores a la nit, jo a Esplugues. Amb 16 anys d'arts gràfiques.
0: I d'allà passes a electrònica.
1: D'ahir passo a treballar en una empresa d'electrònica a l'oficina i tal, i passo a renaudar, a fer el que els anomenava en aquest moment el batxillerat superior. Havia fet l'elemental a Ponte Genil i era possible compaginar-lo, diguem. L'Institut de Cornellà feia el batxillerat nocturn.
0: Nocturn.
1: I per tant, doncs allà compaginava la feina.

0: Poc en general. Sí,
1: he dormit poc sempre. He dormit poc sempre. Però bé, mira, pues, i a més, ja en l'institut pues, va arribar un moment en el que ràpidament pues, al nocturn hi havia molta gent. La majoria de la gent érem treballadors i, per tant, pues, hi ha connexió amb el moviment obrer del Baix Obregat, de les organitzacions clandestines i vaig començar a implicar-me en aquestes coses. No?
0: Arribarem aquí. Sí. Arribarem, a més, m'ha arribat que tenies un sobrenom molt curiós, que ja hi arribarem. Però suposo, José, que ets molt conscient que ara s'ha posat molt de moda la paraula xarnego, ara la torna a estar molt de moda. Tu en aquesta joventut t'hi vas sentir, t'hi van fer sentir?
1: Jo he de dir que no. Jo crec que està de moda perquè algú l'ha començat a utilitzar, perquè hi ha hagut un llibre, però jo, la veritat és que en aquell moment no... Jo no puc dir que mai he sentit en cap moment...
0: En cap moment,
1: diguem... No sé, s'ha assenyalat per la meva procedència o el meu lloc de naixement. Jo crec que la societat catalana, a més, no és així. Això no vol dir que no hi hagi persones que tinguin... que tot el que no sigui cognoms, 8 cognoms catalans, doncs ja... els sembla que és una...
0: No, idiotes, no. Idiotes tenim a tot arreu del món. Vull dir,
1: exacte.
0: Està molt estès,
1: però, no, però jo crec que no, que la immensa majoria de la societat catalana no ho és. I... que és acollidora i és...
0: I com a tants i tants nouvinguts, un dels teus primers contactes amb el català és a través de la música del Serrat?
1: És a través de la música del Serrat, sí. I és a través també de la política, la clandestinitat també, i és a través del el primer teatre que es comença a fer, no crec que es comença a fer, no? Almenys que jo vaig començar a anar a veure, no? Encara quan era una cosa molt minoritària, no? Molt, diria, clandestina, però pràcticament, no? I a les amistats que vaig anar forjant, no?
0: Així aprens català.
1: Així vaig aprenent català llegint. El que me costava era parlar-lo, perquè això no t'acabes de decidir, dona una mica de... I això em va costar més.
0: I mira ara,
1: Sí, no, mira ara...
0: Se n'has de la ceba, ja, José.
1: No. Això no. És difícil, diguem, amb el pas del temps, evidentment, es van corregint coses, però el català no és la meva llengua materna. I per tant, això jo crec que sempre es nota.
0: En fi, que és l'hora que soni un dels culpables que el José, per molt que digui, té aquest bon català, que és Joan Manel Serrat, i el pare.

0: Joan Manel Serrat, sonant el llapis de memòria del president José Montilla, que és un tema publicat l'any 1973, que toca una temàtica que, per desgràcia, 53 anys més tard, doncs continua ultravigent, que és com ens estem carregant el planeta, el medi ambient. I suposo que tu, José, com a bon caminant per la natura que ets, aquesta degradació la coneixes de primera mà.
1: Sí, jo crec que Serrat no només va ser precursor, bueno, precursor amb altres, però no tothom rebutja participar en un festival com era Eurovisió en aquell moment per voler cantar en la seva llengua. Sinó que també va tocar seves cançons i diverses qüestions que van ser també una mica avantguardistes, no? En el seu moment, en l'any 73, això de l'ecologisme aquí no existia. Existien a mans de la natura, sí, però l'ecologisme com tal, com a moviment polític, davant del franquisme, la lluita contra la dictadura acabava acalparant-lo tot i, per tant, no hi havia forat per a missatges més sectorials i tremendament importants, i d'ahir la importància d'aquesta cançó. I també una mica tenint en compte que parla amb el seu pare i parla de la natura, no? El meu pare també era un gran amant de la natura. Sí.
0: I tu has sortit igual que el teu pare, perquè a mi em consta que caminar és algú que t'agrada molt, sí, per la muntanya, ets més de muntanya que
1: sí,
0: de mar.
1: Sí. Tot i que ell té una gran cançó també, que és Mediterrani, no? Però sí, sóc més de muntanya que de platja. I bé, ara...
0: Continues caminant sovint?
1: Sí, continuo caminant normalment els diumenges, un parell d'hores per la muntanya. Ara Collserola està tancada, no es pot, i per tant hi ha itineraris alternatius més urbans, no tan agradables, però d'alguna manera de complir amb les normes, i esperem que es pugui Collserola novament a les activitats humanes, no? I que el perill de la peste porcina hagi passat.
0: Que ara suposo que has baixat una mica el ritme, però en aquells temps de ministre, de president de la Generalitat, caminar era el teu punt d'evasió, el teu moment de, mira, ara no m'emprenyeu, que necessito dues hores, tinc molt mal de cap?
1: Bueno, no, sempre podia.
0: Com portaves amb tu?
1: Era molt complicat fins i tot tenir temps per això.
0: Ni per caminar dues horetes als diumenges?
1: Ni per caminar. Normalment, en determinades responsabilitats, i en aquell moment segurament jo era com era, no? Vull dir, no, tampoc sóc com sóc. Trobar temps per això era molt difícil. Era una dedicació 24 hores al dia, quasi.
0: Uf,
1: 7 dies a la setmana, no. Temps que... durs, però escollits i viscuts amb passió i a més amb grans records, fins i tot de les etapes més dures, que també en càrrecs de responsabilitats, pues, hi ha etapes dures, no? No tot són flors i violes, sinó que hi ha de l'altre també. Però no hi havia... tots els dies de la setmana es treballava.
0: Mare de Déu. I diria que abans de caminar, corries, que eres atleta.
1: Això, però sí, això es va acabar als 18 anys.
0: Quina modalitat era la teva?
1: Jo era 800-1500.
0: Ah, o sigui, carrera de fons.
1: No, carrera de fons, no.
0: Carrera de fons. No. Al mig entre l'esprint...
1: Jo l'esprint no, perquè no soc, en fi, la meva alçada i el pes i tal no són els ideals per a això. I tampoc per fer una marató, diguem, i per tant era 800-1500.
0: Bueno, un Fermín Cacho.
1: El que havia, sí, el vaig conèixer i el vaig veure com guanyava la medalla d'or aquí
0: a Barcelona,
1: a l'Estadi Olímpics.
0: Que ara ens parlaves del teu pare, també, sí. Que un dels motius pel que has escollit aquesta cançó de Serrat, entre moltes, és per aquesta figura del teu pare. A casa teva es parlava de política?
1: Sí. Es parlava de política. perquè d'alguna manera, és a dir, jo connecto amb les organitzacions clandestines i tal, bàsicament des de l'institut, no? Nocturna a Cornellà, que hi havia presència de persones que militaven en diverses organitzacions, d'esquerres. Però, clar, el meu pare havia estat a Andalusia, en concret a Innájar, havia estat representant dels treballadors, dels que treballaven fent un embassament, que és el més gran que hi ha d'Andalusia, no? El d'Innájar. I d'alguna manera ho feia, i era una persona que tenia preocupacions socials i que escoltava la BBC, escoltava la Pirenaica, i tenia relació, suposo que amb el seu pare, que va estar lluitant a la República i que havia estat responsable del Partit Socialista allà.
0: Sí,
1: durant la República.
0: Ve d'anys enrere. Però ells sabien que tu estaves ficat en política clandestina?
1: Ell ho sabia. No és que li agradés molt, però jo crec que en el fons ho entenia.
0: Home, i un acte de confiança per part teva, explicar-ho.
1: Sí, sí, no, clar.
0: Tinaven les dents, vull dir.
1: Bueno, amb ell no, ja sabia una mica el terreny que trepitjava.
0: Per l'altra banda.
1: No, ja.
0: Que entres al Partit Comunista d'Espanya, crec, no?, en política clandestina.
1: Es deia PCI, diguem. Era un grup... Un
0: internacional, no?
1: Un grupúscul, parlem clar.
0: Maoista.
1: Maoista, sí, sí.
0: Que llegíeu molt, dius.
1: Amb 17 anys, sí. Llegíem molt, eren... Bueno, va ser segurament... La part... Jo veig la... Tracto de veure les claus positives, no?, de les coses que vas fent. I bé, a mi em va servir per conèixer persones que alguns van començar a ser els meus amics i avui ho són, diguem, i la vida ens ha portat a cadascú a fer coses diferents, però també per aquesta capacitat i aquesta certa obligació que teníem de llegir i de discutir sobre llibres. Era els clubs aquests que hi ha de lectura, però... diguem, una mica esbiaixats, eh? Autors molt determinats, no?
0: Que
1: però
0: José,
1: però va ser útil, ho crec.
0: Et deien, com a sobrenom, el Guerri.
1: Sí, sí, sí.
0: D'on ve això, el Guerri?
1: No va haver-hi algú com m'ho va posar i això em va... Bueno,
0: què vol dir?
1: Era... no sé.
0: Saps? Perquè no, si no. Ho he trobat jo, és que tu sí que ho saps.
1: No, perquè era una persona que, bueno, que tenia... deien que... tenia sang freda per...
0: Ho dic jo, si no, ve de guerrillero.
1: Sí, sí, per
0: José Montilla, per plantar, el guerrillero.
1: Per plantar cara, per...
0: Eres per molt fer... arriscat?
1: Una mica, pot ser massa.
0: Va rebre?
1: Afortunadament, només una vegada. Em van donar un cop a l'esquena que em va durar unes quantes setmanes el blau, però vaig tenir la sort. A mi no em van acabar de... No em van detenir, vull dir, sí, no vaig acabar la presó, i amics meus sí. Alguns van acabar a la presó i alguns detinguts i alguns a la presó i alguns condemnats.
0: Com t'hem d'imaginar estèticament en aquesta època? Cabells llargs, pantalons acampanats...
1: Sí, més o menys. En aquella època dels 18, 19, 20 anys fins al... Sí, fins a... Sí, sí, sí.
0: Eres un pelut.
1: Era un pelut... Dedicava moltes hores a això, a treballar, a estudiar, no massa, però i fer activisme polític i després fer activisme cultural també.
0: En quin moment passes del comunisme al socialisme?
1: Deixo de ser maoista l'any 74, o sigui, amb 19 anys ja deixo de ser maoista. I al final acabes... Com acabes en un món que era molt diferent al d'avui, no? Afiliant-te a una organització o a l'altra. Però depèn una mica de la clandestinitat de la gent que coneixes. No hi ha un catàleg, ni adreces, ni hi ha... No sé, ni, a on dirigir-te, no? Ni líders coneguts com tal, no? I per tant, per això vaig acabar sent maoista, perquè el company que tenia al costat, el costat era un d'aquí de Barcelona i tal, que era militant del PCI. Després el 74 deixo el PCI i m'afilio al PSUC, al PSUC.
0: Al mitjà de mili, no? Era València?
1: No, abans. Molt abans, no. L'any 74, 19 anys, vaig marxar a la mili, que tenia, acabava de complir 21 anys. A la mili el que m'agafa és la transició política, perquè jo marxo a la mili tres mesos després de la mort de Franco. I bé, la mili permet veure la transició d'una manera una mica peculiar, diem, perquè no vivia aquí a Catalunya. La mili la vaig fer a València.
0: Entre militars
1: que tenien allà el testament de Franco i de José Antonio en tots els espais de la... I bé, vas coneixent gent, i el que estava clar era que ja hi havíem... havia madurat una mica, no? Com a persona, no era un adolescent, i havia escoltat altres líders, havia llegit altres llibres, m'havia fet una idea una mica més. Jo recordo que a mi em va agradar, per exemple, un llibre que es va publicar aquí, Qui vivia Franco, que era El socialisme possible, que ho va utilitzar François Mitterrand a la campanya, no sé si era del 73 o del 74, i ja, a mi ja m'agradava la cosa més moderada, vull dir. O sigui, que ho vaig anar veient, i és, òbviament, pues, això va desembocar que quan s'acaba creant el Partit dels Socialistes de Catalunya, fusionant diversos col·lectius, al juliol del 78, al setembre jo m'afilio al PSC.
0: Allà estàs tu.
1: Exacte.
0: Que tinc un dubte. El teu parer, ser socialista l'any 2026, significa exactament el mateix que el 1978, o el concepte ha mutat?
1: Ha mutat... No, mutació segurament no és el terme adequat. Jo crec que ha evolucionat. La societat catalana, espanyola, el món de l'any 78 i el d'avui no s'assemblen massa, de veritat. I per tant, el conjunt de les, en fi, del, podríem dir, del que són els corrents de pensament, han anat evolucionant. Jo el que crec és que el que sí que es manté són els valors que hi ha darrere. És a dir, alguns que venen de... ni dels teòrics socialistes o els utòpics, sinó més enllà, no?, de la Revolució Francesa. La llibertat, la solidaritat, la fraternitat, la justícia social, afegiríem, que no era de la Revolució Francesa, és molt després, és un valor més del socialisme, no? Més tradicional. Per tant, els valors sí que crec que estan, que són els mateixos. Ara, la manera de fer realitat aquests valors, de lluitar per la igualtat d'oportunitats, va canviant amb el temps, perquè la societat va canviant, les societats van canviant.
0: I al llapis de memòria del president José Montilla, alias El Guerri, també hi hem trobat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que no és ni més ni menys que Fear of the Dark, d'Iron Maiden.
1: Iron Maiden, sí.
0: No m'esperava Iron Maiden al teu llapis de memòria, José.
1: Sí.
0: Què hi fa?
1: Mira, perquè... Bé, perquè m'agrada Iron Maiden.
0: Saps que molts oients ara...
1: O Metallica...
0: Estan esclatant el cap, havia... De dir, uau, el Montilla, Iron Maiden, quina combinació, no l'hagués dit mai.
1: Jo crec que va ser l'any 83 al Palau d'Esports. Sant Jordi no existia, que òbviament en aquell moment que els vaig veure.
0: Van agradar tant que aquí estan.
1: Bueno, van venir més anys, però jo crec que va ser l'any després del 82... que havia guanyat Felipe González feia poc, i vaig anar a veure Iron Maiden, sí.
0: Els continues escoltant avui,
1: sí,
0: dia?
1: Sí.
0: Sí.
1: Depèn del moment, de l'estat d'ànim, depèn del que estiguis fent, no?
0: Dius, vaig a posar una mica de tralla.
1: Vas canviant de música, no?
0: Doncs va, escoltem una mica Iron Maiden.

0: José, ara et comentava que suposo que molts oients els hi haurà sobtat, no?, que hagis inclòs Iron Maiden en el teu llapis de memòria, més que res perquè molts tenim una imatge de tu com una persona molt tranquil·la, no?, seriota, poc donada a la xerrameca. Ja. Varia molt el José Montilla públic, polític, el de la seva vida privada? El tarannà?
1: El tarannà? Bé, jo crec que sóc una mica el que es veu, però també altres coses que segurament no es veuen, no. Les persones normalment són més polièdriques del que ens pensem, no? I no és... Això no vol dir que vagis fent comèdia per la vida, no? Però tampoc vas... traient-te, com diria, totes les... No et vas despullant, no?
0: No estàs ensenyant totes les cartes que tens?
1: No, les cartes no, tampoc, perquè no és per jugar, no? No intentes jugar amb ningú, ja.
0: Que això de ser home de poques paraules t'ho han dit moltes vegades.
1: Sí, sí, sí, jo ho he dit. Fins i tot en una campanya que deia...
0: Fets, no paraules. Així vas arribar a Palau.
1: Sé que les paraules són importants, si més no per explicar els fets, perquè els fets per si mateixos només no s'expliquen.
0: Bueno. Però creus que t'ha anat a favor, t'ha anat en contra...
1: Bueno,
0: perquè és una marca també Montilla.
1: Sí, no és jo crec que no m'he anat en contra, en realitat era el que volia dir. O sigui, no era un missatge impostat, sinó era el que pensava, no? I a vegades els missatges a les campanyes, no dic només electorals, sinó en les campanyes de publicitat i tal, són amaguen, diguem, una certa dosi d'impostura. No era aquest cas, no?
0: Això és cert, 100%, mai has intentat ser el que no ets, no? Vull dir, sempre has potenciat el que ets.
1: Exacte.
0: El que no sé, José, si t'has trobat amb molts gurus de la comunicació de... Vinga, José, aquí fes-te una metàfora, xerra més... Que t'han intentat construir un personatge que
1: no
0: ets.
1: Sempre hi ha, diguem, normal, que els professionals que es dediquen a això intenten fer allò que creuen que... podria anar bé, però també ha d'encaixar, jo crec, que amb la persona, amb el personatge, no?
0: No els hi has comprat?
1: A vegades li he comprat coses i altres vegades no. No.
0: I si, en canvi, d'haver nascut el 1955, haguessis nascut el 2005, o sigui, ara et toqués entrar en política,
1: sí,
0: tal i com és la política actual, hi entraries?
1: Pues no ho sé. Vull dir, a veure... El que sí que podria dir és que una certa vocació de servei públic sempre la he tingut i la tinc, no? El que no sé és si aquesta vocació de servei públic es manifestaria de la mateixa manera que es va manifestar en el que ha estat la meva trajectòria, o d'una altra manera, en el sentit de, sobre la base d'això, d'aquests principis que parlava, no?
0: Uh-huh.
1: Que... lo de voler un món millor. Per tant, més lliure, més solidari, amb més fraternitat, amb més igualtat, si més no, d'oportunitats i tal, sí. Ara,
0: xarxes socials...
1: Les xarxes socials i tot això...
0: Crispació absoluta, pitoquiles...
1: No m'interessen. M'interessen molt poc. Ja sé que avui... ser un actor polític i no tenir presència a les xarxes és difícil.
0: És un oxímoron, pràcticament.
1: És un oxímoron. I per tant, pues, però mira, no sé, vaig tenir la sort que en aquell moment el tipus de comunicació que havia era un altre.
0: Sí, avui dia t'ho pensaries molt.
1: M'ho pensaria, sí. Perquè hi ha moltes maneres de fer també política o de fer sense... En fi, fer les funcions o assumir els reptes o els càrrecs que jo vaig assumir al llarg de la meva trajectòria.
0: En tot cas, el José Montilla va entrar en política ja com oficialment a l'any 1979, quan va ser escollit regidor de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, i a l'any 1979 també va ser quan Camarón de la Isla va fer enfadar els puristes del flamenco en cançons com La leyenda del tiempo.
2: Llapis de memòria. amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria del president José Montilla també hi hem trobat el camarón de la Isla Musicana Federico García Lorca amb el tema La leyenda del tiempo, un tema, José, que dius que et connecta amb les teves arrels.
1: Sí, d'una manera una mica curiosa, perquè jo vaig escoltar a Camarón de la Isla la primera vegada amb Paco de Lucía a Puente Genil, quan encara vivia a Puente Genil. O sigui, jo crec que no sé si va ser a l'any 69 o el 70, eh? Ara no ho recordo, però jo tenia 14 o 15 anys. I això del flamenco no és que m'agradés massa, o sigui, no tenia especial interès. I vaig anar perquè tenia un amic que sí que li agradava i a més cantava. Després va cantar, no va arribar a viure d'això, però bueno,
0: ho va intentar.
1: El seu fill sí que viu d'això, és professor del Conservatori de Còrdoba, de guitarra, i ha fet coses amb el seu pare. I vaig anar i no, evidentment aquesta cançó, que encara no era, és l'any 79, en l'any 60, 10 anys enrere ja feien coses Paco de Lucía i Camarón, però no, La leyenda del tiempo va significar una manera de trencar amb el flamenco tradicional, com saps, no? I molts anys després em va començar a agradar el flamenco.
0: El pur o aquest que feia Camarón?
1: Aquest, el pur, molt pur, no. Però vaig començar a valorar el flamenco i a... Em va començar a agradar alguns autors, no? A Cornellà, des de fa molts anys, es celebra un festival de flamenco molt important, per el que han passat els millors cantants, no? I guitarristes. I d'alguna manera, pues, això lliga amb la meva adolescència, però també molts anys després, que vaig començar a valorar el flamenco. No és que m'agradin tots els palos, diguem, que es diuen, ni tots els cantants, però reconec que amb el pas del temps ho valoro més. Tampoc m'agradava l'òpera quan tenia 18, 20, 25 anys.
0: I ara sí.
1: I anys després, pues sí. Bueno, són coses que passen.
0: Sí, no, clar, ens fem grans. Quan som petits no ens agrada la cervesa i el cafè.
1: Exacte.
0: I després alguns...
1: Però igual passa amb la música, jo crec, d'alguna manera.
0: I tant. Que a Puente Genil, ara comentàvem que és on estàs a la teva adolescència, però tu neixes a El Remolino.
1: Jo, sí.
0: És on passes els primers anys.
1: Visc allà fins als 11 anys.
0: Que El Remolino, que ningú el busqui, no? Perquè ara és l'embassament.
1: No, El Remolino sí, que ningú el busqui perquè està sota l'aigua. I ara l'embassament està pràcticament ple. Fa un any potser igual trobaven algunes pedres i tal, però està sota les aigües. La casa on jo vaig néixer no existeix.
0: No existeix.
1: Va quedar sota les aigües.
0: I vas encara de tant en tant a Iznájar?
1: Vaig de tant en tant. No sóc dels que he anat sempre, perquè de fet allí no com la part de la família i tal va marxar, diguem, de la meva i els... de la família del meu pare i tal, els de la meva mare ja vivien feia molt de temps a Puente Genil, però sí, vaig alguna vegada vaig per allà i passo per Iznájar. Vaig ser pregoner d'Iznájar, de la festa major d'allà. Va ser, de fet, l'últim acte oficial, que vaig fer de ministre. De fet, vaig... fer el pregó d'Iznájar i vaig tornar a Madrid a l'últim Consell de Ministres en el que presentava la dimissió perquè venia de candidat a les eleccions catalanes. Sí, sí.
0: I quins records tens d'infància allà, al Remolino?
1: Pues mira, molts records lligats a la natura. El que parlàvem de la cançó Pare, diguem, és a la natura. A la natura, els paisatges. Una gran part dels paisatges ja no existeixen, tampoc.
0: I quan a tu de petit et deien José, què quieres ser de mayor? Jo entenc que tu no deies president de la Generalitat o alcalde de Cornellà perquè t'haguessin tancat immediatament.
1: Evidentment.
0: Què deies?
1: Pues no, no recordo, jo crec que era una mica, canviava d'opinió. Jo crec que quan era molt petit i tal, recordo que m'agradava lo de la milícia i tal, segurament perquè el meu avi, el que va ser responsable del Partit Socialista allà i tal, que va marxar i va fer la guerra i va acabar la presó i tal, havia estat oficial de carabiners, diguem. I, però bé, no, això no... no. La veritat és que va durar poc.
0: D'aquí ve lo del Guerri, ara ho entenem tot una mica.
1: I després pues, vaig anar canviant d'opinió, perquè, de fet, vaig començar econòmica, el vaig deixar, vaig començar dret, en fi, bueno, sí, eren assignatures, carreres que, de fet, en gran part, pues, per algú que es dedica a la política, està bé tenir coneixements tant d'economia com coneixements jurídics, no?, del funcionament de les institucions de manera molt especial.
0: Que ara deia això d'alcalde de Cornellà, que ho va ser durant 19 anys, que és sí, una barbaritat en termes polítics, que m'ha sorprès no trobar-me cap cançó d'un dels fills il·lustres de Cornellà.
1: Sí.
0: Els Estopa, perquè a més ho tenies a huevo. Ho posaves Como Camarón.
1: Sí, però diríem, oi, que vam aquí a fer el peloteo.
0: No, home, poses Como Camarón i els ajuntes a tots aquí.
1: Sí, mira, ells són també una mostra de la evolució, d'alguna manera, del flamenco, no? Com ho és Rosalia, d'una altra manera, no? Cadascú des de la seva singularitat, no? També hauria pogut posar, pues, mira, el Serrat, Ramon Muntaner, era un de la nova cançó que era de Cornellà, no? També va morir fa anys i tal. O
0: el grup de l'Évole, que té ara, també.
1: El grup de l'Évole, però aquest no és
0: aquest
1: flamenco.
0: Aquest no posaries, eh? Aquell,
1: no ho sé. No. Crec que ho fa bé. Jo l'Évole el conec des que era petit, o sigui que... I els seus pares també, o sigui que quan anava estava estudiant i feia retransmissions del Cornellà de futbol que jugava, no sé si en aquell moment per primera catalana o tercera, sí.
0: Que quan va venir aquest programa l'Évole, sí, li vam preguntar per el Cornellà de la seva infància i ens parlava d'un terreny ple de descampats, amb carrers sense asfaltats, amb yonquis. Aquest és el Cornellà que tu trobes quan entres com a alcalde?
1: Bé, jo crec que a vegades es pinta massa, no? És recórrer...
0: Sí, no és aquest el Cornellà.
1: S'exagera una mica, però sí, però hi havia barris com el barri de Sant Ildefons, o el barri dels Estopa, diguem, o el barri de l'Évole, que era més Lindavista i tal. Lindavista no tant, perquè era un barri més petit, però sí, on a Sant Ildefons els... es van refer fins i tot el clavegram i es va fer jardins que no hi havia i es van fer pàrquings que no hi havia, es van posar ascensors a molts blocs de pisos ja amb gent una mica més gran, no?, que amb el pas del temps, perquè no hi havia ascensor, hi havia gent que no podia sortir de casa, no?, i es van fer equipaments, el CAP, el centre cívic, biblioteca,
0: la... José, pel que m'estàs dient, bueno, vas construir una ciutat.
1: Bueno, en aquest cas sí. Hi havia altres barris que estaven més consolidats, però sí. I recordo l'època dura de la droga, perquè jo vaig entrar l'any 83, d'alcalde al 85, i als anys 80 la droga va fer estracs en sectors determinats de la joventut. Recordo una associació de mares que es deia Adelante, que era mares de drogadictes, bàsicament enganxats a l'heroïna, i del que feien i del que patien. Ho recordo, aquelles zones.
0: L'etapa de Cornellà, com a alcalde de Cornellà, és del que estàs més orgullós de la teva trajectòria política?
1: A veure, això és... Jo crec que per algú que s'ha dedicat a la política, diguem, no hi ha res més important que per un ciutadà de Catalunya que s'ha dedicat a la política que ser president del seu país. O sigui, que això és...
0: Això ara, és la Champions, és ja...
1: Sí. Dit això, on pateixes més, però a la vegada disfrutes més, ha estat durant l'etapa d'alcalde de Cornellà. Cornellà, una alcaldia d'un poble mitjà i tal dona una cosa que és fonamental, que és la proximitat amb la gent, que és el veure aquelles coses que fas, com afecten la gent, que et permet estar a sobre dels problemes, tocar en peus a terra, que és molt important en política.
0: Home, i la gent pel carrer diu, pot dir de tot també, pot,
1: sí,
0: pot passar per tots.
1: Jo he tingut, jo havia tingut manifestacions davant de casa meva, i això va en el càrrec, que diuen, no? I per tant, però sí, poder, no sé, fer una entrega d'habitatges per joves, fer una entrega de claus i tal, i veure la satisfacció dels joves al rebre les claus de, que les permetria, doncs això, emancipar-se. Estic parlant de fa molts anys. Llavors vam començar a fer habitatge a l'Ajuntament al començament, als anys 90.
0: I en aquestes èpoques de màxim estrès, escoltar la cavalcada de les Valquíries de Wagner et relaxava o et passava allò de Hitler, que li venien ganes d'envair Polònia?
1: No, a mi em relaxa.
0: Sí, ets molt
1: wagnerià. A mi fins i tot la Wagner em relaxa.
0: Fins i tot Wagner em relaxa, m'agrada molt.
1: Sí.
0: Sí, ets sí. Molt wagnerià.
1: Bueno, m'agraden, ja sé que que és una mica, bé, t'ha d'agradar una mica l'òpera, perquè si no Wagner, d'entrada, a mi m'ha passat amb gent que no, que a vegades m'ha acompanyat i tal, i no, una òpera de 5 hores en fi, doncs... he vist de tot. Des de gent que es dormia...
0: Et t'agrada, eh? Sí. Ja està 5 hores, tan pitxi.
1: Sí. Sí, amb uns muntatges més que un altre, però ja saps que a l'òpera hi ha muntatges molt agosserats. No és que defensi els muntatges clàssics, no? Són una mica casposos i tal. Fins i tot l'òpera, si vol sobreviure i tal, és sobre la base d'evolucionar, com tot, no? El que passa és que hi ha hagut muntatges que eren molt provocadors i molt polèmics. En el Liceu, s'han viscut en el Liceu i en algun altre teatre que ha anat, o sigui, moments de tensió.
0: Estic parlant amb un expert de l'òpera.
1: No, que va. No soc jo. A mi m'agrada, però no soc expert, no.
0: Que això també és, quan ets petit, l'òpera, suposo que no t'agradava, no, això t'agrada, també no, és no, com la cervesa, bueno, el bon vi, no?
1: No m'agrada el bon vi, no, clar. No. Ningú comença en 18 anys bevent bon vi, normalment.
0: Doncs escoltem una mica Wagner.

0: Que, José, parlàvem d'èpoques de màxim estrès. No sé si alguna supera l'època que et nomena Zapatero ministre, perquè, clar, tu l'any 2003-2004
1: sí.
0: tens nens molt petits a casa i no un ni dos. Tu ets pare de trigèmins.
1: De trigèmins, a l'any 2000.
0: Mare de Déu, com us ho veu muntar?
1: Pues com vam poder, diguem, perquè és l'any 2000 que coincideix que neixen els tres, els trigèmens, i a mi em nomenen primer secretari del partit, amb una diferència d'un parell de mesos. I és tot just quatre anys després que em nomenen ministre i que he de marxar a Madrid. Bueno, nomenen ministre, m'havia presentat a unes eleccions generals i havíem guanyat les eleccions generals aquí a Catalunya i a Barcelona, no? La llista que en aquest cas encapçalava jo. Mira, doncs ho vam viure com vam poder, amb un gran sacrifici per part de la meva dona, evidentment.
0: Aquí l'heroïna és l'Anna, no?
1: Evidentment, jo no soc... No, els meus mèrits són...
0: Si tu fes el que podies...
1: Reduïts. La que va aguantar va ser l'Anna, sí, sí.
0: Com us vau conèixer amb l'Anna?
1: Bueno, ens coneixíem des de feia anys, però tampoc hi havia res, diguem, no... Perquè ella era militant del Partit Socialista i tal, però era d'un altre poble, no és... Vam començar... Això, i per tant, ens coneixem des dels
0: anys... De vista, no?
1: 79 o 80, en fi. És quan vam coincidir al Consell Comarcal del Baix Llobregat, i especialment després els primers 90, no?
0: Que a part dels trigèmins, també en tens dos de més grans?
1: Tinc dos, sí, de la meva primera dona, que va morir fa anys. Sí, que són ja més grans. Aquests tenen ja... Tenen nens, o sigui que soc avi.
0: Ets avi. Què tal el José Montilla, avi?
1: Pues no crec que sigui molt modèlic, tampoc.
0: Per què?
1: No, perquè encara no em dedico massa a fer d'avi. Jo crec que això, segurament, quan...
0: Continues molt enfeinat?
1: Sí, continuo enfeinat, sí.
0: I pensava que t'havies una mica baixat la marxa.
1: No, he baixat la marxa, però és que, en fi, també els anys passen, i el cos el nota, no? I, per tant, la marxa dels anys, 90, principis del 2000, avui no...
0: Ara dorms més.
1: Què?
0: Dorms una mica més.
1: No. Dormir no. Però, vull dir, també... Tinc una mica més de temps per mi, per llegir més, per...
0: Bueno.
1: Vaig al gimnàs des de fa anys allà, ara, perquè vaig començar a anar al gimnàs, jo havia fet esport, com em deia abans, la prehistòria, però després, la veritat és que no massa. I va ser quan vaig deixar la primera secretaria del PSC, i després de que anessin malament les eleccions del 2010... que vaig decidir que al gimnàs i
0: des
1: dos dies a la setmana, tres horetes a la setmana.
0: Està bé. Està bé. Doncs ens hem quedat sense temps, però tu has decidit que tanquem molt ràpid. Acabem amb Recuerdos d'una noche de Triana o acabem amb Creedence?
1: Com vulguis.
0: No, tu.
1: Més igual.
0: Ho has de triar tu i tenim 40 segons.
1: Pues, de Triana...
0: Doncs acabem amb Recuerdos d'una noche de Triana i em queda res, temps per dir-te que José Montilla ha sigut un plaer conèixer-te a través d'aquestes cançons, president.
1: Igualment, ha estat un plaer.
0: Doncs que tingueu molt bona tarda, és que no tinc temps ni els crèdits d'aquests professionals que m'acompanyen, que són boníssims, així que res, que tingueu molt bona tarda. Fins demà.
1: Bona tarda.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
2: És la 1:03 en directe. Comença la funció.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia, bon dissabte. Avui fem Tot és comèdia amb dues figures de la cultura catalana premiades recentment. Ferran García, autor de la novel·la Sau, Premi Llibreter. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia. Doncs
2: vens fresquet, bé. Del
3: bueno,
2: poble.
3: Fa calor. Bueno.
2: Fa calor, fa calor. Sí, no, però fresquet vol dir així amb una cosa molt roquera, no?
3: Sí, vinc despullat, ja ho pots dir.
2: Se't veu molta pell, eh? Canvi, la Irene Reig, saxofonista, també premiada amb l'Alícia a l'autoria i a l'enderroc de la crítica a un dels millors discos de jazz de l'any, Ànima. Com estàs? Vens una mica... No és tan...
4: Mira, no sé. Estic molt bé, moltes gràcies per convidar-me. No. Estic molt contenta d'estar aquí. Sí, sí.
2: Per cert, Ferran, toques o has tocat mai algun instrument de música?
3: Mira, ho vaig intentar quan era adolescent, justament el saxo, perquè trobava que era l'instrument més sexy del planeta. Sí, ho segueixo pensant, eh? Però soc un inútil, absolut. Aleshores ho vaig haver de deixar, però vaig fer un any de saxo, però era incapaç. O sigui, com que no era prou bo, i jo, si no, sóc molt bo, prefereixo no fer-ho, doncs vaig dir, deixem-ho estar. Però ho vaig provar, sí, ho vaig provar. Sí.
4: Quina casualitat, no?
2: Si has obert els ulls, com els he obert jo, Irene.
4: Sí, bueno, és
3: que... Vulguis
4: que no és tan normal, no? Normalment, quan comences a fer música, de fet, a mi em va passar, comences després amb el piano, no? Instrument, la guitarra, són instruments com que la gent comença més... Que es coneixen més, no?, que no el saxo.
3: Però hi ha com aquesta mitologia, no? Almenys jo la tenia, no? Del club, d'allà, gent fosca fumant, de fent cometes, aquest rotllet... Bueno, em agradava...
4: Clar, també depèn molt de la música que escoltis a casa o així, no? El saxo pots formar part més de la teva vida o no, però sí.
2: O dels teus mestres, no?, que et trobis en les escoles de música.
4: Total.
2: Sí, en el teu cas, el Raval, no?
4: El Raval, sí, jo soc del Raval, vaig començar allà. I, bueno, jo vaig començar amb el piano clàssic, com us deia, però sí que és veritat que en seguida vaig començar també amb el saxo perquè, bueno, em va cridar l'atenció, com a tu, no?
2: També perquè el trobava sexy?
4: Bueno, jo en realitat... No, realment no. No era tan per això. Jo tenia ganes de fer un altre instrument perquè molts nens i nenes de l'escola de música feien dos instruments i tenia ganes de fer un instrument de vent. No sé per què em cridava l'atenció com la cosa que fos de vent. I al final vaig estar provant clarinet, saxo i em vaig acabar cantant per aquest.
2: Si volgués reprendre el saxo aquí en Ferran, què li recomanaries? Que ha de tenir bons pulmons... Sí. Els llavis és una part molt delicada. Jo sempre penso que deveu anar tot el dia amb la crema de cacau.
4: Bueno, depèn d'aquí. Jo no ho faig gaire, però suposo que hi ha gent que sí que ho necessita més. Però, bueno, suposo que és com tot. És com una rutina tan forta, com un entrenament, que, bueno, fas múscul, no?, i al final s'acostuma, com tot, suposo. Apa. Diria això, que dedicació, dia a dia, i poquet a poquet.
2: Ahà. Escrius tu, Irene? Has escrit mai?
4: Bueno,
2: redaccions de col·le, no, eh? Doncs
4: pues mira, sort que m'has parat els peus, perquè anava per aquí.
2: Tothom ha participat en el concurs de redacció del dia de Sant Jordi al col·legi, que estaria molt bé, eh? Que estaria molt bé. Vas guanyar els Jocs Florals?
4: Sí.
2: Però que era poesia? Era...
4: No, de prosa.
2: Prosa.
4: Sí, poesia em costa més. No, sí, tinc un diari, també. O sigui, sí que m'agrada escriure.
2: Segueixes un diari?
4: Sí, que...
2: Des de fa molts anys?
4: Sí, jo diria que, o sigui, des de tota la vida, que jo recordo, el que passa que sí que és veritat que ha hagut com parades, ara ho reprenc, ara ho deixo, ara ho agafo, tinc com sí, tinc una mica descontrolat, no? Però sí, sempre he anat escrivint.
2: I escrius pensant algun dia em llegirà algú o no?
4: No.
2: Això crec que... no ho pot veure, però és que ningú.
4: No, sí, és que prefereixo que no ho vegi ningú, jo crec. Sí, no tinc intenció de publicar-ho, no. Tot i que a vegades penso, ho rellegeixo i penso, oh, mira, alguna reflexió que hi ha por ahí. Sí.
2: Sí. És de dietaris, tu també, Ferran?
3: Ui, no.
2: No. Molt bé. Ni de jovenet o...
3: No, soc molt pudorós. Jo m'ho imagino tot. El meu m'ho guardo jo. No.
2: Bé, la música pot ser inspiradora a l'hora de crear literatura, en el teu cas?
3: Sí, sobretot en el procés pre... O sigui, jo quan escric Silenci Absolut, i quan ja està en procés d'escriptura zero, però perquè és com un, per mi és com una feina, i aleshores et veu silenci, però en el previ sí. Mentre estàs explorant i veient més o menys, tens intuïcions de per on vols, has detectat alguna cosa que t'emociona, sobre la que vols escriure, en aquesta fase sí que ets com una mena d'antena, d'esponja, d'insecte, que vas rebent de tot i algunes coses et fan ressonar. I a mi, que la música m'agrada moltíssim, clar, molt d'aquest filtre és a través de la música. Hi ha cançons, coses que de cop... o bé havia sentit, però de cop no deien res. I en aquell moment sí, o no, o descobreixes, perquè vas estirant fil, per saber com va això, agafes una cosa que t'agrada, que t'interessa, i dius, i després això et porta una altra, i arribes a uns llocs musicals bestials que et fan... t'obren moltíssimes portes, històries, personatges, emocions... Bueno, jo, de fet, obro moltes emocions a través de la música. Crec que la música arriba molt més enllà que les paraules, més no, en el meu cas. I amb les paraules jo intento arribar on m'ha arribat una cançó.
2: Això és una floreta per tu, i per tots els músics, Irene. I no sé si al revés, giro la pregunta, no? Lectures... Sí. Bé, crec que hi ha un tema, que és Centaures, sí, en l'últim disc.
4: Sí, sí, és que ho anava a dir, això.
2: Que sí? Que està inspirat, vaja, amb un assaig importantíssim sobre feminisme.
4: Sí, d'una escriptora que m'agrada molt, que és la Marta Sanz, no sé si la coneixeu, sí. I té un això, que és com un assaig que es diu Monstrues i Centaures.
2: Centaures.
4: I em va ressonar molt i, bueno, tenia ganes de fer un petit tribut i vaig escriure aquesta cançó que es diu així, que es diu Centaures.
2: La música s'escriu en el pentagrama.
4: En veritat, sí, clar, sí, sí.
2: Sí. Sí, sí. Què va passar amb aquell exercici a l'ESMUC, no quan ara dones classes, sinó quan hi estudiaves, amb un professor que em sembla que ja no tenies més paper, allò, pentagrama i tal, i vas agafar un tovalló de paper i vas anotar allà...
4: Sí. Una mica,
2: les notes i li vas donar.
4: Una mica de punquisme.
2: Com va acabar aquella història?
4: Bueno, va acabar que la composició molava, també t'ho dic. Però, bueno, que vaig arribar allà i vaig portar els acords allà apuntats i va dir, això què és? I es va sonar els mocs amb la meva composició.
2: Literalment.
4: Sí. El Lluís Vidal, que el saludo des d'aquí, després ens hem reconciliat.
2: Molt bé. Pots superar aquesta anècdota de formació, Ferran?
3: La vida real és insuperable sempre, no? És impossible que això t'ho llegeixis i penses que és versemblant.
2: Bé, doncs, per tancar, diguem, aquests primers minuts conjunts, una mica sorpresa, m'agradaria, no sé com ho veieu, que em toquéssiu i em llegéssiu els principis de les vostres obres. A veure si ho podem fer, això. Per exemple, podríem fer sonar 30 segons el primer tema del disc Ànima. Sí?
3: Per un moment he pensat que era al revés. Dic, home, si has de tocar el saxo...
2: Home, tu tens... alguna idea et quedarà de quan l'estudiaves. Faria així, sí.
4: El primer tema.
2: El primer tema.

0: Perquè ens ha portat el saxo. Saxo que té història. Després ens l'expliques.
1: Val.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt bé. Home, això més fàcil, no?
2: Això és molt més fàcil, sí.
0: Va, posa tremolar a l'audiència. Així comença Sau, de Ferran García.
2: La tremolor és la diferència entre l'ànima i Déu. Ell tremola... No, tornem-hi, esborreu-ho tot.
0: Dura.
2: Fora, zero.
0: Aquesta presa no val.
2: No val.
0: Següent.
2: Tornem, vinga, arriba.
0: Claqueta.
2: Clac. La tremolor és la diferència entre l'ànima i Déu. Ell no tremola, nosaltres sí. Havíem estat tan feliços que quan li va dir que es moria no s'ho va creure. Era dijous i com cada matí ell havia estat nedant al riu mentre ella feinejava per casa. Li havia deixat el vestit de flors blanques damunt el llit i quan va aparèixer a la cuina, amb els cabells molls i la primavera movent-se entre les cames, li va dir, no amb paraules, perquè no hi ha paraules per dir una cosa així, sinó amb els ulls. De mirades, sí que n'hi ha.
0: Sau, de Ferran García, publicat per Males Herbes, Premi Llibreter 2026.

0: Ferran García construeix una novel·la hipnòtica i ambiciosa que converteix la natura, el folklore i la memòria d'Osona en un territori mític, amb una escriptura magnètica i una gran capacitat per crear bellesa, foscor i emoció. Això han dit els llibreters del teu llibre. Com portes els elogis?
1: Malament.
0: Ah, bé.
1: Sí, no, no. Intento guardar-los en una capsa, tancar-los amb clau, llançar la clau, però llançar-la, però no tan lluny com per no oblidar-la del tot. I de tant en tant, quan tinc un baixó, l'obro, me la miro, la torno a endreçar. Però si cada dia estàs pensant que ets la bomba, que ets el nou Faulkner o alguna merda així, crec que és un desastre. Aleshores, m'agraden, clar, però intento...
0: T'agradaria ser el nou Faulkner?
1: No. Bueno, sí, però no.
0: Ah, ara, però, això és el que volia sentir, no? Però no es manifesten aquests desitjos, aquesta no seria ambició...
1: Sí, perquè sembles, qui sap què... Bé, dit Faulkner, com podria Milè, però...
0: Irene voldria ser Charlie Parker, segurament, no? Sí. La Charlie Parker.
2: Sí, per què no? Sí.
0: Clar. De totes maneres, què és més important, l'elogi d'un jurat d'un premi o el reconeixement del públic? Perquè abans de Sau hi ha Guilleries,
1: sí,
0: que ha sigut com un petit fenomen editorial. No sé si inesperat o inesperat.
1: No, no, absolutament inesperat, absolutament. Jo venia de la foscor absoluta en el sentit de la caverna, vull dir, bueno, per la cosa que escric...
0: D'autor minoritari, no?
1: Absolutament de culte, sí, diguem-ho. Ja. Ultra de culte, de l'ultratomba. I tant per la manera com escric, com per l'editorial on estic, bueno, i per la meva vida en si, no molt ressò no hi havia. I per tant, pensàvem que seria igual. Sí, és veritat que amb Guilleries ja vaig intuir, per la manera com l'anava escrivint, que potser tindria una mica més de ressò. Tu ja veus quins són els... Tu, de fet, saps quins són els mecanismes que fan que un llibre ho peti o no. Només que moltes vegades no t'interessa fer-lo servir. I aquí, bueno, vaig veure que sí. Aleshores, Guilleria va ser inesperat, però sí. I respecte a això que em deies al principi, per mi, i els premis són meravellosos, eh? No, de poc aniré així de superguais. Però no té color amb quan...

0: Guilleria Sau no ho és tant, però déu-n'hi-do la violència i la foscor i la ferida. Abans de micro tancat comentàvem aquesta entrevista que et feia l'any passat, Anna Guitart, a la tele, i tu parlaves, és que em va fer molta gràcia, de fer vivac a la ferida. Sí, sí, d'estar-te i de recrear-te, no? I que t'impulsa això, no?
1: Sí, normalment...
0: És a dir, un tema que et fa... que dol, realment, no?
1: Sí, sí, sí, cadascú té les seves merdes, diguem. Sí. Jo parteixo gairebé sempre del dolor, del que em fa mal, d'una ferida, d'una cosa que sagna, d'una cosa que no... i que no acabes de comprendre i que et va punxant i punxant i punxant i literalment no et deixa viure, no et deixa dormir, no et deixa estar despert, no et deixa estar allà, i fa mal, fa mal, fa mal. I aleshores, però no ho agafo com una mena d'autoteràpia, no, això tampoc m'interessa. Això no, simplement vull entendre aquell dolor, per què, i els mecanismes, i tota la varietat de mecanismes, i aleshores els personatges, cadascun d'ells, no, van com enfocant cadascun d'aquests vèrtexs d'aquest dolor. Però per fer-ho, necessito fer vivac, necessito anar a una excursió, arribar fins on hi ha la ferida més fonda, més xunga, més dolorosa, no tenir-hi por, anar allà, estar-t'hi, banyar-t'hi, abraçar-li, dormir, banyar-t'hi, pujar, baixar, i estar-t'hi allà, doncs, mínim 2-3 anys. I arriba un moment en què allò ja sou col·legues, sou amics, segueixen mal, la cosa, però ja us heu, sí, ja us heu, ja us coneixeu. Sí.
0: Molt bé. I el que deia, reaccions dels actors, algun comentari que t'hagués frapat i que guardis en aquella capseta on guardes també els elogis i els reconeixements?
1: Sí, sí, sí. Em sap com que va de pèrdues, de dolor, de...
0: Que ara entrarem, eh?
1: Sí, però el concepte pèrdua, enyor, és important. Aleshores, moltes, i fantasmes, i això que has perdut, allò que no tens i voldries, etc. Moltes de la gent que se m'ha acostat amb aquesta mirada, que tots sabem, no?, que, hòstia, aquesta persona s'ha emocionat de veritat, amb 4 paraules que tu has escrit, tenen a veure amb això, amb pèrdues, no? Amb pèrdua d'algú o d'alguna cosa recent, i quan fas algun club de lectura, alguna presentació, i quan ja se'n va tothom, i veus que se t'acosta aquella persona que ha estat mirant en silenci, a més, no? És com un perfil molt clar i molt bonic, doncs que se t'acosta tímidament i et diu, mira, la setmana passada vaig perdre el meu marit, i això que has dit de que els fantasmes, tothom em diu, ho has de superar, ja veuràs, la vida segueix endavant, tira, tira, i jo, és que no vull perdre'l, jo el vull abraçar, vull fer vivac en la ferida, vull estar amb el meu fantasma tota la punyetera vida, i si estic trista, vull estar trista. I això ho he notat amb el teu llibre. I aleshores dius, mare meva, te'n vas a casa dient, buah...
0: Feina feta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, amb una alegria intensa.
0: A Sau hi ha dues històries enllaçades. El tombant del segle XX, una família de terratinents torna a la plana de Vic des de les seves plantacions de cacau a Guinea, amb dues esclaves i aquest fantasma. I una mica més endavant, als anys 50, Sant Romà de Sau es prepara per desaparèixer sota les aigües del nou pantà, que és el taló de fons de l'anar i venir de dos cowboys catalans, dos nois que van amb cavalls ben bé com si estiguéssim a una pel·li de l'oest. I el que deies tu, parlar de pèrdua, enyor, amors prohibits... Bueno, a pams, Ferran, va, per començar et vas preguntar com devia de ser la vida, ostres, que és molt potent això, dels esclaus que s'enduien aquests terratinents, no?, que havien fet la fortuna amb l'esclavisme, tornaven a casa i tornaven aquestes persones, ara en diem racialitzades, persones negres, esclaus, i tot a partir d'una notícia. Estava remenant per l'hemeroteca, el Diari de Barcelona...
1: Exacte, sí, sí, sí. Era doncs això que deia abans, no? Tu tens com l'univers que ja està en marxa, però s'ha de concretar, el fantasma s'ha de fer present, i simplement és una cosa ectoplàsmica. Aleshores, bueno, mentre estàs en aquest procés i escoltes músiques i tal, doncs també vas llegint coses, bueno, gairebé a l'atzar, eh? I en una notícia breu del Diari de Barcelona de finals del segle XIX, hi havia això, un superbreu que deia que hi havia un esclau, deia Joseph, que s'havia escapat, que tenia una cicatriu, l'escrivia físicament.
0: Parlava català.
1: Que parlava català, això ho subratllava, i bueno, que si el trobaven, pues, que donessin notícia a tal lloc. I aleshores vaig pensar, hòstia, clar, bé, vale, lo de l'esclavisme i tot això, més o menys, ja havíem llegit coses i moltes coses d'aquestes, i bueno, està més o menys, potser no prou, però més o menys. Però això que deies, la tornada, és a dir, quan aquesta gent doncs, van tornar, què va passar amb aquests esclaus que van tornar aquí i quina mena de situació i d'emoció tenien aquestes persones absolutament...
0: És que imagineu-vos el xoc.
1: Sí.
0: El xoc a tots nivells. Vull dir.
1: Clar.
0: Per ells i per la gent d'aquí.
1: Sí, sí, no? Sí. Clar, era una... I aleshores vaig imaginar aquest Joseph perdut, bueno, perdut, no escapat, jo, clar, me'l vaig fer passar per Osona i pels meus territoris, però per allà, absolutament perdut, inicis del segle XX, amb aquella persona, amb aquestes característiques físiques...
0: Imagina't la...

0: i allà perdut, i veient passar pel camí ral el Josep negre. Segurament era la primera vegada que veia una persona negra, aquell pagès.
1: Segurament. Aleshores, el contrast em sembla interessant, però sobretot a nivell emocional, tant ell com la resta d'entorn. No? I a partir d'aquí, com una persona ha arrossegat una pèrdua gairebé absoluta de llengua, de paisatge, de cultura, de família, de tot, absolutament perdut per un territori que desconeix, i al revés, una cosa que ha de rebre i que ho rep com una cosa molt, molt estranya, o com un ésser estrany. I això em vaig pensar ser un bon inici.
0: I a més que deies que en alguna entrevista que vas trobar poca informació sobre aquesta realitat. No hi ha literatura al respecte.
1: Sí, al principi tampoc és que volia fer un assaig sobre això, sí que com a mínim un mini marc per després tu triar si ho poses o no ho poses, i no vaig trobar massa aquestes coses, de les plantacions dels catalans a Guinea, a Cuba molta, a Guinea una mica menys, però també...
0: Sí, jo a Guinea ho desconeixia,
1: Sí, doncs, bueno, era bàsicament catalana, o sigui, eren bàsicament els catalans i els claretians, també catalans, els que hi havia allà. Però això altre, és a dir, la tornada, aquí sí que vaig trobar molt poqueta cosa, la qual cosa també em va permetre imaginar-m'ho tot. Mm.
0: Els fantasmes que deies abans, t'has cruspit tota la literatura sobre realisme màgic, no? Tu de petit, de jove? Perquè és l'alè de Sau que a mi em fascina i segurament ha atrapat molts lectors, no?
1: Sí,
0: doncs això, aquests fantasmes que estan presents i parles, no?
1: Sí.
0: Gent que hi és i no hi és.
1: Sí, t'hi porta una miqueta la mateixa història. Sí, és veritat que he llegit això, el realisme màgic que diem. També és veritat que la meva família materna és argentina i aleshores, bueno, alguna cosa... Ells diuen que això que nosaltres diem realisme màgic és realisme. No, el de màgic ens ho hem inventat nosaltres, no?
0: Ja.
1: Bé, allò és la realitat. Vull dir, el pensar que, no sé, plou molt... plou tant que els taüts del cementiri comencen a surar i arriben a la plaça i s'obren els taüts i els morts reapareixen allà, em deia la meva àvia, jo això ho he vist.
0: Com que ho has vist?
1: Sí, vull dir, això ha passat
0: àvia.
1: Al meu poble.
0: Sí.
1: Aleshores, era com, hòstia, però si això és supermàgic, bueno, serà màgic per tu. Però... Vull dir-te que sí que és veritat que tot això és veritat, que el realisme màgic jo me l'he llegit força, però si has de parlar de fantasmes, de pèrdues, d'enyor... Clar, la frontera entre el que està viu, el que està mort, el que està aquí, el que està allà, el que és passat, el que és present, comença a difuminar-se, ho vulguis o no. I aleshores aquesta cosa màgica comença a infiltrar-se entre les escletxes i de cop tot és una cosa com... Però aquest està viu, està mort, és d'aquí o és d'allà? Bueno, està allà entremig.
0: Bueno, i digue'm, Ferran, com fas el salt d'una història d'esclaus i fantasmes a una de cowboys a la catalana?

0: Estem conversant amb Ferran García, autor de Sau, aquí al Tot és Comèdia, i aquest parell de nois són, pensava jo, clar, sí, els últims de Filipines, perquè això és quan s'està construint la presa i Sant Romà s'està acomiadant, no? Perquè morirà sota les aigües del nou pantà, i clar, també perquè el ciment, les torres elèctriques, el progrés, entre cometes, està avançant, i ells, doncs, continuen, això, com el segle XIX, no? Vull dir, emboscats, treballant amb qualsevol cosa, no?, que troben per allà.
1: Sí, sí, sí, va venir bàsicament d'això, eh? Meravellosa cançó, per cert.
0: De Tindersticks.
1: Brutal. M'he quedat tan flipat amb els Tindersticks, no sé. No, bàsicament és el mateix. Eren dos persones que veuen com el món que estimen i que on es troben còmodes va desapareixent. Justament tot això que deies, no? Però ells segueixen amb els seus cavalls, fent bivac, buscant baumes i coves, passant pels boscos. Estem parlant dels anys 60, és 1960, però i això sí que ho vaig intentar buscar, i la gent sí que m'ho ha dit, diu, hòstia, hi ha un moment fins que no veus passar un autobús que te n'havies oblidat que estaves als 60 o als 70, tu pensaves que estava al segle XIX, perquè és exactament de la manera com ells volien viure. I justament també a veure, entre moltes pèrdues, en aquesta pèrdua d'un passat que ells han idealitzat i que es trobaven molt còmodes, molt més connectat amb la natura, amb els animals, amb una manera més pròxima, no tan metàl·lica com està venint. No? I bàsicament va venir per aquí, dius, però mira, podem creuar les dues històries.
0: Sí, sí. A més, va coincidir amb els anys de sequera, sí, que tot el poble va tornar a emergir i vas passejar per allà, com tu te'n vas fer turisme de sequera,
1: sí,
0: com tanta gent.
1: Clar, sí, bueno, jo ho tinc a prop, aleshores era més fàcil. Sí, és veritat, hi va haver tanta gent, bueno, ja sabeu que van haver de limitar les entrades,
0: sí,
1: perquè allò era un escàndol, era bestial.
0: Però s'ho valia, no?
1: Clar, anava a dir, però ho entenc, perquè era clar,
0: tu què vas sentir? Que...
1: Home, pensa que Sau, per mi, sempre, i per la gent de la Plana, era un trosset del campanar i una creu. Això és el que sabies, que hi havia un poble allà, perquè veies un trosset, la punteta del campanar i la creu del campanar, del parallam, siguem. I de cop va començar a baixar les aigües, i va començar a emergir tot el punyetero poble de manera espectral, és a dir, no era el Sant Romà de Sau abans, sinó el fantasma de Sant Romà de Sau en tota la seva esplendor. Va sortir tot el campanar, va sortir la plaça, va sortir les escoles, va sortir el pont, va sortir el molí, va sortir el cementiri, va emergir tot allò, i t'hi podies, quan no hi havia gent, perquè si ets allà podies anar altres hores, podies passejar per allà. Jo, hòstia, quan vaig entrar al cementiri i vaig veure els nínxols del cementiri de Sant Romà de Sau, que havien estat enterrats 60 anys i de cop havien sortit, era com...
0: Mira, com el sí, poble de la teva àvia.
1: Sí, veus com no és tan màgic?
0: No.
1: De cop, tots els fantasmes estaven allà i podies veure la canalla corrent per allà i després, uns mesos després, doncs, va començar a ploure i de cop torna a pujar les aigües i ara torna a estar enterrat. Aleshores, aquesta cosa de que apareix, que desapareix, el fantasma, que sigui, que no, era massa bonic i era massa especial com per deixar passar, i d'aquí Sau i d'aquí el nom, i per això gira al voltant d'això, perquè, hòstia, que... Bueno, no, s'aixeca el taló, es baixa el taló.
0: No és una biografia no autoritzada del grup Sau. Que...
1: No, però li volíem posar, eh? Sí, en Ramon i en Ricard em van dir, escolta, me sembla que...
0: Els editors.
1: Sí, que ho posem així, perquè si vés no, uns quants vendrem com a... I no autoritzada era important.
0: Vés a saber si algun despista no l'ha comprat per això. Per cert, en aquesta passejada vas aprofitar per recollir pedres?
1: Sí.
0: Atenció, Ferran García, què tens tu amb les pedres?
1: No sé, no t'ho sabia explicar exactament, però...
0: Que tens la casa que no saps posar-les ja, no?
1: També era una foto, perquè veig que és real. Tinc no sé quantes pedres no catalogades, a més. I no, però no tinc ni punyetera idea, eh? No, ni gemologia, ni res. Simple, vull dir que no sé què són, m'agraden, tenen formes, coses diferents. Bueno, perquè com que és una cosa que trepitgem, que llancem, que està morta, és inorgànic absolutament... Pues, i tinc com a pres, i dic, hòstia, pues, i si no està tan morta com ens sembla? I no, i és fina, de vegades són fines, tenen formes rares... Bueno, jo em puc estar mirant una pedra mitja hora, tranquil·lament, fent zen.
0: Bueno, t'ho pregunto perquè són importants,
1: sí,
0: a la novel·la, Sau, i a més tens una teoria construïda, no? Una... meravellós, que ens porta a això, a reconèixer la nostra petitesa com a espècie humana, no?
1: Sí, perquè...
0: És que això que dius tu, ho he pensat tantes vegades, allò sí, passejant per allà, tu ets Osona, jo sóc més de l'Alt Empordà, però també és un territori que va estar negat pel mar, no?, que després van emergir, bueno, no sé, són mil·lennis que ens contemplen, no?
1: Sí, bàsicament és això de la temporalitat, l'infinit, això que perdem té a veure amb aquesta concepció del temps, i aleshores, de vegades, quan veus això a Cingleres, o és igual, a la Serra d'Albera, on sigui, està tot arreu, a Piera també, bé, segur, mil coses, allò, coses que fa 4.000 anys, 5.000, 10.000 anys que estan allà, i que tu hi passeges, i un dia dius, hosti, un moment, és de Cinglera, i ho busques, diu, però jo, si això té 750.000 anys... I aquestes pedres, igual no és exactament aquella pedra, però podria ser que fos exactament aquella pedra que té 750.000 anys. I tu la toques i jo noto alguna cosa allà. Penso, hòstia, uai, això... Tu saps la de cosa que ha vist aquesta punyetera pedra? Mm. Mars que han pujat, que han baixat, que s'han desfet, animals que han desaparegut, coses, éssers, no sé quants sols que han vingut, que han anat... I aquí està, i aquí està. Si això no s'assembla molt a l'infinit, no sé què deu ser, no? Això s'assembla molt. I tu estàs tocant l'infinit. I aquest element em semblava interessant per seguir explotant això que dèiem, no? De les pèrdues i de l'enyor.
0: I també com us envejo els que podeu nomenar una planta, un accident geogràfic, que tot això s'està perdent, Ferran.
1: Sí. Sí, bueno, s'està perdent.
0: Més enllà del pi i què? I l'alzina o què?
1: Sí, i encara.
0: I encara.
1: Bueno, jo crec que s'està perdent tot en general, tota la diversitat en general, també la lingüística. I fem servir, igual que mengem dos tipus de tomàques, fem servir quatre paraules i sí. Ja està. I d'aquí
0: tomàquet vermell i tomàquet verd.
1: Com a molt, i sí, ja està. No? I abans, vol dir 50, n'hi havia 75 al poble de casa teu. Igual amb tot, també a nivell musical, a tot. Hòstia, crec que hi havia una diversitat molt gran i ara és tot molt, molt homogeni molt, i costa molt sortir d'allà. I a nivell lingüístic també. Jo no és que en sàpiga gaire d'aquestes coses, ho busco. És a dir, sí, com t'has de dir, refilava un ocell no té massa sentit. Quin ocell? No és igual una garsa que un rossinyol. No t'impacta igual i no t'està dient la mateixa cosa. Si és una garsa que fa com un corb, que un rossinyol.
0: Ah, sí? Sí, puc sabia.
1: Sí, una garsa, sí.
0: Sí, espanten, les garses
1: bueno,
0: espanten.
1: Bueno, sembla un corb. Aleshores, no, si sents un corb, no és igual que un rossinyol o una losa, o que no et diu el mateix.
0: No.
1: I, a més, que ni canten a les mateixes hores, ni als mateixos llocs, ni als mateixos tipus de boscos. I no és que sigui important, però això igual no ho sap ningú ni li importa a ningú, però a mi sí, que quan passegen per allà, si hi ha, jo què sé, un pollancre, i hi ha d'haver un pollancre perquè té una forma i unes característiques, i per allà hi viuen els pollancres, i si poso una alzina sorera, pues no és igual. Fins i tot tampoc són igual pollancre que alzina sorera. Tonteries. No?
0: La Irene la tenim en moda espectadora, sí. Però va fent unes cares, va fent uns gestos, un assenteix així amb el cap, riu...
1: Sap greu, eh? Tot aquest no, rotllo.
0: Això no, és magnífic, estem aprenent molt. Són les garses, ho sabies tu, o què?
2: Sí, és que justament estava dient que sí, perquè, o sigui, bueno, jo... Clar, soc del Raval de Barcelona. I com que ja fa uns anys que visc a Piera, tot això que estaves dient em ressona moltíssim. O sigui, m'ha tocat molt. Mm. I concretament aquesta cosa dels ocells que parlaves, justament la meva filla té un llibre que es diu Do-re-mi, i és Do-re-mi, canta el colibri, mi fa sol... Bueno, està en castellà, això sí.
0: Cap problema.
2: Però clar, jo li cantava això i deia, i com fa un rossinyol? I com fa un colibri? Tot el que un dia li estava explicant el llibre i vaig anar posant-li els àudios mentre li llegia el llibre. I, bueno, ho vaig fent riure més per mi que per ella, però bueno, vaig descobrir com feien certs.
0: Però aquesta és una meravella de la maternitat, clar, que tornes a aprendre.
2: Un petrel, que en català no sé ni com es diu. És un que va per l'aigua, que és com un ànec. Petrel.
1: Un petrel, doncs no...
0: Sí, no,
2: i sí, també, és, també fa alguna cosa així com un crit. Wow. Sí.
0: Per cert, que estem a la natura, que és tan importantíssim, els paisatges són tan importantíssims aquí, també a Guilleries, no sé si el Consell Comarcal d'Osona ja té preparades les rutes literàries, perquè a mi m'agradaria passejar per on anaven a cavall aquells cowboys, no? On la Borda tenia la seva casa...
1: Estaria guai. Mira, pues, no, amb Guilleries, el Taradell sí que ho va fer un parell de... Bueno, hi ha dos o tres llocs de Taradell que més o menys... Sí, que és d'on jo soc de Taradell, eh? Que sí que hi era. I sí que un parell de vegades sí que gent ho ha fet, gent autoorganitzada, i sí que m'hi han demanat i els he acompanyat, i hem fet, sí, ruta tant Guilleries com Sau, i tant de Folgueroles, com deia, justament, eh? Vull dir, aquí, la Borda... Veus, sobre aquest mur, la Borda va seure i tal. Mira, aquí és un mig món, no sé què. Sobre aquesta cinglera vivien aquelles dues que es movien les cametes i es van declarar el seu amor. Aquí, tal. Sí que hi ha hagut petites rutes autogestionades, i, hòstia, és una passada. perquè tot el que s'explica és fals, però els llocs on passen les coses, tot és autèntic. Aleshores pots anar exactament a cadascun dels llocs i tot està perfectament referenciat.
0: Meravellós. Bueno, doncs hem parlat d'una novel·la que vas publicar fa un any. Clar, això et queda llunyíssim.
1: Sí.
0: Què tens entre mans ara, Ferran García? Amb què estàs patint? Perquè tu dius que quan escrius pateixes, però pateixes físicament. Dolor.
1: Dolor, sí, sí. Doncs ara estic patint. Bueno, estic acabant un poemari, que si tot li sortirà l'any que ve, que també és molt alegre i molt festiu i ole, ole. No, és ultrafosc. I després, en aquesta fase preescriptura, en què estàs... saps més o menys de què vols parlar, que és d'un... bueno, és d'una cosa encara més xunga, vull dir, és igual, una cosa molt fosca, i simplement has de trobar aquella cosa, saps? Aquells personatges, aquella cosa, que dius, o el fil, que dius, vale, aquell batec, que dius, vale, és això, l'altre ho descarto. I
0: pots verbalitzar aquesta cosa ultrafosca o no encara? Pots...
1: No, sí, té a veure amb justament amb maternitats i paternitats, o el que sigui, vull dir que no té això, no importa, amb la pèrdua en aquest àmbit. I una pèrdua molt dolorosa, diguem, i molt irreversible, de la cosa que més estimes, i com això trastoca les peces. Així en abstracte,
0: Sí, sí.
1: Concretat encara fa més mal.
0: Bueno, doncs els fans d'en Ferran García ja... bueno, es mengen les ungles, bueno, esperant.
1: Poden passar anys, no?
0: Bueno. Que està sonant Sau? Pot ser que estigui sonant
1: Sí, sí, s'ho he sentit.
0: Tornem a Sau? Qui és el responsable de la tria d'aquesta cançó? Bueno, queda't, Ferran, si no tens pressa.
1: Em quedo,
0: perquè
1: em quedo.
0: Seguim aquí fent Tot és comèdia amb la saxofonista Irene Reig. Sí?
2: Sí.
0: Doncs res, doneu-nos una pausa per respirar i de seguida estem amb vosaltres.

0: Abans ens l'has tocat, el saxo, i així és com sona la gravació. Ànima, d'Irene Reig, i Quartet, un dels millors discos de jazz de l'any, premiat, recordem-ho, als Alícia, de l'Acadèmia de la Música, i els Enterroc. Un àlbum composat per tu, no sé si ets tan patidora quan composes com en Ferran quan escriu. El procés...
1: Bueno, diria que concretament, almenys en aquest disc, hi ha una miqueta de tot. Intento plasmar una mica de diferents emocions. De fet, parla d'això, no? De l'evolució de l'ànima, no? D'un aprenentatge a través de, bueno, de diferents experiències, no? De fet, la primera part és una suite feta de quatre parts, però sí que és veritat que potser, si hagués de dir alguna cosa, la llavor és més fosqueta que...
0: Mira.
1: Que clara, no sé com dir-ho, sí. Però bueno, intento que hi hagi una mica de tot. Hi ha un tema que es diu Felicitat Continguda, també. Saps? Que
0: sí, després l'escoltarem.
1: Mig.
0: Sí. Aquest tema es diu Atzucac.
1: Aquest es diu Atzucac.
0: A mi és una de les paraules del català que més m'agraden.
1: Ah, sí?
0: Que l'he buscat fins i tot, és d'origen àrab, la definició de l'àrab és carrer o passadís estret.
1: Vale.
0: I és això, és un carreró sense sortida. Aquesta és la sí. definició d'atzucac. Els músics de jazz us trobeu en molts atzucacs professionalment?
1: Pues mira, bona pregunta, perquè en realitat ara que hi penso, sí. Perquè, bueno, suposo que com en qualsevol art, tu estàs, no sé, fent música o treballant alguna cosa i sovint et trobes en aquest moment de, ostres, com continuo, no? O et trobes amb dificultats, et trobes amb... amb dubtes, sobretot amb dubtes. No, he de tirar cap aquí o he de tirar cap aquí? Estic fent bé d'intentar que soni el saxo d'aquesta manera o hauria de revisar-ho i intentar que soni d'una altra? No sé. Concretament aquest tema, en realitat, o sigui, et jugo que també vol, és un moment en els escacs.
0: No sé res d'escacs, però res, mai m'ha interessat.
1: No, jo soc molt amateur. És un moment que hi ha... O sigui, que les peces estan... Que sí que tenen moviment, o sigui, tant les blanques com les negres poden moure...
0: Que ara tenen
1: però, per
0: marge.
1: Exemple, sí, tenen marge, però mogui el que mogui la peça que li toca moure, les blanques per dir alguna cosa, està condemnada. No té sortida. O sigui, guanyaran les negres, saps? És com... O sigui, que sí que ha de moure, però només pot moure en un lloc i després ja serà mort. I és com aquest moment. No sé si ho he explicat molt bé.
0: No, no, sí. Jo que no en sé res, doncs alguna idea m'he quedat.
1: Bueno, això venia perquè... Clar, també tenia el seu origen en un llibre, que no em va agradar molt, però bueno. Intermezzo de la Sally Rooney.
0: Ja.
1: Que intermezzo és atzucac, és aquest moment en anglès. Es diu intermezzo, aquest moment.
0: D'acord. Jo quan preguntava sobre els... No, te n'estan sortint, Irene. Va, polsa cap amunt.
1: Vinga.
0: Què anava a dir? Jo quan preguntava pels atzucats, preguntava per... que no deixa de ser un estil minoritari, el jazz a Catalunya.
1: Correcte, sí.
0: Que el nivell és increïble. Això ho dieu vosaltres, tenim unes escoles, o sigui, el nivell de formació. Molts d'aquests músics, com tu mateixa... travesseu les fronteres i aneu a acabar de formar-vos allà o buscar-vos les garrofes fora, mentre aquí, doncs, clubs tanquen, no? L'escena es va fent com molt petita, les possibilitats d'ensenyar, de mostrar la vostra música al públic, que això m'imagino que és com l'ou i la gallina, no? Si hi haguessin més llocs per tocar, doncs segurament hi hauria... O es formaria més públic, no?
1: Exacte.
0: Clar, això com ho viviu?
1: Bueno, ho vivim una mica tristos, suposo, una mica malament, perquè és exactament el que has comentat tu. És una roda que no hi ha només una causa que estiguem en aquesta situació, no? Però és això, clubs tanquen perquè no hi ha audiència, l'interès cultural general no fa que la gent estigui sovint disposada a pagar 5 euros, 10 euros que val una entrada per veure aquest tipus de músic.
0: Que és barat,
1: música.
0: Eh?
1: Sí, sí.
0: 10 o 15 euros
1: sí,
0: per un concert, ostres.
1: Clar, aquí tenim també un altre problema. Bueno, no sé si és un problema o no, però tenim quatre escoles superiors aquí, els tenim molts músics formant-se en una mateixa ciutat, cosa que podríem parlar també de la descentralització de la cultura a Catalunya, que és un altre... Per mi és un gran tema,
0: sí,
1: aquest.
0: Sí.
1: I clar, hi ha moltíssims músics aquí a la ciutat, però... Tenim els grans festivals, Barcelona Jazz Festival, no sé què, però el dia a dia, els clubs petits, on realment hi té cabuda aquesta música, perquè al final el jazz és música acústica, no hi és.
0: Ara ara pensava en el Molino, no?
1: També tanca,
0: on vas,
1: ara tanca.
0: Vas presentar el teu disc, sí, sí, en aquesta... Bueno, és un tema d'acústica, no l'he acabat d'entendre massa bé, eh? L'empresa que havia agafat les regnes, no? Perquè això és una concessió municipal, ah, doncs se n'ha desdit, també pressió veïnal, ah, ara tancat, doncs, en teoria, per fer les obres pertinents, per...
1: No sé si seguirà, la mateixa empresa, que és el Cruïlla, és com la producció, sí. Cruïlla, però sí, es van trobar amb aquest caramel enverinat una mica, no? Que es va fer la licitació i resulta que no estava 100% ben...
0: aïllat, no?
1: Aïllat, i els veïns es van queixar. Llavors han estat 2 anys i xau.
0: Sí, sí, sí. Veïns que se't queixaven quan tu assajaves a casa, també, de petita,
1: sí,
0: de jove.
1: Sí,
0: i...
1: sí, sí.
0: Que, clar,
1: a mi també m'havia passat, sí, sí. Mm. Amb el piano no, però amb el saxo sí. Molesta més.
0: I què? Quines situacions t'havies trobat? I com es resol, això?
1: Bueno, jo me'n recordo... La primera, així, forta, va ser que una vegada jo diria que encara anava a batxillerat, era, no sé, tenia 16 anys o així, crec... I tot i que em sembla que sí que m'havia trucat alguna vegada, més la veïna directament, bueno, no recordo. Bueno, un dia em piquen i era la policia directament. I, clar...
0: Quina hora del dia?
1: Pues no sé, sé que era al matí, perquè els meus pares no estaven, perquè estaven treballant, i jo feia el batxillerat musical, aleshores no feia totes les assignatures, i aleshores tenia temps per anar a casa i estudiar el que realment volia estudiar, que era el saxo. I, o sigui, era el matí i migdia segur. Però, clar, el xoc va ser... A mi jo recordo que em va afectar perquè, no sé, és com de cop et ve la policia i et xoca, no? Perquè tampoc no tens la sensació que estiguis fent res dolent. I sí, sí. I aleshores, al final, el meu pare, que és un manetes, doncs va posar una habitació llena de roca, d'aquesta, va intentar allà una mica i a partir de llavors vaig tocar allà.
0: Molt bé. Sí. Hi va haver multa o...?
1: No. Va ser primer aviso.
0: Molt bé. I aquesta carrera internacional que deia jo abans, clar, tu vas provar fortuna, vas anar a estudiar a Països Baixos, també hi havia una col·laboració d'aquella universitat amb un centre dels Estats Units, sí. Vas passar uns mesos meravellosos allà, fins i tot tocant en algun club de Nova York.
1: Sí, bueno, de Nova York crec que no vaig tocar,
0: no,
1: a Filadèlfia.
0: No, a Nova York us escapau a veure sí, concerts, no, segurament.
1: Sí, sí, això sí.
0: A Filadèlfia sí que vas,
1: clar,
0: que vas tocar.
1: Clar, Filadèlfia és on estava estudiant. Que és, bueno, una ciutat que em va acollir molt bé, vaig estar super a gust i sí que vaig tenir la sort de poder tocar molt, sobretot amb gent, pues, del conservatori i de l'escena que hi havia per allà. Per mi va ser una experiència, la veritat és que molt, molt, molt bona. 6 mesos vaig estar allà i sí, sí. Mm.
0: I després vas voler quedar-t'hi aquí a Països Baixos, però clar, no tot eren flors i violes, no?
1: Bueno, jo vaig decidir tornar al final. O sigui, vaig fer això de 6 mesos a Filadèlfia, sí. Després vaig tornar a Amsterdam i em vaig quedar 2 anys més a viure allà, i al final vaig tornar una mica perquè tenia més feina aquí, i llavors estava agafant vols cap aquí que no tenia cap mena de sentit, em sentia malament per agafar vols, em sentia malament perquè estava com sent autònoma a Holanda, però treballant més aquí que allà. Bueno, no tenia cap mena de sentit res, no? I per això, i també perquè jo al final soc una persona molt familiar, i el menjar, i el clima, i això sembla que no propesa.
0: Ui, tant.
1: Però pesa molt, pesa molt.
0: Això és el que...
1: I vaig acabar tornant. El que vaig tornar al final del 2019, que ja sabeu el que va passar després.
0: Sí,
1: i
0: crec recordar que sí, eh?
1: Sí, sí, mala sí. Època per tornar, però bueno.
0: Bueno, doncs això, el menjar, el clima, la família, al final això és la felicitat, no?
1: Correcte.
0: Així sona la felicitat continguda, segons Irene Reig. Correcte.

0: I tornes i vinga a muntar combos, a muntar grups. Això em fascina de vosaltres, perquè clar, tu tens un grup de pop i tires, no? I anys, i vinga, i discos, i concerts, i gires. Però, en canvi, els músics de jazz són molt promiscus, en el bon sentit.
1: Sí, sí, sí.
0: En quantes formacions estàs tu ara?
1: Clar, és que és una altra molt diferent. És la típica pregunta que et fan quan ets músic. No, ah, tens un grup, no? Sí, però no, però tinc molts, però col·laboro aquí, col·laboro allà. No? Al final jo parlo molt de... Més que ser... O sigui, la diferència seria una mica entre artista, que pot ser les dues coses, no? Però hi ha la figura d'artista i per mi hi ha la figura d'artesà de la música, no? Que és, bueno, és un ofici al final, no?
0: I tu què ets?
1: Això que et digui, pot ser les dues coses. Mm. Jo crec que intento ser una mica les dues coses. Sí que crec que és, la part artística és més pues, aquesta figura que estic intentant crear ara, pues, amb el que estic focalitzada amb el meu quartet. Però, per exemple, ahir vaig fer un concert a Platja d'Aro on soc part d'una big band, no? Que potser el líder d'aquesta big band és una altra persona, però necessita un saxo i aleshores em truca a mi. Aleshores, treballem molt d'aquesta manera, en el món del jazz, sobretot. I en el meu cas sí que m'agrada molt escriure i, bueno, el que deies tu, tinc diferents projectes que lidero, com suposo que et refereixes també a The Bob Collective,
0: sí.
1: Que és el meu projecte més... Sempre dic que és el més ambiciós, però potser ja ho hauria de deixar de dir. Perquè sí, simplement el que és el projecte més gran, perquè és un octet, sí. Són 8 persones,
0: I potser
1: és el projecte on la composició pren més importància, que no potser tant la part d'interpretació meva, diguem, no sé.
0: Mm-hmm. Mm. La improvisació, també dones classes, clar, mm-hmm. Perquè potser de vegades amb concerts i discos no arriba una final de mes.
1: Sí.
0: També,
1: aquesta, bueno, i també és
0: aquesta cançó sona.
1: També és vocacional, o sigui, no sempre ho ha sigut, jo porto fent classes des de que tinc memòria, en diferents escoles, però a mi m'agrada, Sí que conec gent que ho fa més pues, perquè ho ha de fer, però jo, a mi és una cosa que m'agrada, sí. I jo també aprenc molt i és un punt d'intercanvi d'idees, de maneres de fer, de maneres d'estudiar, d'intercanvi de material que és molt, molt interessant, jo crec.
0: Doncs això, professora d'improvisació a l'ESMUC.
1: Correcte, sí.
0: Ens dones una petita lliçó d'improvisació? Ara em mira amb uns ulls.
1: Ostres.
0: Perquè és que a mi em fascina això.
1: Tocant o parlar?
0: Sí, no, tocant, o sigui... Això és, agafes un tema, no?, molt conegut, que ens pugui sonar a tots, toques 30 segons, i a partir d'aquí, pam, la màgia, no?, construir, fer la filigrana, fer...
1: Clar, o sigui, bueno, vale.
0: Provem o què?
1: Però tocant.
0: Sí, tocant, i després ens expliques la teoria, professora.
1: Bueno,
0: professora Reig.
1: M'estàs posant un compromís.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Perquè, a més, ara el tema ha de ser bastant, bastant conegut, per l'audiència.
1: Sí.

0: Wow. Ferran, quina cançó? A partir de quina cançó ha improvisat? O quin tema?
1: A veure si ho he fet bé.
2: T'imagines que digui...
0: Na.
2: Bon Nadal. Moltes felicitats.
0: Moltes felicitats.
2: Sí, el nom correcte. Sí, sí. És, però...
0: Clar, però per fer això s'ha de tenir molta tècnica, no? Això has de...
1: Bueno, has de, sí, s'ha de treballar pues un... Bueno, com parlar, com... S'ha de treballar un llenguatge, unes frases, no? Entendre quina harmonia hi ha darrere d'aquesta cançó. També seria molt... Seria per mi la cosa fonamental. Al final, jo, si hagués de dir pues, això, una classe express, un consell així per començar amb la improvisació, seria agafar cançons que tu coneguis molt. De fet, és molt bona, molt bona manera de començar el que m'has proposat, d'agafar cançons que realment tu puguis cantar, que les tinguis molt al cap, perquè encara que tu no hagis fet la feina tècnica d'analitzar quina harmonia hi ha per darrere, tu la tens.
0: Interioritzada
1: de tant que la coneixes. Sí. I aleshores, a partir d'aquí, anar fent variacions de la melodia. I poquet a poquet t'aniran sortint els camins que t'aniran desdibuixant l'harmonia.
0: Bueno, i seguint els companys. Perquè, clar, si toques amb
1: grup... Aquesta
0: és la gràcia, les jams, no?
1: Sí, sí, exacte.
0: La jam més llarga en la que has participat, perquè això... Són festes que es poden allargar,
1: mira, no?
0: No
1: hi vaig participar... Però no hi vaig participar, però la vaig seguir perquè és una cosa que va fer el Pablo Mazuecas, que és un, bueno, és un pianista i és com el director d'una associació a Almeria que es diu Classy Jazz, sí. I és una big band on també hi participo. Un any, em sembla que era pel Covid, que va fer el dia del jazz, que em sembla que és el 30 d'abril, si no vaig equivocada, va fer una jam de 24 hores, retransmesa online a un canal que es va inventar ell, i aleshores anàvem passant músics per allà i sí, sí, va fer com una jam de 24 hores.
0: Però tu vas estar enganxada 24 hores a la pantalla.
1: No, jo vaig mirar a veure què feien sí. I tal, però no, jo no estava al Almeria en aquell moment, però sí, sí.
0: Explica'm la història del teu saxo.
1: Bé, la història del meu saxo...
0: Té nom, per cert?
1: No,
0: ha,
1: no,
0: ja saps
1: no,
0: que hi ha no bluesmans no que li posen nom sí, a les sí, seves sí. Guitarres, Lucille...
1: No, per mi, jo no. Aquest saxo és un saxo alt Mark VI, que Selmer Mark VI, que són com uns dels saxos que més utilitza la gent per tocar aquest tipus de música, sobretot la casa Selmer, i entre la Selmer hi ha pues, els Balance, els Super Balance i els Mark VI, són com els que més es fan servir, si haguéssim de dir potser alguns. I, de fet, fa doncs, molts anys que el tinc, diria que 12 o 13 anys ja, i el vaig comprar, vaig veure un anunci del Facebook, i
0: quan miràvem Facebook, us en recordeu, no?
1: Sí, clar, ara ja no existeix, no?
0: Bueno,
1: sí,
0: potser sí que existeix. Però...
2: Sí? Encara hi és.
1: Ah, vale. Bueno, jo no ho faig saber. Vaig anar allà amb dos amics, dos companys, el Lluc i el Joan Casares.
0: Allà què vol dir? On té la fàbrica?
1: No.
0: A l'ordinador de veure...
1: Era un senyor que se'l venia i sí. Va posar com un anunci al Facebook.
0: Era de segona mà, vull dir que ja tenia una història també al darrere.
1: Clar,
0: no?
1: Jo ja no la sé. I vam anar allà a casa seva, el vam provar i vam dir sí, me'l compro. I ja vam comprar. I aquest saxo és del 1963.
0: Sí. Ostres!
1: Sí, sí.
0: I no sents curiositat per qui l'ha tocat i quina vida pot haver, altres vides pot haver tingut?
1: Doncs sí, la veritat és, bueno, sí, no sé si es podria saber. Amb alguns saxos sí que es pot saber. De fet, en tenim una a casa que el vam agafar d'un saxofonista que es va morir fa poc, que és el Peter Delfínic, que també és bueno, un gran mestre d'aquí a Barcelona al taller de músics i tal. I ens vam quedar un parell de saxos seus i bueno, és maco saber que ve d'aquestes mans, no? D'algú que ha estimat la música, que, bueno, que hi ha dedicat el seu temps sí. I tal. Sí, sí.
0: Aquest tema fascinant s'ha tractat a la literatura, aquest.
2: Sí, els objectes no són només objectes, sinó que formen part de la persona que ha tingut aquest objecte, per lo bé, per lo dolent. De vegades hi ha gent
0: clar,
2: que no vol rellotges d'altres persones, o el que sigui, perquè, no, perquè hi ha com impregnació d'altres persones.
0: Llullu, els fa llullu.
2: Sí, però pot ser també bonic, justament. És com, sí, exactament, si està impregnat d'aquella persona, i per això m'interessa.
0: Molt bé. Doncs abans, al principi de tot, hem citat centaures.
1: Sí.
0: Doncs per acabar, fem la sona.
1: Vinga.
0: Cançó.

0: l'última, Irene, em sembla que el proper concert de l'Ànima el faràs a la terra d'en Ferran. Pot ser, a Vic?
1: Sí, bueno, sí.
2: A la
1: Jazz Cava.
2: Ah, molt bé, doncs ens veurem, segur.
1: Ah, sí, vine. Sí, sí, sí. Dins del Mercat de Música Viva. Sí.
0: Això serà, doncs, el setembre?
1: 16 o 17. 17, 17 de setembre.
0: 17 de setembre.
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Al costat de casa.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs no sé, Ferran, si la conversa amb la Irene i tot el que has escoltat pot ajudar amb aquest projecte o d'altres, no? Vull dir, perquè aneu els escriptors amb les antenes col·locades tot el dia.
2: Sí, va saltant d'aquí cap allà, però bueno, és que la música i tota la part creativa, però també tota la part més material d'instrument i d'això és material narratiu de primera magnitud, o sigui que no t'estranyi.
1: Viceversa.
0: Molt bé, Irene, doncs res, el club de lectura que tens amb els teus col·legues.
1: Sí, ja.
0: Heu de fer sau, o guilleries.
1: No, sí. Tinc molta curiositat, la veritat, ara. Sí,
0: molt bé. Doncs avui hem fet totes comèdia amb aquestes dues figures de la cultura catalana, del món de la música i de les lletres, Irene Reig i Ferran García. Gràcies. Espero
1: gràcies.
0: Que us ho heu passat bé.
1: Sí, molt.
0: Heu patit molt o no?
1: No.
0: Lo just. Gràcies.
2: Gràcies a tu.
0: El control, David Moreno. Demà hi tornem amb més programa, amb més Totes Comèdia, aquí a la cadena SER i SER Catalunya. Us quedeu amb l'Hora 14.

0: vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
2: A Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com. A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
3: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni. Tot depèn del just que et miri. Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu. Buhos. Semblava tot perdut. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
6: Que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Vayas donde vayas, Cadena SER.
7: Cadena SER. El poder de la conversación.

0: mientras el Ministerio Italiano de Exteriores informa que ha instituido un gabinete de crisis de atención permanente para resolver los problemas que sufren los italianos en los controles policiales en puertos y aeropuertos españoles, una decisión sin precedentes en circunstancias similares.
1: Fuera de España, Irán asegura que no va a negociar más con Estados Unidos hasta que la administración Trump cumpla el memorando de entendimiento que ambos países firmaron hace meses. Chelsea González.
2: Teherán desmiente cualquier acercamiento con Washington y sostiene que por ahora los únicos contactos entre ambos países se limitan al intercambio de mensajes a través de intermediarios. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi insiste en que no habrá avances mientras Estados Unidos no rectifique sus supuestos incumplimientos al memorando de entendimiento firmado en junio. Aunque varios mediadores siguen buscando fórmulas para recuperar el diálogo, Irán desvincula por completo esas conversaciones de las negociaciones bilaterales que mantiene con Omán sobre el estrecho de Hormuz. Araghchi asegura que ambos países trabajan en nuevas rutas marítimas, pero subraya que eso no supone la reapertura del estrecho, una decisión que, insiste Teherán, sigue condicionada al cumplimiento de sus exigencias.
1: En Tauste, Zaragoza, la policía local ha hallado muerto a puñaladas al exsecretario general de los ganaderos de Aragón, Javier Sánchez, y a su mujer. Estaban en el interior del domicilio y la investigación está bajo secreto de sumario. Radio Zaragoza, Ana García Cortés.
3: La Guardia Civil investiga la muerte de este matrimonio de 60 años, Javier Sánchez y Esther Latorre. Sus cuerpos fueron hallados en el interior de su vivienda de Tauste, en Las Cinco Villas, ayer por la noche. Ambos presentaban heridas de arma blanca y por el momento no se descarta ningún una hipótesis. Los agentes de la policía local acudieron al domicilio pasadas las 9 de la noche del sábado tras recibir el aviso de un familiar y de varios vecinos que aseguraron haber escuchado gritos durante la tarde. La investigación está abierta para esclarecer las circunstancias de esta muerte violenta.
1: 27 personas han resultado heridas esta madrugada en Altea, Alicante, durante la celebración de un espectáculo de fuegos artificiales. Aunque ningún herido es grave, sí hay una persona que permanece hospitalizada. Redacción en la Comunidad Valenciana, Manuel Gil.
4: Este es el momento en el que una de las carcasas del tradicional Castell de Loya caía sobre un grupo de personas.
5: Igual verlo tan cerca no era tan buena idea.
4: Fue durante un espectáculo pirotécnico que se lanza desde unas plataformas en el mar, que anoche celebraba su edición número 40 con la presencia de casi 100.000 personas en las playas de Altea. El presidente de la cofradía organizadora es José Pérez Picarraco.
6: Una de las carcasas que se disparan desde las plataformas, que está a más de 250 metros, pues parece ser que tenía un poquito más de potencia, explotó en la playa. Había unos heridos de la misma explosión y otros pues de la avalancha que empezaron a correr.
4: La mayoría de los 27 heridos fue atendida por las ambulancias de la organización. Solo una se mantiene ingresada por quemaduras en el Hospital General de Alicante.
1: Y nos quedan los deportes. Cristina Soto, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Acaba de comenzar el amistoso entre el Atlético de Madrid y el Manchester City en Seúl. Y ahí está nuestro compañero Pedro Fullana. Hola.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oblak en portería es uno de los pocos titulares del Atlético de Madrid en el día de hoy, junto a Hanko, Lenormand en defensa, pero mucho chaval joven también debutando en este partido aquí en Seúl con el Atlético de Madrid frente al Manchester City. No juega de momento de inicio Kangin Lee, que está en el banquillo, pero que acapara todos los focos. Y en la grada un cambio radical con respecto a hace 3 años, cuando apenas había camiseta del Atlético de Madrid. Hoy hay miles de seguidores coreanos que animan al Atleti. Estamos en el minuto 3 de partido, de momento frente al Manchester City, partido de pretemporada, el Atlético de Madrid 0-0.
7: Y del resto del deporte, en apenas una hora comienza la 12ª carrera del Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Jorge Martín saldrá desde la pole, segundo Raúl Fernández y tercero Ogura.
9: Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Zero Likes. Un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 6 de la tarde, con Marisol Rojas y Emma Vallespinos. Cadena SER.
1: Pues de momento se quedan.
10: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai.
11: És la 1:06 en directe. Comença la funció.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
11: Què tal? tal? Molt bon dia, bon diumenge, Mariona Borrull.
12: Hola, hola.
11: Què tal? Avui és dia de pantalles.
12: Avui és dia de pantalletes.
11: I de concerts filmats, que és tot un fenomen. No sé si has comprat ja les teves entrades per la peli de Katy Perry al setembre. Tu que ets un gran fan de Katy.
12: Increïble fan de Katy. I Kissed a Girl és un temón.
11: I ja està.
12: I ja està.
11: I després Fireworks.
12: Que això són els 2000, no? Va passar?
11: Ni idea, fa la vida.
12: Ai, error. Ens diuen els nostres convidats que error també és un temón.
11: Doncs els nostres convidats són els actors de la comèdia Cancún al Teatre Gaudí de Barcelona. Què tal, Cristina Brondo?
13: Hola.
11: I David Olivares, com esteu?
14: Molt bon dia.
13: Bon dia.
11: La Cristina sí que és més fan que Katy Perry que tu, eh?
13: No ens la podíeu deixar.
11: Però l'has seguit ara últimament?
13: No, no. Tampoc és que sigui superfan, eh? No. Però, home, tiene temazos, tiene temazos.
12: Tenia. Jo crec que aquí el passat és important.
13: Oh. Jo vaig veure el vídeo que hi pobreta que es va posar en un inflable en un concert i no podia arribar a l'escenari perquè la van començar a portar d'un costat a l'altre i es va agobiar, dic amb raó.
12: El malson d'un actor, això, eh?
11: Sí. Bueno, doncs el que dèiem, no només la Katy. Aquest any hem vist pel·lícules de Taylor Swift, d'aquell grup... N'hi ha tants a Corea del Sud que...
12: BTS.
11: Doncs què està passant amb això? Això és cinema?
12: Això és cinema perquè passa un cinema i, per tant, sí, i tant.
11: D'acord, molt bé. Doncs pregunta, Mariona, directa. On t'agradaria estar de vacances ara? A la una del 9 d'agost de 2026.
12: Una terrassa a Badalona on fan els millors entrepans de tot el Maresme, que es diuen els Alfonsitos, un entrepà de calamars a la romana i croquetes a la vegada.
13: Nena, jo vull dir-ho a Badalona.
11: Mare meva. Però
12: la llauna, crec que es diu.
14: Alfonsitos es diu el lloc?
12: Sí. No, Alfonsitos és l'entrepà. El passeig, la llauna, juraria. Perdoneu per la publicitat, és específicament allà.
11: Però això no és gaire ligerito, no? Per un dia d'avui amb la calor que fa.
14: L'Alfonsito mereix una analítica.
13: Té deures de fer.
11: Té el colesterol una mica alt, això. I a vosaltres, on us agradaríeu estar de vacances? Perquè no esteu de vacances, esteu treballant al teatre i us ho agraïm perquè ens esteu alegrant aquestes nits tòrrides, aquests vespres tòrrids a Barcelona que no es pot dormir.
13: A nosaltres també, perquè jo ahir vaig arribar al teatre i vaig dir oh, que bé, ja he arribat al teatre.
11: L'oasi. Sí, sí.
13: Home, a mi m'encantaria estar on estem, a Cancún. Sí, em sembla ideal, nostre resort.
14: Cancún o la Garrotxa, no? Però sí. Però s'està fresquet.
11: O un d'aquests pobles on et lloguen per fer pregons. No sé si això es pot dir, no? O què?
14: Bueno, sí, és igual, faig pregons. Però és una cosa circumstancial, perquè no m'hi dedico, però vull dir que sí, que de tant en tant em lloguen per fer pregons i és una feineta molt xula i m'ho passo molt bé. Però Cancún...
13: Ens agrada estar a Cancún.
14: Cancún, per cert, l'altre dia sortia una notícia, em sap greu, per si algú hi ha d'anar, que hi ha una plaga
12: de paneroles.
14: D'algues a Cancún, Playa del Carmen, pobrets, no es veu la sorra.
13: S'estan quedant sense platges.
11: Bueno, allò que fiques els peus i fa tanta angúnia, no?
14: És que
11: a l'aigua.
14: No es veu ni la sorra, es veu d'estar tot ple de dalgueta.
12: Segur que algú podria fer una dieta d'això, com la de la pinya.
11: Jo
13: menjo algues.
11: I jo també, el xinès de referència del barri, ensalada d'algues. Les algues no sé d'on han sortit, francament, però
14: això sí,
11: és boníssim.
14: Al Teatre Gaudí no hi ha plaga d'aquestes algues, sinó que hi ha plaga de talent.
11: Escolta, ja sabia jo que em diríeu que us agradaria estar de vacances a Cancún. Però per tancar aquest tema, les vacances de la vostra vida, aquell viatge que recordareu amb carinyo sempre, dic vacances o dic estada, ni que sigui de pocs dies.
14: Vacances
11: i no, cal...
14: si no viatge, vols dir vacances,
11: Sí, exacte. Val, o sigui, pot ser un lloc que agaféssiu l'avió i féssiu no sé quantes hores de vol, o potser aquí al costat. La Cristina ho té claríssim,
13: Ho tinc claríssim. És que, a més, o sigui, a veure, parlàvem abans d'Instagram, com era per Instagram, que era col·laboració, doncs todavía lo disfrutes masses.
11: Clar que et
13: convida. Jo vaig fer un creuer amb Virgin... amb la meva parella, que va ser la bomba. O sigui, és que no sé, bueno, si vam estar a Cannes, vam estar... Però estar tot el dia amb un creuer... A més, era com d'alto standing.
14: Ets escarosa.
13: No, va ser meravellós. A més, Only Adults, saps? Only Adults, amb americans.
11: No sé si preguntar o repreguntar.
13: No hi havia nens al vaixell. Eso era una fiesta tras otra. Era bufets meravellosos, tot inclòs. No, allò vull tornar a fer això. I després també, per la part de nens, ja que estem, Euro Disney. A més, aquest any he tornat a anar per segona vegada. Sí, així d'extremos, saps? Creuer Only Adults o Euro Disney, saps? Estic amb les dues coses.
11: David, va, supera això.
14: Jo seré un tòpic Costa Brava, sempre. Jo soc de Llançà, no? I Figueres. Però també a l'Euro Disney hi vaig anar 5 dies amb les nenes, que crec que em vaig passar, perquè...
13: Déu-n'hi-do, 5 dies.
14: A l'hotel on estàvem hi havia piscina, amb tobogant. d'aquests de com un parc aquàtic. I el tercer dia, quan el van descobrir, no volíem sortir d'allà, i vaig pensar, nenes, que tenim el parc aquí al costat, home.
13: A més, que 5 dies a Euro Disney és molt, eh?
14: 5 dies, 4 nits i 5 dies, sí, em vaig passar. Me vine arriba, i ara, si hagués de tornar-hi, estaria una nit. Una nit, màxim dues.
15: I és molt per la butxaca, també, això, eh?
14: Sí, bueno, vaig estar 2 anys pagant-ho, eh?
15: Vas demanar crèdit al
14: banc. 180 al mes.
15: Bé, esteu al Teatre Gaudí envoltats literalment de públic. Això ja n'hem parlat molt, no?, d'aquesta sensació de proximitat de les sales petites, però jo és que sempre me'n faig creus, i és una cosa que m'agrada molt, perquè no tens l'oportunitat en les sales grans de veure-us les cares.
14: Sí,
15: és a dir, els gestos, les mirades, com esteu de connectats els uns amb els altres. Això t'ho perds. T'ho perds en una sala gran, no? Voldria preguntar-vos com ho viviu vosaltres.
13: Mira, no? Jo de fet, ahir justament ho pensava, perquè hi ha un moment a l'obra que no és un moment meu, no? Estan ells parlant i tal, i jo vaig a un minibar que hi ha, doncs, a servir unes copes de cava, no?
15: Bebeu molt, aquí a Can
13: Cullin. Sí, que comença la pulserita, todo gratis, todo incluido. I clar, jo tinc el públic, no?, quan ens anem a servir, com tu i jo ara,
15: sí,
13: està super a prop, no? I clar, jo estic amb el meu personatge i vaig... I no serveixes el cava d'una manera normal, serveixes... I clar, els espectadors que estan allà davant ho estan veient, això, allò, ahir, no? I vaig pensar, que xulo, tant per ells com per mi, perquè també tu et dones compte que aquell moment l'estan vivint també, no? I això és molt xulo.
14: Sí, en teatre normalment es diu que l'escenari és el pitjor lloc on amagar-se. Normalment, en teatre a la italiana, que se'n diu, que és l'escenari davant i els espectadors a platea, no? Doncs, si allà es veu tot, aquí a quatre bandes, el Teatre Gaudí té aquesta cosa meravellosa, és un dels pocs teatres, a part de l'Espai Lliure, però que té les quatre bandes, que és meravellós, perquè és que et veuen tot arreu, no? Llavors, i també els tens
15: hasta
14: molt...
15: Hasta la pebrotera et veuen.
14: Sí,
15: ja en parlarem després.
14: I els tens molt a prop. Molt a prop. Això té una cosa bona i una dolenta, no en té cap. Però a l'hora de dirigir-ho, i la Susana ha fet una feina, la Susana
15: Gratxana,
14: una feina molt xula i titànica, no? Perquè, clar, a l'hora de dirigir, quan tens només un plano, és molt més fàcil, a veure, entre cometes, dic fàcil, però amb quatre, ostres, hi ha molts moments que estàs d'esquena al públic.
15: Sí, sí.
14: I no et giraràs perquè aquí han pagat una entrada, sinó que t'has de girar. Sí. Llavors ja et veuran una estoneta aquí, et veuran una estoneta allà.
13: Hay momentos de contorsión, hay momentos...
14: Sí, no, però
15: vull... Pot agafar tortícul.
14: Però vull dir, sí, i això està molt bé, i tampoc ha sortit cap espectador dient, escolta, tota l'estona tinc d'esquena.
13: No, és molt orgànic.
14: Vull dir que és molt tot orgànic i molt...
13: I de fet, jo crec que precisament el fet de que sigui a tres bandes li dona com una versabilitat i un realisme que la gent està com... no sap ben bé on mirar, també, estan com molt connectats i molt amb nosaltres, no? I això és molt...
15: I l'espectador menjador de casa, que li dic jo, perquè també hi són, ja saps, que comenten l'obra de teatre com si estiguessin mirant la tele. Clar, els teniu tan a prop que... Els heu de sentir, sí o sí.
13: Ahir xerraven per força.
15: I com reaccioneu amb això? Sí. I això us altera o...?
14: No, especialment. No.
13: A veure, ho sents, ahir és veritat, ahir comentaven molt. Sí. Com... Però jo penso... Oi,
14: que com costa, nena, que bé que ho fa! Oh, escolta'm, i que bé que li queda aquest vestit!
13: Sí, sí, està bé, el vestit està bé. No, però quan sents comentaris... Dius, bueno, estan vius. El pitjor és quan diem, avui estan morts.
15: Sí.
13: Saps? Perquè a vegades passa.
15: No
13: riuen, públic,
15: no? Que això és una comèdia.
13: Cri.
14: Sí.
13: I després acaba la funció i, bueno, quasi s'aixequen i aplaudeixen molt, però per lo que sigui, doncs han estat en silenci. No? Jo prefereixo una mica...
15: Ja.
13: Que hi hagi...
15: La interacció. Molt bé.
14: No, i l'espectacle està molt bé. Cancún, que ja ho has dit, Jordi Galzeran, si no ho has dit, ho dic jo. Jordi Galzeran, és una comèdia que he dit en Jordi Galzeran, si és un autor...
15: Anem a parlar, però posem una mica de context sonor a aquesta comèdia. Us acompanyen a l'escenari la Gemma d'Ausedes i en Màrius Hernández. I és aquelles obres que parlen de l'ici, no? ¿Qué es pasat?
13: Sí. Ay, los sisis. Los hubiera y los hubiera.
16: Si hubieran quedado aquí, ostras. Ya, eso no te imaginas. Ya, eso no te imaginas. Es que he trobat una embussada.
17: Ya estem, ya estem. El DNI?
16: Sí, per favor. Les taules les teniu?
17: Sí, ui, mira, i tant.
16: D'acord, doncs perfecte.
17: Veniu.
16: Porteu crema.
17: Va, som-hi. Anem a Cancún.

0: Jordi Galceran, que tu... Crec, David Olivares, que està... tens el màster en galceranitis,
1: és,
0: no?
1: És el meu tercer i l'any que ve en faré un.
2: Faràs
1: de
2: cola. Vam fer un junts, Burundanga, sí, jo vaig Burundanga. Fer amb ell.
1: Burundanga.
2: Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Jo hem coincidit en dos galcerans, sí, sí. Burundanga, a l'Eixample, i aquí a
0: digue'm
1: a
0: tu què ens enganxa de la manera d'escriure i de les històries d'en Galceran.
1: És que és molt, molt, és que és molt proper. Té uns personatges molt terrenals, molt, molt, molt, molt, molt d'aquí, amb, un, amb uns conflictes que bueno, molt... molt personals i que fan que l'espectador doncs lligui de seguida. Té una característica sempre en les seves obres, que els primers, jo sempre he dit, vaig per pàgines, però bueno, 8, 10, 20 pàgines, no? Fa el primer gir, o el gir argumental, que ja et deixa assegut a la butaca, no?
0: Sí, i ens fot els periodistes perquè després no sabem què preguntar, perquè fas spoilers.
2: Sí, ja,
0: sí. És una AK.
1: Sí, és veritat, això, és veritat, sí. Perquè a vegades sí.
2: però això també és guai, és com un segell que és xulo, no? Perquè saps que si és un galzeran, saps que als 10 minuts fliparàs ja.
1: Sí. Què podem dir de Cancún? Cancún, comèdia, quatre personatges, dues parelles, que se'n van de vacances.
0: I que es coneixen de tota la vida.
1: Que es coneixen
0: porten
1: de
0: quasi
1: tota la vida.
0: 25 anys.
1: Són
0: 50-ones, una mica, no?
1: Sí, sí, més o menys la nostra edat. Que han viatjat, sempre se'n van de vacances junts, un tenen fill, una parella té fills, l'altra no en té, uns són més pudientes, no? Tenen més una feina amb més alegria econòmica, els altres doncs van més justets. I just quan comença l'espectacle, doncs, una mica xispaus, no?
2: En Cancún, pulserita,
1: i una mica de xampany gratis. Doncs un personatge confessa, revela una cosa, no, del passat, una cosa que a priori és una anècdota.
0: És res.
2: Sí, però podria haver alterat la vida de tots
1: sí,
2: quatre.
1: Sí, podria haver alterat la vida dels quatre, i a partir d'aquí doncs, es desencadena la comèdia. És una comèdia també que parla de l'amor, no? A vegades et fa preguntes com... Som parelles d'una sola parella, no? Vull dir, estem fets per una mitja taronja...
0: Jo que pensava, 25 anys és quasi un miracle, no? Aguantar 25 anys amb la mateixa parella.
1: Bueno, és una feina. Jo crec que és una feina. Una feina remunerada. Que tu has d'anar pagant i treballant, eh? Vull dir, no, és... No ho sé, clar, podríem parlar de l'amor, la flama de l'amor. Home, doncs l'amor va i ve, no? L'enamorament va i ve, va i ve. És com una màquina que...
0: Però sí que... I les renúncies, també.
2: Sí.
0: Que has de fer moltes renúncies, tu.
2: Però a mi hi ha una cosa que m'encanta de Cancún, que hi ha un moment, no?, que hi ha com un... com un reset, no?, en les dues parelles, no?, perquè a vegades jo crec que el mal més gran en les parelles és donar per sentat les coses, donar per assegurat tot, no?, pensar que pel fet que t'hagis casat o pel fet que sigueu nòvios, això ja està, no?, i crec que el dia a dia és molt important. Hi ha un moment a Cancún que parlen d'això, no?, i llavors diu, ostres, que ara això, després de passar això em dono compte que t'estimo molt, o em dono compte que no t'estimo tant, o em dono compte que... I que jo crec que està molt bé la feina aquesta en qualsevol parella, cada X temps, fer com un poc un reset, no? De, a veure, estem bé? No estem bé? Anem per bon camí? No anem per bon camí? Tu vas cap aquí, anem junts? I això doncs, és molt xulo. I passa a Cancún d'aquesta manera tan divertida.
0: No, és xulo. I dràstica, perquè és molt dràstic el reset que fa, no direm pas massa cosa, però, clar, de cop i volta, aquella parella que veus tan sòlida, no? Tan enamorada, tan treballada, aquella relació... patapam, doncs no és el que semblava.
1: Sí, és que
0: i se sent
1: ser...
0: com... Què faig aquí?
1: Sí.
0: Què faig aquí? He viscut com m'ha enganyat o autoenganyat tot aquest temps?
3: Vosaltres sospiteu de les parelles que es porten molt bé entre si?
0: A tu
3: la mateixa persona?
0: A tu passa.
3: Avui jo sospito constantment.
1: Sí. Però què sospites? Que no hi ha... No, que no és tot això el que reluce?
3: No, que hi ha una cosa com de performativitat allà, com d'anem a impressionar, no? Com quan et poses extremadament guapo, que tu saps que no ets tu, que t'has sobreproduït d'alguna manera. I d'altra, crec que hi ha una feina de treball amb un mateix i de diferenciar-se de l'altre que s'ha de fer, perquè és que no pot ser que siguis una mateixa persona amb la teva mitja taronja, no existeix.
0: Fan rabieta, algunes d'aquestes tarefes fan rabieta.
2: Però jo crec que es nota, no, les coses.
1: Sí, no, i una mica parla d'això també, perquè segurament podríem fer, ara que es diu el match, no? Segurament siguéssim de... Tots podem fer match amb moltes persones, amb moltes. El que passa que les circumstàncies de la vida són les que són.
2: Bueno, i la societat de la que vivim, també, no? Sí. Està tot com estipulat d'una manera molt
1: sí,
2: concreta,
1: però,
2: molt
1: però
2: estructurat.
1: Sí, però també si visquéssim amb un altre que diu no, està permès, no vull dir que la permissivitat, però que pots estar amb 18 parelles, que totes facin match, ostres, també quina feinada, no? Ja. No, vull dir, també mental, vull dir que potser no estem preparats per això encara, no? Sí.
3: Ja bueno, dic, si 18 parelles cada... monògames amb la intensitat d'una monogàmia allò de matrimoni...
1: No, hi ha temps.
0: Atenció, pregunta. La vida ens va el canto d'un duro? Mira que feia anys que no sentia aquesta expressió, eh? I és tan important en el text, en Cancún, i a mi em va fer molta gràcia.
1: Clar, ara s'hauria de dir el canto d'un euro, no? Però això no...
0: Ara, és veritat.
2: Clar, que som un poc viejuna.
3: Com és això? La vida ens va,
2: veus? Clar. Del canto d'un duro. Ella no l'entén.
0: És una altra generació.
3: No tinc ni idea.
0: Sí, és allò que llences a l'aire, no hi pot caure...
1: Un duro era una moneda, una
3: peseta.
2: Sí, és a dir, tu tires una moneda a l'aire i pot ser que et surti... un costat o l'altre, que abans es feia cara o creu. Era com, no sé què, on anem, aquí o allà, cara o creu, tires la moneda i realment ve del canto d'un duro, en el sentit o d'un euro, ara, o de 20 cèntims, depèn de cap on caigui, no?
1: I també de la sensació d'un pèl, eh? Vull dir, és una cosa de dir, ens ve d'aquí, d'un canto d'un duro, un pèl.
2: Jo crec que més amb el destí que en el canto d'un duro. Clar, jo crec que al final les coses sí que passen per alguna cosa. Jo soy medemiana.
0: Total, sí, el destí...
2: Sí. El destí, i més que el destí, sí que crec que la vida ens posa sempre les coses al davant que necessitem per evolucionar. A vegades les veiem, a vegades no les veiem, a vegades les veiem i no les volem veure, però la vida és, per mi és molt intel·ligent, molt més que nosaltres, òbviament, i ens posa les coses que necessitem. Clar. Llavors sí que pots... algo a l'azar, però que si ha de ser, serà, i si no ha de ser, no serà.
0: Ja, però hi ha sempre aquesta cosa, no? Com aquesta anècdota, aquesta nimiesa, no?, de l'obra. I clar, jo, després de veure-us, reflexionava. A nivell laboral, per exemple, si jo no m'hagués apuntat a l'extraescolar de ràdio fa 40 anys al col·le, segurament no estaria aquí.
1: Bueno, no se sap.
0: Això és així.
1: No se sap.
0: Però no ho sé, tampoc.
2: No se sap.
0: Però, home, hi ha molta relació, molta vinculació,
1: sí,
0: no?
1: Esclar.
2: Bueno, jo, si no hagués fet Poblenou, o si no hagués anat amb la meva amiga després d'un entrenament de bàsquet amb una agència de models, no hagués començat a treballar. Però jo crec...
0: Superjove, no?
2: Amb 13. Però jo crec...
1: Estàs igual.
2: Que l'estómac em va portar a fer allò. No crec tant en l'atzar amb aquestes coses. Trobo que hi ha com una força interna que si estem connectats amb nosaltres mateixos et porta cap als llocs on has d'anar.
0: Ai,
2: creo.
0: Cristina Brondó, ja m'agradaria creure.
2: Sí, home, sí. El que passa que hem de donar-nos l'espai per sentir-nos.
0: Som massa
2: escèptics. Jo no estic haciendo Cancún porque sí, saps? Jo vaig fer Burundang a l'Olivares i, hòstia, m'encanta treballar amb ell, em va semblar un company espectacular. Vaig anar a veure Cancún, em va agradar Cancún quan ho feia l'Agnès, els vaig portar a la ràdio i fer una entrevista, i Teatre Gaudí em va sembla també un teatre molt pro, que està fent una programació molt guapa. Jo vaig dir a la Gemma i a l'Anna, ei, si algun dia n'esteu algú, jo estic aquí. I em van dir, escolta, Cancún, vols fer una substitució de l'Agnès? Vaig dir, hòstia, està el David, que jo ja vaig dir, hòstia, quin company més guai.
0: Tot s'alinea.
2: Tot s'alinea si realment tu estàs atent a les senyals, no? I jo, si hagués fet Burundang amb el David i no hagués prestat atenció a lo bon actor que és, lo bon company que és...
0: Però
2: és veritat.
1: M'estàs ruboritzant.
2: Però és que és veritat, saps? Vull dir, o jo no hagués anat a veure el Teatre Gaudí, hagués dit, hòstia, admiro aquesta gent i com ho fa, doncs potser m'haguessin dit, vols fer la substitució? Ai, quina mandra, no?
1: Deixa'm tornar-li la pilota una miqueta. No.
2: Ja m'has dit que estic molt guapa, gràcies.
0: No, sé que estàs igual que els 13, imagina.
1: No, però quan la Gemma Dosedes em va trucar per dir, tornem a fer la segona temporada, 3 setmanes aquest cop... i l'Agnès no pot fer-ho per qüestions laborals.
2: Va ser tu?
1: No, vaig ser jo. Ella em va trucar per dir-me qui seria la substituta. I al dir-me Cristina Brondó vaig...
0: Vas respirar.
1: Menys mal.
0: Quina va ser la teva extraescolar? És a dir, per què et vas fer actor tu, David Olivares?
1: Jo, és que extraescolar, jo des dels 9 anys que vull ser actor, jo vaig anar...
2: Des dels 9 anys? Sí, mira, com el meu fill.
1: Sempre ho explico, vaig anar al cinema amb els meus pares a veure Indiana Jones, en busca de l'arca perdida, el cinema Urgell, que ja no queda res d'allò, i vaig veure allò i vaig dir, jo vull fer això, o sigui, vull estar darrere d'això, vull actuar aquí, vull fer coses, això m'agrada molt. I a partir d'aquí vaig començar a fer una mica d'acrobàcia, clown, pallassos, teatre, i ara encara em queda post-cinema, no?
3: Home, deu tenir alguna cosa com de que et persegueix una bola gegant al fer teatre, no?
0: Sí. Com la de l'arca perdida.
3: Exacte.
1: Sí, i per tant sempre he tingut... que això és una cosa que les generacions d'ara, a vegades, la vocació es té o no es té, no passa res, si no es té, ja es trobarà, però que a vegades, vull dir, per les meves filles també, què voleu ser de grans? Que és una pregunta també que dius, jo què sé que seré de gran? Perquè ara soc jardiner, després seré bomber, després no sé saber. Però què t'agrada, cap on vas? N'hi ha que ho tenen molt clar, i no parlo de coses artístiques, perquè si vols portar un avió, un Boeing 747, ho has de tenir molt clar, també, des de... suposo que no et ve FP. Mira, estava fent Mecano, i de sobte vaig dir, coi, mira, com que se'm dona bé el Call of Duty, jo què sé, no? Vull dir, però bueno, vés a saber. I sempre he volgut ser actor, per tant.
0: I les teves nenes van ser?
2: Bueno, sí, jo tinc els dos a Eòlia, saps? Estan fent comèdia musical, els encanta. Jo, des de petit, clar, els he portat sempre als teatres i als rodatges i a tot, i ho tenen molt normalitzat i els hi flipa. I el Gael, bueno, el Gael s'actua encima, o sigui, és molt heavy, i la Valentina també. I jo encantada de la vida, perquè independentment de que, del que facin quan sigui grans, el teatre és expressió, és comunicació, és estar, tenir l'instrument afinat, és estar connectat, i em sembla una extraescolar ideal per tots els nens i nenes, realment.
0: Anem acabant.

0: que no et pots no moure.
1: Clar.
0: Sense que aquesta cançó de Maluma, sisplau, que ens poseu al final.
2: Bueno, de fet, a Cancún acabem ja, amb sí, els aplaudiments, entre el bon rotllo i tot, ja estamos ahí sueltitos, sí, sí, sí, ja sí, sí, bailando.
0: Bé, la paprotera, no pots marxar. No pots marxar.
1: És real, home, és real. Clar,
0: és allò que dèiem del Teatre Gaudí, que és petit real. I ho veus tot, i ho veus això... molt a prop.
1: M'agrada molt que treguis
0: dic
1: el tema.
0: Dic jo, serà postís?
1: No.
0: Serà real?
3: No sé de què esteu
0: serà
3: parlant.
0: Serà natural?
1: T'he de dir que és una escena collonuda. Però...
0: Tio, però és que dius, uau! No,
2: una escena de collons, una escena sí. De collons.
1: A veure, aquí està, jo crec que està molt ben... L'autor, en Jordi Galzeran, en aquesta escena, el que fa és que el personatge que jo interpreto, en Pau, surti nu, surti mec, surti conill. Perquè...
0: Originalment havia de sortir despullat.
1: Despullat, perquè li pregunta a la seva dona, escolta, on has posat això, on has posat allò... Com matrimoni,
0: sí, sí, sí,
1: no? Una quotidianitat de matrimoni de parella. Què passa? Que jo no és per no ir, però el Teatre Gaudí és tan petit, és tan a proper, és tan això que...
2: Que el que vèiem vegades... abans, doncs imagina't.
1: Sí, no, però que a vegades pots provocar també en el públic la
0: incomoditat.
1: Que desconnecti, clar, no? Ja, vull dir, a part de que jo pugui sentir més còmode o menys còmode...
0: Però tu estàs bé amb el
1: també...
0: teu cos?
1: Sí, no? No, jo sí. El que passa...
3: Màxim, quina pregunta.
1: Sí, el que passa que...
0: És una pregunta
1: que...
0: de conya, home.
1: Sí, el que passa que la solució que vam trobar és... clar, jo m'abono tot, és de tenir doncs, una encetada, no? Una encetada pels banyadors.
2: A la ingle.
1: A l'engonal.
2: Sí, llavors,
1: clar, jo surto i li ensenyo a la meva dona, no hauria d'ensenyar-li tampoc la bosseta del te. Però jo sóc un bruto i mira, el trec, però vull dir que podria fer-li així i mira que... I llavors, perquè el que provoca el que ha de provocar l'escena és que ella s'espanti, que ella
4: sí, sí.
1: Sigui una cosa que no...
2: No, aixecar-se així.
1: Aixecar-se així.
2: Mare meva. No,
1: i jo crec que amb això...
2: Crec que
1: la solució que vam trobar i que va trobar la Susana Garatxana és més
2: brutal.
1: Xula.
2: És un dels moments icònics de l'obra, ja us ho dic.
1: Que sortir despullat.
3: Uns collons de susto, m'encanta.
1: Sí.
0: Doncs mireu si n'hi ha de motius per anar fins al Teatre Gaudí. Fins al 16 d'agost teniu Cancún amb la Cristina, en David i tot l'equip dirigits per la Garatxana. Una altra comèdia d'en Jordi Galzeran que es va estrenar, jo no ho recordava.
1: 2011, no ho heu, crec, no?
0: Abans. Sí? Ho tenia per aquí, 2008, em sembla.
1: 2008?
0: Fa 18 anys.
1: Fa 18 anys.
3: Més o menys quan la Katy Perry encara feia bones cançons.
0: Exacte, per aquella època. Doncs moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, i us esperem a Cancún, al Teatre Gaudí, de dijous a diumenge, als 8:30, els diumenges a les 6, o sigui, sí. Planazo per l'estiu.
1: I seguiu així, perquè m'agrada molt que per vosaltres tot sigui comèdia.
0: Una abraçada. Fins ara.

Tot és comèdia. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure. Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Aquí seguim en directe a la cadena Ser i Ser Catalunya fent totes comèdia, 2 quarts i 2 minuts de dues. I era de broma aquella pregunta que he fet sobre el cos,
1: ah,
0: que t'has posat, mare meva.
1: Ui,
0: que preguntes, que incorrecte.
1: Jo, fins que no em donis l'Alfonsito, el meu entrepà preferit...
0: Tu m'hi has fet un dia, eh? Uf. Però esperem que faci una miqueta menys de calor, no? Perquè mira,
1: ah, sí, passa la directa, el passeig de Badalona, gent de Badalona, sortiu de casa.
0: Molt bé.
1: Seguiu amb la ràdio.
0: A veure, no sé si catalogar això de fenomen dels concerts filmats, però és veritat que cada vegada en veiem més a les sales.
1: Doncs sí, i tant, perquè nosaltres ens pensem que aquest agost és el mes de l'Odissea, de Spider-Man, però és el mes de...
0: I de la Patrulla Canina, no te'ls perdis.
1: Ah.
0: Quants pares portaran a la mainada a veure la Patrulla Canina?
1: Doncs no tenia controlat aquest altre fenomen.
0: Estan enganxadíssims els petits.
1: Però no, aquest és el mes dels concerts gravats per cine. Aviam, el dia 12 s'estrena Cat's Eye, Wild Hearts. El 26, Goes Too Big to Rig. I el dia 2 de setembre, la nostra pel·lícula preferida i més esperada de l'estiu, que és Katy Perry, de Lifetime Tour.
0: Només em sona Katy Perry dels que has dit.
1: Sí.
2: ¿T'olvidaste de mí?
3: Hola a todos, soy Katy Perry. Bienvenidos al programa Lifetime. Esta es la parte de mí que nunca podrán quitarme.
0: Crida molt.
1: Què és esto?
0: Crida molt. I a més el tràiler l'han doblat, que no ho entenc.
1: Jo el tràiler te'l vaig passar en anglès, Màxim.
0: No, estava doblat.
2: Ah!
0: Sí, tràiler oficial de... què és això? De Lifetime Tour.
1: Sí, cap semblança amb el Eras Tour de la Taylor Swift. Mm. És casual. La pregunta de si t'has oblidat de mi és bastant pertinent, perquè de la Katy Perry ens n'hem oblidat bastant en general, però ja deixo de ficar-me amb ella. Enguany he perdut el compte de les pel·lícules concert que s'han estrenat, perquè n'hi han hagut moltíssimes. Al maig en vam tenir 2, per exemple, vam tenir la d'Iron Maiden, vam tenir la de la Billie Eilish, fet en 3D amb el James Cameron, que fa les pel·lis d'Avatar i també fa pel·lis concerts amb la Billie Eilish. Vam tenir els 2 concerts gravats de BTS, vam tenir el documental de BTS.
0: A Corea del Sud que tenien, els del K-pop.
1: Exacte, el grup de K-pop més important del món, i per tant, realment ens en trobem moltíssimes cada any d'aquestes pel·lícules concert. Let's do it one more time.
0: I love you. I really do. Bé, la pregunta que ens podem fer és si la gent va veure aquestes pel·lis, si funcionen comercialment.
1: Funcionen, i funcionen molt bé. Ara sentíem el tràiler de This Is It, la pel·lícula concert gravada de Michael Jackson del 2009. Ojut.
0: Abans de morir, eh?
1: Abans de morir. Aquesta i l'Eras Tour de la Taylor Swift, que són els 2 grans èxits del gènere, van fer igual de recaptació que el Joker de Todd Phillips, que són uns 260 milions de dòlars. És molta pasta.
0: Carai.
1: Habitualment depèn de la mida de l'artista. És a dir, artistes amb menys seguidors faran menys diners, no? Per què? Doncs perquè aquestes són pel·lícules fetes pels grups de fans que ja coneixen l'artista. Tu no vas a veure la pel·lícula de Billie Eilish, el concert de Billie Eilish, si no ets fan ja de Billie Eilish. Què passa? Que com que es programen en tan poques sales i en format tants prèmiums, és a dir, com que es passen només amb IMAX, que les entrades són més cares, doncs sempre tens la sala plena i fent molt de recaptació. És una bona estratègia, no? Seleccionar molt bé on vas. Evidentment, després de la segona setmana en cartellera, aquestes pel·lícules no les veu ni el Tato. Per què? Perquè els fans hi van el primer dia, ploren molt i no tornen mai més.
0: Per tant, són pel·lis de nínxol.
1: Són pel·lis de nínxol, completament.
0: O sigui, la meva mare no anirà a veure la de Katy Perry, no? Si no l'ha escoltada mai, o no sap qui és.
1: Bueno,
0: o potser sí, arrossegada per, no sé, alguna...
1: La neta o...
0: Bueno, nets no en tenim, però no sé, sí. Algú jove de la família.
1: La cosina segona que sigui superfan de la Katy Perry.
0: Exacte.
1: Raons per veure aquestes pel·lícules, perquè n'hi ha, eh?
0: Mm?
1: Per exemple, costen menys diners que anar a un concert, que això em sembla que és fonamental.
0: Ostres, i tant!
1: Es poden veure cines de tot arreu. Si tu vius al que ara s'anomena el territori, pots veure la pel·lícula de la Billie Eilish sense haver-te de desplaçar a París o a Luxemburg. Per l'experiència col·lectiva, naturalment, els grups de fans s'organitzen per anar a fer excursions en grup a veure aquestes pel·lícules, i perquè, evidentment, tens bona visibilitat, perquè si jo, després de veure la quantitat de telèfons i els quilòmetres que hi ha entre mi i l'escenari anant a qualsevol concert mitjanet, jo prefereixo veure-ho bé en una sala de cine.
2: Bueno, és que sempre ho dic, al final, si vas a l'Olímpic i no tens un, o no t'atreveixes a estar allà davant com un superfan, al final el que mires és una gran pantalla i una realització televisiva.
1: I moltes pantalles petites, perquè és que sí, la gent està com boja gravant els concerts.
4: This has been the most extraordinary experience of my entire life.
2: I aquest públic també és actor, també és protagonista de la pel·lícula.
1: Clar,
2: no sé si voluntàriament, segurament. Però
1: l'experiència d'anar a veure una pel·lícula a concert és la següent, així, com a gran estrena. Posem l'Estàndard d'Or, amb l'Eras Tour, per exemple, l'Eras Tour de la Taylor Swift. La sala s'omple com uns 25 minuts abans de començar la pel·lícula. El públic va vestit, evidentment, com si anés a un concert. Abans i després de la pel·lícula, els fans es troben, s'intercanvien les polseres de l'amistat, per exemple, o altres ítems de merchandatge exclusiu i generat per fans. Es ven molt de merchandatge, també. Per exemple, a l'Eras Tour, les crispetes anaven de $10 a Estats Units fins als $19.89, que els fans de Taylor Swift ja sabran per què és això. Màxim?
2: Perquè no,
1: per
2: no
1: l'àlbum de 1989.
2: Ah, però si jo no sóc fan de la
1: Taylor. Jo que sí,
2: és
1: però
2: més, no m'agrada gaire.
1: Però de fet és que el públic...
2: No, però clar, és això, o sigui, aquí hi ha calé, vull dir, a més calé, a més de l'entrada, hi ha
1: el que tu vulguis comprar, exclusiu, sí, sí.
2: O sigui, aquestes crispetes devien anar, doncs,
1: amb un pot,
2: amb el logotip oficial o la imatge,
1: sí, d'ella. La imatge,
2: no?,
1: de la Taylor. Jo, evidentment, tenia, quan era fan de Crepúsculo, tenia 3 còpies del llibre de Crepúsculo, una amb una tapa diferent, vull dir que amb una en tenia prou, i no, jo no tinc 6 ulls per llegir Crepúsculo a la vegada.
2: Molt bé. Això és molt, molt important el que ens explicaràs ara, que són les normes.
1: Normes, per veure una pel·lícula concert, perquè, clar, tu vas a un concert i cantes, però tu al cine no cantes, no, teòricament?
2: No.
1: Doncs hi ha determinades cadenes de cine als Estats Units que han fet normes per anar a veure aquestes pel·lícules. Per exemple, es pot cantar i ballar. De fet, s'anima al públic a fer soroll dins allò raonable. Be noisy. No es pot robar l'espectacle, estil de show, que diu. Doncs, per exemple, ballar sobre les butaques, no. Agitar el seient del veí així com d'emoció, tampoc. Parlar molt fort, tampoc. Et pots fer selfies? Però no giris el mòbil a la pantalla, no gravis la pantalla, perquè és una pel·lícula igualment.
2: Això sí que no trobo pas. O sigui, el telèfon a dintre del cine. Ja.
1: Bueno,
2: sonderies meves.
1: Gravar-te tu cantant en un concert em sembla la cosa més absurda del planeta i no paro de veure el meu Instagram amb amigues que,
2: sí,
1: si és el seu contingut preferit, són elles mateixes, vaja. Perdó. Et pots endur els continguts, evidentment, els pots a crispetes a casa, però no pots robar els pòsters, això és important que ho marquin a les webs. No robis els pòsters de les cartelleries, perquè si no els cines es queden sense res per anunciar. Pots anar a lavabo, evidentment. Recordem la pel·lícula de la Beyoncé de Renaissance, que era un concert gravat, també durava 3 hores. I això entra,
2: o sigui, pots abandonar a la sala quan vulguis
1: i tornar a entrar. Sense problema. Evidentment, els passis de la Taylor Swift no tenen res a veure amb els passis que segurament tindrà la Katy Perry, a qui ningú espera ja en general.
2: Sí, diguem que no ha tingut massa bona rebuda l'últim que ha fet, no?
1: Jo diria indiferència glacial.
2: Podries dir el títol de l'última cançó? Sí, perquè l'has buscat expressament per la...
1: Expressament es diu Watch It Burn i sona a cançó pop estàndard sense cap mena de personalitat.
2: El que sonarà ara no és la Katy?
1: No.

0: És fantasia de Disney.
1: Sí, és una fantasia també. Clar, és que habitualment associem les pel·lícules concert amb les adolescents. Les adolescents, és a dir, adolescents dones. I les tillem una mica d'idiotes pensant-nos que van a una sala de cine criada una pantalla quan podrien estar a casa seva, però bueno, perdona'm. Tu vas a un concert, et gastes... Quant costa una entrada a un concert de Bad Bunny ara?
0: Top d'aquests?
1: Top d'aquests.
0: Jo què sé, són tan fluctuants, però jo què sé, 100 euros mínim, no?
1: Algú que és capaç de no gastar-se 100 euros anant a un concert i passant-s'ho malament totes les hores prèvies, durant i el després, i generar la mateixa energia que en un concert de Bad Bunny en directe en una sala de cine, a mi em sembla que és una persona privilegiada. Ja ho he dit tot. A més que s'associa amb les adolescents, però sentia en Fantasia, que és la primera pel·lícula concert, i Fantasia jo no ho associo amb una teenager, vull dir, recordem, Fantasia es va girar com a un concert, com un plus, no? Una experiència plus, el concert de l'Orquestra de Filadèlfia amb el Leopold Stokowski.
0: Això no ho sabia. O no ho recordava.
1: Vull dir, és el que és una pel·lícula concert. Als 60 més es van posar de moda les pel·lis concert i ja realment hi ha perles que no diries mai que són cosa de noies adolescents.
0: Com ara?
1: No? Doncs mira, per exemple, tens arrel de la Beatlemania, tens Hard Day's Night, que no és ben bé una pel·lícula concert, no? Però ja als 60 tens els Rolling Stones, Jimi Hendrix tenen pel·lícules concerts. Als 70 el Martin Scorsese, molt jove, fa una pel·lícula sobre Woodstock, 3 dies, es diu Woodstock, de l'any 70, exactament. A 70 també hi ha Give Me Shelter, dels Rolling Stones, un altre cop. Pink Floyd, del 72. Tens el Stop Making Sense, que és com un clàssic sobre els Talking Heads, que és boníssima,
0: és
1: més la pel·lícula.
0: Sí,
1: exacte. Madonna, Truth Order, als 90. És com... Tens tota la història de la música gravada en grans concerts que val la pena recuperar.
0: I acabem amb una recomanació, una boníssima... Però aquest és que és espectacular, aquest.
1: Tu l'has vist?
0: L'he vist.
1: Ah!
0: L'he vist i m'he emocionat i he suat com suen ells.
1: Molt bé.
0: Sí. És un concert filmat que podeu veure en plataformes, vull dir que no us heu de traslladar als cines.
1: Aplaudim amb les orelles.
0: I amb els peus. Tot el que tingueu, home.
1: Tot.
0: I perdoni vostè, Aretha Franklin, que la trepitgi d'aquesta manera. És Amazing Grace.
1: Sí. Amazing Grace, la història és fascinant. No sé si la coneixies.
0: Sí. Perquè vam parlar aquí a la ràdio quan es va... Perquè això és... La gravació és del 70.
1: La gravació és del 72.
0: La pel·lícula és de fa pocs anys.
1: 2018,
0: no?
1: Efectivament. Clar, la història és... Warner, el segell discogràfic, vol estrenar la pel·lícula per aprofitar l'èxit de l'àlbum d'Amazing Grace, no? Així que el 72 encarreguen a Sidney Pollack, el cineasta, que vagi a un concert que Aretha Franklin farà a l'església del seu poble, així com a paradeta, a la seva gran gira d'Amazing Grace. No? És com si Rosalia tornés a Sant Esteve de Sarrovires.
0: Sant Esteve de Sarrovires.
1: A l'església, evidentment, gent del poble i estrelles com Mick Jagger, evidentment. Graven com unes 20 hores de material amb les millors càmeres, 5 càmeres de 16 mil·límetres, so d'altíssima qualitat, i s'obliden de fer allò que és més important i això que ha fet que la pel·lícula fins ara no s'hagi pogut veure, que és...
0: La sincronització.
1: Fer la claqueta, amores, que per això es fan les claquetes, per sincronitzar imatge i so. Què passa? Durant moltíssims anys, fins al 2008, no hi ha la tecnologia necessària per saber què s'està sentint amb les imatges que s'han gravat sense so, per sincronitzar imatge i so.
0: De manera
1: que no pots fer una pel·lícula amb allò, amb 5 càmeres i 20 hores d'imatges que no es corresponen amb res. 2008, finalment, es té aquesta tecnologia de sincronització, però Aretha Franklin no vol que s'estreni la pel·lícula. La pel·lícula s'ha estrenat sense el seu consentiment, això també s'ha de dir.
0: Un cop ella ja va morir.
1: Un cop va morir, però...
0: Van ser els hereus.
1: Els hereus, evidentment, que necessitaven treure rèdit de la senyora Aretha. I sí, per això ens arriba ara aquest concert, que és una experiència religiosa en tots els sentits.
0: Sí.
1: Un èxtasi.
0: Escolteu.

0: Bueno, jo m'estaria així tot el dia, però clar, sí. A les dues vindrà l'hora 14, tenim un convidat esperant. Ara aquí penso, no havíem d'haver fet una secció de pel·lícula sobre l'eclipsi?
1: Ai, buah, quina mandra.
0: Quina mandra.
1: No? Sí, l'eclipsi em fa una mandra importantíssima. Sé que estic supersòlia amb això.
0: I la mandra aquesta que et preguntin, on el veuràs? On el veuràs?
1: Se m'ho han preguntat tantes vegades. Sí. Jo me'n vaig a Espanya, justament, aquesta setmana.
0: Bueno, crec que també es podrà veure, no?
1: Ah, no.
0: Depèn del...
1: No, és igual. Ah. És que m'és tan igual.
0: Quantes vegades t'han preguntat des d'on el veuràs? Josep Maria, Martí Duran, músic, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: L'eclipsi.
2: Bueno, de fet, al poble, a Santes Creus, m'ho han preguntat 200 vegades on es farà el concert, perquè és secret.
0: Sí, perquè tu treballaràs el dia, el capvespre de l'eclipsi, eh?
2: Exacte, des del moment que comença el fenomen, des que la lluna comença a trepitjar el sol, allà doncs, començarem el primer acord.
0: És un concert. És un concert del Festival Jordi Savall, de música antiga, i en Josep Maria Duran és... Martí Duran és un expert, un virtuós de la corda pulsada, se'n diu? Corda pinçada, també, es podria dir?
2: Corda pulsada, corda pinçada, sí, corda pinçada. Són instruments de la família del llaüt, es pinçen com la guitarra.
0: Però són més grans.
2: Bueno, hi ha de totes mides. Hi ha molt grans, com el concert que farem un instrument que es diu tiorba, que és un instrument de la família dels llaüts.
0: Això què m'adeix?
2: M'adeix 1,85 m.
0: Mira, és més alt que tu, Mariona.
1: Hòstia!
2: 1,85 m, i és el petit, eh? Vull dir, ara els fem, per desgràcia, els hem de modificar per poder viatjar, però hi havia instruments que feien 2 metres. Ah. O 2,20 m. Sí, sí.
0: I
2: es toca com si fos una guitarra. Sí,
1: que semblaria com una arpa, potser, o...
2: No sembla... Saps els llaüts dels joglars que veus així en...
1: Els gravats.
2: Exacte, sí. Allò, però amb un mànec superllarg. Super, superllarg. I és bastant curiós.
0: És com abraçar un tronc, no?
2: Home, és molt poc romàntic. Però, bueno, sí, el tronc és bonic. No, m'agrada la idea de natura.
0: Jo abraço els arbres.
2: Sí. No, és bonic que...
0: Carrega d'energia.
2: És bonic que a partir d'un arbre es pugui fer un instrument al qual et puguis expressar. Això és el més bonic. No només contemplar-lo i que ens ajuda, no, a la vida, però també, doncs, és amb ell, doncs, creem un altre fenomen de la natura, que és la música.
0: Molt bé. Música que sona així.

0: Doncs, Josep Maria, hem d'assumir que serà un concert a prop de Santes Creus, perquè sí, això és l'únic que sap el públic, que ha d'estar a 6:45 dimecres al pàrquing de Santes Creus, que des d'allà els traslladaran no sabem on.
1: Exacte. Això és molt emocionant, no?
0: Sí.
1: Et diuen, el programa és molt a prop, eh? Jo ja hi vaig estar, deu fer un mes, perquè vaig voler anar a veure l'espai per començar ja també a mentalitzar-me i perquè feia molta il·lusió. I res, bus, perquè hi ha d'haver alguna manera per poder anar. Podries anar inclús quasi a peu, però igual tardies per massa estona. Arribaran allà tranquil·lament, els oferiran una copa de cava i res, ja comencem els preparatius i fins que comenci el concert.
0: Amb l'entrada van les ulleres, això és important,
1: I van les ulleres també. Sí.
0: Però jo pensava, el moment exacte, aquells segons, perquè és que tant d'enrenou per uns segons.
1: Sí,
0: però bé, feia un segle que no teníem aquesta experiència.
1: Exacte, a més, varia del lloc, eh? Vull dir, el lloc on el fem nosaltres em sembla que dura menys de 2 minuts. O sigui, perquè, clar, és la zona bastant més... O sigui, hi ha llocs més al sud que dura fins a 3 o inclús fins a 4, allà dura 2, però sí, ha de ser molt exacte.
0: I en aquells 2 minuts què passarà?
1: És sorpresa, també.
0: Però és una sorpresa musical?
1: És una sorpresa musical.
0: O es farà el silenci? El silenci també forma part de la música,
1: també forma part de la música, i tant. Sí, és un... El que hem pensat, això, gràcies a qui va tindre la idea, que és el festival, el Jordi i el Martí Sant Climent, doncs va fer una cosa especial i serà una cosa molt especial.
0: Molt bé. Fins i tot, ahir, en Jordi Savall, en una entrevista al Periódico, deia que s'havia consultat un astròleg.
1: I tant.
0: Fins i tot per trobar el millor lloc.
1: Crec que era un astrònom.
0: Un astrònom. Jo sempre els he confós, potser que la confusió sigui meva.
2: Els astròlegs són els d'Àries.
1: Exacte, que segurament que també controlen. Segurament que també van controlar això.
0: Astrònom ja ens quadraria
1: exacte.
0: Més.
1: Sí, està tot calculat i... Sí, perquè ho hem de fer coincidir.
0: I ara, sobretot el més important, que no hi hagi núvols,
1: Exacte. Diuen que hem mirat totes les prediccions i aquestes coses i diuen que no n'hi haurà. I si n'hi ha, ai, l'as... És així.
0: És així,
1: ens ho passarem igualment.

0: En els teus concerts la gent no treu el mòbil, no? I es fa selfies? O sí?
1: No, per sort no. Per sort no, perquè a mi... Perquè jo quan faig concerts d'aquest tipus, amb aquest tipus de programa, que és un programa que estic sol allà, m'ho prenc com un diàleg. I un diàleg d'emocions. Perquè
0: amb qui és el diàleg?
1: Amb el públic. Mm-hmm. Sí, perquè crees unes sinergies, crees un clima, una comunicació, i a més és una música que quan la vaig triar, és un projecte que vaig treballar durant molts, molts anys fins a dur-lo a terme.
0: I que el nom el diràs tu perquè jo...
1: Ad-àlgia.
0: Ad-àlgia. Això és llatí? O...
1: Això ve del llatí.
0: I què significa?
1: Sí, les àlgies eren els esperits femenins del patiment. I, de fet, aquest nom el vam buscar a través de... Perquè aquest és un disc i un projecte que aboca molt la nostàlgia. Llavors, nostàlgia és una paraula que està formada per nostos i àlgia. I llavors, sempre és un patiment, també és una tornada, és una contemplació. Són tot això que toco són covers, no?, que en diem ara. Són covers del
0: barroc,
1: música,
0: no?
1: Del barroc, exacte.
0: Àries d'òperes de... Parcel
1: i Händel. I després, per exemple, el primer track que hem escoltat doncs és una composició meva a moda d'introducció que aboca el que vindrà després. Llavors, és un intent de fer una pràctica antiga però actual, en el sentit de que jo utilitzo tots els elements i tot el coneixement que tenim d'una música que no sabem mai com ha sonat. Perquè només tenim papers allà.
0: Això sempre ho penso, eh?
1: És el millor.
0: Tens la partitura, però clar, no...
1: És el millor, l'especulació. Especulació i fent ara la imaginació i imaginar-te allò, per mi, és el gran... És la part que em va seduir més d'aquesta música, el realment no saber què...
0: D'això que en diem música antiga, no?
1: Exacte, no sabem com sonava. Tenim moltes informacions, llibres d'instruccions... Tenim
0: llibres d'instruccions
1: sí,
0: i tot?
1: Sí, els tractats eren llibres d'instruccions, et deien, això se fa d'aquesta manera. Llavors, amb la informació del que et diuen que es fa, també tens la informació del que no volien que es fes. Mm-hmm. No? Llavors, a través de tot aquest coneixement, doncs tu t'ho inventes tot. Llavors, és la gràcia d'aquesta... Trobo que part de la gràcia d'aquest món. Doncs és descobrir aquesta música.
2: A mi em flipa, però, com és impossible de replicar realment aquesta música. Vull dir, perquè és que els arbres ara no deuen créixer igual que fa tants segles. Les cordes suposo que s'han de fabricar, o almenys el material ha de ser diferent, perquè al final són coses vives, no? Vull dir, la música és cosa viva.
1: Mm. Exacte. Per exemple, un arbre... un llaüt com la tiorba, que és l'instrument que faig servir jo, se'n conserven uns quants d'instruments que no són tocables perquè són molt fàgils.
0: El més antic de quin segle és?
1: El llaüt més antic que es conserva no t'ho sabria dir. Perquè el llaüt és una família molt gran i jo sóc especialista. El de la tiorba, per exemple, són instruments de... se'n conserva algun de principis del segle XVII. O sigui, 1600 i escaig. I clar, en arbres, que tu ara aquest instrument, si el poguessis encordar, sonaria diferent a com sonava llavors. Clar, porta 400 anys de cristal·lització. Aquella fusta ja no és la mateixa.
0: Fascinant,
2: sí, sí, sí, sí, total.
1: Ara, per exemple, l'any passat em va fer una guitarra, un amic meu, un constructor de guitarres històriques que viu a la Fatarella, el Joan Pallissa, i ell va fer servir una fusta de la tapa de Romanillos, que era un gran constructor de guitarres del segle XX, que li va comprar a l'Estoc quan va morir. I era Pia Bet, que havia estat tallat i preparat per fer una taula harmònica l'any 1971. Mm.
0: Clar. Sí, sí. Ahir ens acompanyava una saxofonista, la Irene Reig, i ella té un saxo, clar, és més d'ara, no? Però és dels anys 60. Clar, i parlàvem sobre la traçabilitat de l'instrument, no? De les històries al darrere. Això també hi ha hagut molta literatura, s'han escrit novel·les, sí. En Cabré, no? Exacte. Magnífics llibres... No sé si penses tu també en això, en la transmissió, no?
1: I penso molt sovint, i més quan tens l'oportunitat de tocar instruments originals. Jo fa uns quants anys vaig fer un altre projecte discogràfic, més curt, és un disc de mitja hora, amb dues guitarres originals del segle XIX, de principis del segle XIX, i és una altra dimensió.
0: Yeah. O sigui, senties alguna presència?
1: No, presència no. El que sentia és clar, és que jo presències, no sé per què, però no és una cosa que acostumo a sentir.
0: No creus en fantasmes, tu.
1: No ho sé, no, perquè no ho sé, però sí que vaig notar un so, unes qualitats que no havia notat mai amb altres instruments, i va despertar en mi una experiència molt interessant, molt emocionant.
0: Pujat la música perquè hem d'anar marxant.
1: Molt bé, moltes
0: així,
1: gràcies.
0: Així no ens diràs on vas a tocar el dimecres?
1: Al Festival Jordi Savall de Santes Creus, just al costat de Santes Creus.
0: Molt bé.
1: Això, i res, que la gent no s'oblida d'anar a 2:15, està tot venut. Des del segon dia es va vendre tot.
0: Sí, sí.
1: O sigui que, sí, jo agraeixo moltíssim que em donés l'oportunitat de fer un concert a una persona de la zona, un concert tan important, sent d'aquí, donant valor a la gent del territori.
0: Sent d'aquí és Vilafranca, eh? Molt bé. Un últim dubte. Portaràs la camisa de la mama?
1: Ah, no portaré la camisa de la mama, portaré una altra.
0: Explica això, en 30 segons que tenim.
1: Sí, la meva mare, que era modista, em va fer una camisa fa, 25 anys de concert. I vaig dir, mare, vull una camisa com la del Paco de Lucía.
0: De seda, eh?
1: De seda,
2: ai, exacte. Ai, m'encanta.
0: I la guardes allò com a panyo en oro, que en diuen,
1: tresor,
0: eh? Molt bé. Doncs Josep Maria Martí Duran, un dels mestres de la corda pulsada o pinçada, de Tiorbas i companyia, gràcies i molt bon concert dimecres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Mariona Borrulla, ens veiem aviat, eh?
2: Entrepà. Sí,
0: bones vacances.
2: Gràcies.
0: Bon viatge. Al control, David Moreno, us deixem amb l'hora 14 de Gemma Alegrí. Tornem amb més Tot és comèdia al cap.

0: Por tanto, debemos tener más precaución. En Ceuta son ya 6 las denuncias por agresiones sexuales a menores que llegaron solas a la ciudad autónoma la pasada semana. Esta tarde, las asociaciones culturales y vecinales saldrán a la calle para reclamar más medios al gobierno. La ministra y vicepresidenta Sara Agesen ha defendido hoy la gestión del Ejecutivo en esta crisis.
1: Lo que los ciudadanos y ciudadanas, los españoles, esperan de nosotros es trabajar de forma coordinada, de forma unida ante esa adversidad y, desde luego, no generar más ruido. 4 ministros van a ir al Congreso a dar todo detalle de lo acontecido en Ceuta y, por lo tanto, yo creo que tenemos que aprovechar ese momento donde se podrán hacer todas las preguntas que sean necesarias.
0: Son palabras de Agesen en Niebla, en Huelva, donde ha visitado la zona de los incendios y ha reclamado un pacto de Estado contra el cambio climático.
2: Hora 14. Almudena Lopesino.
0: En la redacción de informativos, precisamente hoy se cumple un año del fuego que quemó el paraje natural de Las Médulas en el Bierzo.
3: Pues que seguimos abandonados de todos aquí. Esto es un desastre.
4: Abandono.
5: Estamos abandonados totalmente. Aquí no viene nadie, ni vino nadie.
6: De segunda no, de última.
0: A las 2:30 les contaremos cómo está la zona y sobre todo cómo están los afectados 12 meses después de este incendio. Y hay otras noticias de las que estamos muy pendientes. Adrián del Pozo, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Israel. Acaba de rechazar el plan de 15 puntos que Donald Trump propuso para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Ha dicho Netanyahu que no abandonarán la franja hasta que Hamás se desarme. En España, en Tausten, Zaragoza, la policía local ha hallado muerto a puñaladas al exsecretario general de los ganaderos de Aragón, Javier Sánchez, y a su mujer en el interior de su domicilio. No se descarta ninguna hipótesis. Y en Altea, 27 personas han resultado heridas esta madrugada durante un espectáculo de fuegos artificiales.
8: Igual verlo tan cerca no es tan buena idea.
7: No hay heridos graves, pero sí un hospitalizado.
0: Y nos quedan los titulares del deporte. Cristina Soto, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? A punto de arrancar la segunda parte en Seúl del amistoso entre el Atlético de Madrid y el Manchester City, con ventaja rojiblanca gracias a un gol del canterano Jorge Domínguez. En polideportivo, en MotoGP, en marcha la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, con Jorge Martín saliendo desde la pole. Y en tenis, en Montreal, Rafa Jodar ya está en cuartos, donde le espera el francés Arthur Fils. Y Dani Mérida disputa esta tarde sus primeros octavos de final de un Master 1000 frente a Greg.
0: Pues con Alicia Fernández y Martín Campos en el control técnico, Lorena Carramolino y Adrián del Pozo en la producción, empieza Hora 14. Son las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias. Seguimos.
2: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
10: Bona tarda. El canvi climàtic ja obliga els bombers a canviar la manera de treballar.
11: És un terreny molt complicat, on hi ha molta matèria orgànica, on normalment aquesta època de l'any està més humida, i ha estat tan sec que tota la vegetació i tot el sòl orgànic que té és molt difícil que s'apagui.
10: Les onades de calor i la poca pluja de les últimes setmanes provoquen incendis d'alta muntanya, també a l'estiu, un fenomen poc freqüent fins ara. L'últim fa només una setmana a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Davant d'aquest escenari, els bombers han hagut de repensar les estratègies per apagar focs. Avui, que el Meteocat ha més avisos per calor extrema en 11 comarques. L'eclipsi solar del proper dimecres desborda els municipis rurals.
12: Si en un moment donat veiem que, doncs, que Prades està col·lapsat, doncs és evident, doncs, que amb l'ajuda d'Interior i Mossos, doncs, es farà el que s'hagi de fer. És el punt que a mi em fa patir més, perquè quan neva a Prades, bueno, que hi ha greus problemes per les carreteres perquè tothom vol pujar a Prades a veure la neu.
10: Alcaldes i alcaldesses demanen prudència i antelació a tothom qui vulgui acostar-se fins als seus municipis per veure l'eclipsi. Avui és el segon dia de controls a l'aeroport del Prat. El govern espanyol els intensifica a partir d'avui als passatgers provinents d'Itàlia. El govern de la ultradretana Giorgia Meloni ja els ha titllat d'inacceptables. Dels esports, el Barça pendent de Ferran Torres, Marc Casador i Runi Bardaggi després del triangular a Itàlia. Ho podem fer millor, ha assegurat aquesta nit l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
13: Was a good match also against Nottingham, Udinese, the same. They have both strong teams
10: Avui que el món del futbol plora la mort del pare de Leo Messi. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en David Moreno al control. Escolteu l'Hora 14.
2: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Gemma Alegrí.
10: Els bombers canvien la manera de treballar obligats pel canvi climàtic. Les onades de calor i la poca pluja de les últimes setmanes fan que els incendis d'alta muntanya siguin cada vegada més freqüents també durant l'estiu. Pau Puig, bona tarda.
4: Hola, Gemma, bona tarda.
10: Fins ara els incendis d'alta muntanya es concentraven principalment durant els mesos d'hivern, però el canvi climàtic està alterant aquest patró. L'últim exemple és l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que va cremar més de 100 hectàrees i es va mantenir actiu durant una setmana.
4: Sí, l'incendi de Sanet ha obert, segons on expliquen els bombers, la caixa d'incendis d'alta intensitat al Pirineu. En declaracions a CER Catalunya, el sotinspector del GRAF, Aniol Resclosa, assenyala el canvi en les condicions climàtiques com la principal explicació d'aquest fenomen.
14: El primer cop que hem de gestionar un incendi que durant dies doncs, no podem posar gent a treballar-hi, degut a que a les hores centrals dels dies, amb l'entrada de tempestes i amb una atmosfera inestable, i fa que es pugui produir un pirocúmul, i això que fa que accelerar la velocitat de l'incendi amb longituds de flama molt, molt altes, cremant les capçades de tot de l'arbrat i amb una zona doncs, de difícil accés.
4: Per aquest motiu, els bombers han hagut de canviar la manera de treballar i també repensar l'estratègia a l'hora d'apagar aquest tipus d'incendis.
14: No anem a treballar l'incendi directament, sinó anem a aguantar-lo d'alguna manera amb mitjans aeris i que quedi una mica doncs, confinat en aquests barrancs laterals o a les parts altes de la muntanya, on tenim roquissars, on el foc és difícil de passar.
4: L'incendi de Sanet ha cremat 109 hectàrees, que tot i que poden semblar poques, són més que totes les que han cremat en els últims 15 estius.
10: En aquest context, el Meteocat ha més avisos per calor extrema en 11 comarques avui del litoral català, entre les quals el Barcelonès i l'Alt i el Baix Empordà. Davant d'aquestes previsions, avui avancem la previsió del temps. Núria Seró, on ha de fer més calor aquesta tarda?
15: Hola, molt bona tarda. Avui les temperatures més altes de Catalunya es registraran a l'Empordà. De fet, aquí està activat l'avís taronja per calor. Temperatures molt altes, fregant els 40 graus. A Ponent, les temperatures no seran tan altes. Tot i això, seguirem parlant de calor, amb unes màximes al voltant dels 38. I atenció a la costa, tant a la costa central com també a la costa Brava, on les temperatures podran estar al voltant dels 35 graus. I és que aquí està l'avís groc per altes temperatures.
10: I a la resta de Catalunya?
15: A la resta també tindrem calor, però no tan intensa. De fet, també haurem de parlar de tempestes. Avui, sobretot, quedaran concentrades al Pirineu, puntualment poden ser fortes. Inclús algun núvol d'evolució podrem observar també al massís dels Ports. Tenim alguns núvols ara que van viatjant pel prelitoral. I la nova setmana ve marcada encara per altes temperatures i també per ruixats de tarda. Seguim amb la mateixa dinàmica de sol, calor i tempestes en la segona meitat de la jornada.
10: 2:11 de la tarda, parlàvem fa només uns minuts sobre canvis en els incendis. Doncs bé, més enllà d'aquests, dels boscos arrasats i els danys materials que provoquen, hi ha altres afectats pels focs, són la fauna i la flora.
2: L'entrevista del cap de setmana.
10: Per entendre com impacten els incendis, animals i vegetació, Francisco Lloret, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CREAF. Bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Encantat d'estar amb vosaltres.
10: Com afecten els incendis forestals a la fauna i a la vegetació?
16: En general, la vegetació està adaptada als incendis perquè les condicions climàtiques de la Mediterrània, amb estius molt secs i calorosos, pues, fan que evolutivament les espècies s'han adaptat a aquestes circumstàncies i hi ha moltes d'elles que tenen mecanismes per sobreviure. El que passa és que hi ha dues circumstàncies en les quals aquesta capacitat de recuperar-se, el que anomenem resiliència, una paraula que es fa servir força, doncs es veu compromesa per almenys dues situacions. Quan tens un incendi de temperatures molt elevades, doncs aquesta capacitat va disminuint, lògicament, no? I per una altra banda, si tens que els incendis són molt freqüents, doncs també es veu compromesa. Pues, per exemple, perquè moltes vegades aquesta recuperació depèn de que quedin llavors en el terra o a vegades en alguns arbres com el pi blanc, en la capçada. Clar, si els incendis són molt freqüents, no dona temps a tornar a generar més llavors i després del segon incendi ja no poden, refer-se aquestes poblacions. Els animals van una miqueta a rebuf. molts animals són capaços de sobreviure al foc, si són, o bé perquè fugen, en cas dels ocells, poden marxar. Molts altres vertebrats, com alguns mamífers, també poden fugir. Altres es veuen atrapats i no poden moure's gaire, i altres es refugien sota el terra.
10: Quant de temps pot trigar el procés de recuperació d'un bosc?
16: Bueno, depèn del que tu consideris com que el bosc està ben recuperat.
10: Uh-huh.
16: Perquè, clar, tu pots considerar que tu tens una coberta forestal i dius, vale, això ja tinc un bosc. Però això és relativament ràpid. La coberta vegetal, ja no dic la forestal, doncs es recupera després d'uns pocs decennis. Estic parlant dels arbres. Però si tu el que pots mirar és, per exemple, el que anomenem l'estructura, el fet que n'hi hagi arbres més grans, n'hi hagi arbres joves que van creixent quan els grans es van morint, doncs llavors necessitem moltes decenes d'anys, per no parlar més d'un segle.
10: Francisco, sovint es planteja que hi ha un excés de massa forestal i que cal gestionar millor els boscos, i es planteja també la solució, una solució que és la tala d'arbres. És realment aquesta una solució o part de la solució?
16: El que tenim és un portafoli de coses a fer. Primer de tot, hem d'entendre que els boscos són un ecosistema i que és molt complex, i que els boscos tenen molts valors. Després ve el tema de la gestió, que en algunes zones, sobretot a les regions més mediterrànies, l'abandonament rural va produir ja des de principis del segle XX, i ha acrescentat, augmentat al final del segle XX, un increment de la superfície forestal, senzillament perquè aquells terrenys que eren més o menys, a vegades poc productius agrícolament, doncs ja no hi havia població que li tregués aquest rendiment. I moltes vegades aquests boscos no se sap ni quin propietari és, i aquest és un problema. Però hi ha unes superfícies importants a Catalunya que sí que estan gestionades, o com a mínim tenen uns plans d'ordenació. Una altra cosa és que es puguin fer aquests plans d'ordenació. La gestió no és únicament tallar arbres.
10: Francisco Lloret, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CREAF, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
16: Gràcies a vosaltres.
10: Avui, diumenge 9 d'agost, queden només 3 dies per l'eclipsi solar de dimecres, un eclipsi únic que ja s'ha batejat com l'eclipsi del segle. Més enllà de les afectacions i les previsions de ciutats grans com Tarragona o Lleida, on l'eclipsi serà total, ens hem volgut fixar en com es viurà a les zones rurals, on la gestió d'aquest fenomen astronòmic és tot un repte. Cristina Artacho, bona tarda.
17: Bona tarda. La paraula més repetida pels municipis és incertesa. Tenen controlada quanta gent s'allotjarà al municipi i els establiments fa mesos que estan complets. El que és una incògnita és quanta gent es desplaçarà el mateix dimecres. Per això s'han anticipat establint mesures com, per exemple, el tancament d'accessos a parcs naturals per evitar el risc d'incendi. És el cas de Cornudella del Montsant, al Priorat. Ho explica l'alcaldessa Meritxell Cardona.
18: Al·legant, doncs, per una banda, els espais naturals, la protecció i la prevenció de riscos i d'incendis, i per l'altre, el que són els accessos als espais, als nuclis locals, doncs també els restringim amb aquesta acreditació per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persona.
17: Molt a prop de Cornudella, Prades, al Baix Camp, és un dels municipis de la demarcació on s'espera més afluència. També es tancaran camins d'accés al bosc i s'han establert zones de pàrquing extraordinàries. De fet, n'hi ha una específica per autocaravanes que a dies de l'eclipsi ja està gairebé completa. L'alcaldessa és Lídia Vargas.
19: Ni fem una crida perquè pugi la gent, ni fem una crida perquè no pugi la gent. Penso que la gent és lliure de pensar o de decidir on vol anar a veure l'eclipsi, però, clar, que siguem tots responsables, només demano això.
10: Com dèiem, es tracta d'un fenomen únic, i per precisament això, com que no hi ha referents recents, cal plantejar mesures i protocols que siguin adaptables. Cristina, què és el que més preocupa?
17: L'alcaldessa de Prades ho té clar. És impossible anticipar-se al trànsit i els fa patir que es col·lapsin els accessos al municipi, sobretot si molta gent decideix anar-hi a l'últim moment.
19: No ho sabem, i per això doncs, hem fet això dels pàrquings, perquè doncs, que la gent hi crida de que la gent doncs, vagi pujant esglaonadament. No ho sabem. Si en un moment donat veiem que Prades està col·lapsat, doncs és evident que amb l'ajuda d'Interior i Mossos es farà el que s'hagi de fer. És el punt que a mi em fa patir més, perquè quan neva a Prades, bueno, que hi ha greus problemes per les carreteres, perquè tothom vol pujar a Prades a veure la neu.
17: Cornudella del Montsant i Prades són només dos exemples del que es repeteix a tots els pobles dins de la zona de totalitat. Reforç del transport públic, punts d'hidratació, activitats prèvies i posteriors per assegurar que la gent arribi i marxi esglaonadament. Tots els municipis han dissenyat protocols i mesures prèvies per anticipar-se i poder garantir a la ciutadania gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
10: Dimecres, a partir de les 7 del vespre, edició especial del programa Al Balcó amb la Laura Polo Delfó des de Tarragona. Segon dia amb controls fronterers a l'aeroport del Prat arran del xoc per la crisi de migrants a Ceuta entre Espanya i Itàlia. És el segon aeroport amb més controls per darrere del de Barajas a Madrid. Gemma Parellada.
20: El govern espanyol ja ha anunciat que avui, segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de tot l'estat, s'intensificaran els controls i les revisions que fins ara han estat testimonials. De fet, a l'aeroport del Prat aquest dissabte es van fer poc més d'una setantena de controls. En concret, la policia espanyola va controlar la documentació de 67 passatgers nacionals de països tercers de vols provinents d'Itàlia fins a les 9 de la nit, vols procedents de Milà i de Roma. A l'aeroport, els agents de policia controlen els passaports i les nacionalitats dels passatgers, a més de vises i permisos de residència en cas de ciutadans d'altres estats, responent als controls aplicats a Itàlia als ciutadans provinents d'Espanya. La previsió és que aquestes mesures s'allarguin fins al 7 de setembre.
10: Encara a Barcelona, l'Ajuntament de la ciutat ha tancat 150 expedients a empreses que gestionen pisos turístics. Amb aquests ha cobrat més de 450 liquidacions de l'impost d'activitats econòmiques.
20: El que es tradueix en 835.000 euros recaptats. Aquest procés s'emmarca en el pla de regularització fiscal al sector turístic de l'Institut Municipal d'Hisenda. És a dir, un pla que vol garantir que els habitatges d'ús turístic, hotels, apartaments i albergs, compleixin les obligacions fiscals. Amb aquests 150 expedients finalitzats s'ha recaptat els diners de 457 liquidacions de l'IAE, augmentant alhora el padró anual en més de 220.000 euros. Fins al 2028 es preveu inspeccionar 463 empreses propietàries o explotadores i 280 apartaments turístics.
10: A Girona, l'Ajuntament ha posat més de 41.000 sancions en només un any amb els nous radars de velocitat.
20: És el primer any de funcionament dels radars, que estan situats als principals accessos de la ciutat, i l'aparell dels maristes acumula ell sol la meitat de totes les multes. N'hi ha al carrer de Barcelona, al riu Güell, al del Pedret, i a l'avinguda Josep Tarradellas. Aquest últim és el que està davant de l'escola dels maristes i és el punt en el que no han disminuït les infraccions, com sí que ha passat a la resta de llocs on s'hi han posat el radar. Sobre la zona de baixes emissions, el volum de sancions és de 1.800.
21: Més aviat que tard, aquest nombre de sancions ha de disminuir, que la gent veurà que no pot accedir perquè el seu vehicle no està autoritzat. A partir d'aquí anirem mirant l'evolució de la zona de baixes emissions. Recordeu que ve d'una normativa europea i, per tant, el que estem fent és aplicar-la.
20: És la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu.
10: I acabem a Montblanc, on l'Ajuntament ha fet una reclamació a Google Maps perquè deixi de desviar cotxes cap al seu municipi.
20: Què és el que fa l'aplicació quan hi ha retencions a la N240 i a l'AP2? El navegador recomana als conductors passar per dins del nucli urbà de Montblanc i el centre es col·lapsa. L'alcalde Marc Vinya ha demanat al Servei Català de Trànsit que parli amb els responsables de Google Maps perquè diguin als conductors que l'interior de Montblanc no és una via alternativa, perquè, a més, n'hi ha els que intenten saltar-se a la cua, es troben amb la senyalització excepcional que els fa tirar enrere i es tornen a trobar amb la retenció. Això passa sobretot els divendres i els diumenges a la sortida i tornada del cap de setmana.
10: En educació són dades que avui expliquem a SER Catalunya. L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional rep cada dia més de 70 peticions de persones que tenen més de 2 anys d'experiència, però cap títol que els l'acrediti. La majoria de peticions són del sector d'atenció a les persones, l'administració i la gestió i l'electricitat. Soledad Domínguez.
22: Al llarg de 2025, l'agència va rebre 25.800 sol·licituds i va tramitar una mica més del 60%. A les 10.000 que van quedar pendents, s'han sumat en els 5 primers mesos de l'any altres 9.500 peticions individuals. El president executiu de l'agència d'FP, José Luis Durán, explica que de mitjana, des que una persona fa la petició fins que es comença a tramitar el seu expedient, passen 7 mesos. Hi ha dos motius, explica. El primer, que cada cas s'ha d'analitzar de forma individual.
23: Aquí no hi ha un grup classe que tu atenguis de cop a 30.
1: Tu, l'atenció és individual. 3.000 expedients són 3.000 expedients que passen individualment per l'agència, per la seva supervisió, fins que s'envien tots els pagaments a tots els assessors i avaluadors i es tanquen tots els expedients econòmics.
22: I el segon, que encara que els ciutadans poden fer la petició en qualsevol moment, l'agència només disposa de 9 mesos de feina efectiva, un problema que estan mirant de resoldre.
1: No, i aquest és el repte que estan treballant des del govern en diferents conselleries per veure com són capaços d'optimitzar, de manera que si allarguem més mesos prestant el servei, doncs anirem reduint el temps d'espera.
22: Ara mateix, segons les dades facilitades per l'Agència Ser Catalunya, s'estarien tramitant una mica més de 8.000 expedients i hi ha altres 9.900 que estan en espera.
10: Gràcies, Soler. Publicitat i tornem.
2: Ràdio Barcelona. Cadena Ser.

0: porque vamos a ser un desierto. Ya está. ¿Quiénes somos los responsables? Todos.
1: ¿Los montes qué titularidad tienen?
0: Pues mira, aquel monte que ves allí, o el monte que ves allí que se ha quemado, es San Martín de Valiglesias. Nosotros somos una isla.
1: Ustedes están en medio.
0: Pero hay público y hay privado. Hay gente que tiene zonas de monte que son de titularidad privada y hay zonas que son monte público.
1: Cuando se buscan responsabilidades en función del titular del monte, aquí, por ejemplo, en Pelayos de la Presa,
0: Jo el tema de la responsabilitat...
2: Batxes en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
3: A l'hora 14, Gemma Alegrí.
4: Salut, avui posem el focus en els pacients oncològics atesos per l'Institut Goodman que, com a conseqüència d'un càncer, han patit una lesió neurològica, és a dir, una afectació cerebral. Són el 5% de total. Aquests pacients necessiten un procés de rehabilitació específic. Alguns tenen moltes dificultats per moure's i reben atenció a casa.
5: És el cas de l'Eva Serna, que té una lesió medular derivada del càncer. Va entrar a l'hospital amb diversos tumors a les vèrtebres que li van impedir moure's. En aquell moment es va incorporar en un programa amb metges, fisioterapeutes i psicòlegs que van fins a casa seva per la rehabilitació.
6: I és des del primer dia a treballar. Tira't al suelo i levántate. Anem a pujar escales. Un dia vam anar a la piscina. Cada dia que venen és com un passo impressionant. Veus que, ostres, sí que sé que estaré en una cadira de rodes, però cada vegada veig que podré ser més independent.
5: Per fomentar l'autonomia dels pacients, els professionals els dissenyen un tractament individualitzat. L'objectiu és que puguin moure's, rentar-se i curar-se de manera autònoma.
6: Tenia por de ser superdependent per la meva parella, per la meva dos fills, i ara no. Ara ja sé que podré ser jo la que portaré la meva vida d'una manera diferent, però bueno, m'estava ajudant i m'estava ensenyant a com fer-ho. És una passada, una passada com treballen.
5: Un 100% dels participants recomanaria aquest programa a altres persones.
4: 4 minuts i 2 quarts de 3. Repassem altres informacions en format més breu. A Fonolloja, al Bages, ha mort el conductor d'un turisme en un accident de trànsit.
7: El vehicle ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc per causes que encara s'estan investigant. La víctima era l'únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima són ja 81 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any.
4: A l'Estartit, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte.
5: L'home estava en una embarcació i es va llançar al mar per nedar a la zona de la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, però no va poder tornar a la barca. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
4: I a Nou Barris, a Barcelona, els Mossos investiguen un tiroteig durant una baralla.
7: No hi ha ferits. El tiroteig ha estat aquesta matinada al mateix carrer on un home va ser assassinat per arma blanca divendres passat.
4: Avui, que a l'hora 14, farem una nova píndola sobre els camins del desig, un concepte cada vegada més estès dins l'urbanisme.
5: Són camins que van contra les decisions de la planificació i que mostren com les persones realment utilitzen els espais urbans. Camins que apareixen de manera natural quan les persones o els animals surten del camí marcat i travessen la gespa, per exemple, per arribar més ràpid al seu destí. Segons els experts, passar 15 vegades sobre un mateix lloc és suficient per traçar un camí.
4: Pau, tens alguns exemples on podem trobar camins del desig?
5: Sí, la zona de Broadway a Nova York segueix el traçat d'un antic camí ideat pels pobles indígenes de Manhattan per buscar el recorregut més pràctic i evitar pantans i turons. Tot i que la ciutat va ser planificada després en quadrícula, Broadway n'ha conservat el traçat original. Un altre dels grans exemples és el Parc Central de la Universitat d'Ohio. Dia oval, els estudiants van començar a creuar la gespa per arribar als diferents edificis de la universitat. Un cop consolidats, la universitat els va pavimentar i és com es poden veure a dia d'avui.
4: Gràcies, Pau. Anem amb els esports. Un Barça sense Casador, Araujo i Rooney deixa escapar el triangular amistós d'Udine a Itàlia, Martí i Juncà.
8: El primer partit va ser contra el Nottingham Forest i es va decantar per la mínima a favor de l'equip blaugrana amb un gol de Rafinha de penal al temps d'afegit. Malgrat la primera victòria, el Barça no va poder superar l'Udinese al darrer partit i l'equip local es va endur el triangular després d'haver guanyat el seu primer contra l'equip anglès. Un Barça que va deixar Marc Casado i Roni Bardagí a la Ciutat Esportiva per evitar possibles lesions a l'espera que es resolgui el seu futur immediat, que a hores d'ara és probable que sigui fora del Barça. Qui tampoc hi va ser és Ronald Araujo, que ja vola cap a Liverpool per tancar el seu fitxatge pel Club Red. Ahir també més amistosos de clubs catalans. L'Espanyol va perdre 3-1 contra el Coventry City, tot i avançar-se al marcador amb un gol d'Escorpí de Roberto. Pel que fa als equips de segona, el Girona va empatar 1 contra el Nàstic de Tarragona, amb gols d'Abel Ruiz i Meixac, respectivament.
4: Avui que el Festival Porta Blau de l'Escala actua a Sopa de Cabra i el Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. Go on, leave me breathless. Concert de The Corrs. Amb The Corrs arribem a 2:15 de la tarda, demà, hora 14, amb Susana Ruiz.

0: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
1: Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta, però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
2: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
1: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
2: És estiu.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
3: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
1: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
2: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Aquest estiu on aniràs?

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
3: Aquest estiu, Cadena SER i SER

0: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
1: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
2: Gràcies a Déu parlo poc amb gent jove.
3: Aquesta és l'excepció.
2: Sí, és la teva dosi de joventut. Sí, m'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
3: Gràcies, Sardi, per la part que em toca.
2: Però no.
1: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: És realment tan insòlit veure un eclipsi? Doncs, de fet, cada 18 mesos es produeix un eclipsi solar total en algun punt del planeta. El que és realment excepcional és que torni a creuar un mateix lloc. Pot arribar a trigar entre 300 i 400 anys a repetir-se. A Catalunya no podrem tornar a veure un eclipsi solar total fins a l'any 2180. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.

0: frente al ruido, hoy por hoy, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana, Cadena Ser. You'll never know.
1: Radio Barcelona, Cadena Ser.
2: No sabem què faràs aquest estiu, però et donem una manera de millorar-lo.
3: I el millor candidat per Esquerra és Gabriel Rufián?
4: Segur que és un candidat magnífic, és amic meu i és del meu company. I jo l'he ajudat sempre i intentaré ajudar-lo sempre.
2: Aquí Catalunya Edició Estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada.
1: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
2: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
3: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
4: Ostres, però jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
2: Aquí Catalunya edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
5: Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. Li hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssara i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssara, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com dramaticles i paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
2: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Aquest estiu on aniràs.

0: Ser Catalunya.
1: Obrim el racó de pensar amb la Iolanda Seix. Què tal? Molt bon dia, Iolanda, com estàs?
2: Bon dia, Laura, molt
1: bé. Ben tornada.
2: Gràcies.
1: Què t'ha fet pensar aquests dies? A veure.
2: Doncs mira, aquesta setmana vaig veure una història d'Instagram que penjava el cantant de Charango, el Miquel.
1: Sí.
2: I denunciava que el grup polític d'extrema dreta Aliança Catalana feia servir una de les seves cançons per fer campanya del seu partit.
1: Una cançó, concretament, que és la de Somriure't amb els Charangos.

0: sigui, han penjat una fotografia o han fet una campanya amb aquesta cançó de fons, eh?
1: Sí, i no és la primera vegada. De fet, ahir parlant amb l'Alguer Miquel m'explicava que no és la primera vegada que fan servir cançons de xarango per fer promoció del seu grup polític. I, clar, aquí entra com en debat moltes coses, no? Primer, que clar, xarango és un grup de música que el que feien amb les seves cançons és potenciar aquesta idea d'unió entre persones, no? Com de possibilitat de que hi ha, doncs, que hi ha maneres de que el món vagi millor si ens unim entre nosaltres, si confiem en que la humanitat doncs té coses bones, no? I llavors que un partit polític com Aliança Catalana,
0: que defensa el contrari,
1: que defensa absolutament el contrari, faci servir cançons agafant aquest missatge com somriurem, farem que el món sigui possible d'una altra manera, clar, està girant totalment el discurs d'aquesta cançó. Està utilitzant una cançó que serveix per això, per donar esperança a un món possible des de la Unió, per reivindicar les seves idees que van en contra de la unió entre pobles, de la unió entre persones. I clar, aquí, què fem quan les nostres lletres, quan el nostre art s'utilitza de manera contrària a com ha estat creada? Perquè al final, com a artistes, el que fem també amb el nostre art és explicar el món que volem o explicar una mica, des del nostre punt de vista, quina és la nostra ideologia, no?
0: Clar.
1: I llavors, el que està passant, aquest és un exemple, però veurem que passa molt sovint, que partits d'extrema dreta, sobretot, agafen aquestes cançons, transversen el missatge i canvien totalment el sentit de per què s'ha creat aquesta música, no?
0: Sí,
1: per què s'ha creat
0: sí.
1: aquest art. I clar, el que passa després és això. Quan parlàvem amb l'Alguer, m'explicava que, clar, quines solucions hi ha, no? Quan passa això, què podem fer? Doncs ells, clar, això passa entre xarxes, llavors tu denuncies a xarxes socials que treguin aquest vídeo perquè han fet servir la teva música de manera il·lícita. Vull dir que no t'han demanat permisos ni res. El que passa que, clar, això pot tenir un temps, el que sigui.
0: Exacte, que triga una mica.
1: Que triga una mica. Al final l'han acabat traient, perquè si no després sí que pots denunciar de manera més jurídica i el que sigui, però bueno, el que m'explicava és això, que s'agafen, o sigui, que s'utilitza també persones individuals, és a dir, que ara mateix estem parlant d'un partit polític que pots més o menys rastrejar i pots arribar a la informació, però això ho poden fer qualsevol persona a nivell personal que utilitza la teva música. Vull dir que si ara començaran la campanya dels municipals, el que sigui, vull dir que estarà ple de persones que poden utilitzar la teva música sense demanar permís.
0: No, i tant, i tant, i tant.
1: I aquí tenim un problema.
0: Clar, perquè llavors és veritat que recau en l'artista mateix, que ha de ser la persona que estigui pendent, entre cometes, però que ha d'estar veient
1: sí.
0: qui fa ús de la seva música, amb quines finalitats, i a partir d'aquí, doncs, actuar o no en funció del que li impliqui, també jurídicament, perquè entenc que tot això és un procés i entenc que, evidentment, doncs t'has de preocupar per agafar un advocat i per això poder-ho elevar.
1: Sí.
0: I ara ho mencionaves molt bé, és veritat que no és l'únic cas, el de xarango.
1: No.
0: De fet, n'hi ha molts més. N'explicàvem fa relativament poc un, la Laia s'ha encarregat de fer tot un seguit de recull d'altres artistes que també no s'han trobat en aquesta situació de dir, ostres, tal polític o tal partit ha agafat una cançó meva sense el meu permís, per a més a més il·lustrar a vegades vídeos que atempten directament contra els drets humans.
2: I que tenen res a veure amb el sentit inicial, no, de la cançó. Per exemple, Coque Maya, no?, que va rebutjar l'ús de la seva mítica cançó No puedo vivir sin ti. No puedo vivir. En un míting el 2018 hi va explicar del PP, del Partit Popular, i va explicar que és una cançó d'un amor homosexual. Hi ha gent que es pensa que va sobre la cocaïna. No, és d'un amor homosexual i, clar, no és absolutament coherent, no? amb els ideals d'aquest partit ultradreta, i es negava que s'utilitzés. No? I moltes cançons tenen un significat que perden quan s'utilitzen d'aquesta manera o quan il·lustren imatges que res tenen a veure amb la idea inicial.
0: Exacte, és això, no? Tot ha diversat totalment el discurs. També a Espanya, Love of Lesbian, de fet, va mostrar el seu rebuig a que el Partit Popular utilitzés la seva cançó de Fantastic Shine en un míting polític, en aquest cas.
2: Exacte, i també, per exemple, també si anem a l'espectre socialista, quan el polític Miquel Iceta va ballar un dels seus temes, no, de Sidoní en un míting. Vull dir que això va al final des de tots els aspectes polítics i s'agreuja encara més en època de campanya, de mítings, d'actes institucionals, que al final, evidentment, la música els hi dona vida, però alhora els artistes, si no comulguen amb aquestes idees, pot haver-hi aquest... No?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí.
0: I la patata calenta gran, perdoneu-me, és Estats Units. Perquè Donald Trump és, jo crec, la viva imatge del que estem parlant ara, de com agafa els vídeos de bombardejos amb música.
2: Mm-hmm. De fet, Adele és una de les primeres en plantar cara a Trump. Va ser el 2016, quan el líder republicà apareixia amb la seva cançó Rolling in the Deep. Des d'aleshores, molts cantants, Pharrell Williams, Rihanna, Axl Rose, Bruce Springsteen, que és un dels que també s'oposa radicalment a aquestes polítiques i que ha dit que s'ha malinterpretat ocasionalment el seu Born in the USA, no?
0: Clar. Sí,
2: i molts altres artistes que exigeixen que aquestes cançons seves, la seva música, no s'utilitzen els esdeveniments polítics que Trump fa, no? Jo que sé, en el cas de Pharrell Williams, per exemple, va utilitzar la seva cançó Happy, i també era el dia justament de l'assassinat massiu d'11 persones en una sinagoga a mans d'un nacionalista.
0: Clar, imagina't.
2: Per quin sentit té, no?, utilitzar aquesta cançó.
1: Sí, és molt fort perquè, per una banda, treu el valor de la cançó amb el sentit amb el que va estar escrita, I per una altra banda, hi ha com aquesta idea de que la música només acompanya moments, no? Com que la música no diu res, no té un missatge. O aquest missatge es deixa de banda perquè al final la música és una cosa que ens acompanya i ens pot acompanyar a qualsevol moment. Sí i no. Clar. O sigui, evidentment, la música ens serveix per acompanyar moments, per posar bandes sonores a la nostra vida, moments importants, però la música està feta des d'un punt de vista, està feta per dir alguna cosa. I la música és política, i ho estem veient, perquè si l'utilitzen en moments polítics, la música de per se ja té com aquesta
0: Clar, però ells també t'ho justificaran dient, no, és que ja ho sé que és política. Mira el que estic fent,
1: exacte.
0: Ja és política també això, no? I penses, ostres, que pervers...
1: Sí.
0: Aquest joc de dir... També és veritat que és això, i els artistes mateixos ja surten a criticar-ho i a frenar-ho. Mm-hmm. Però aquest pas sempre hi és. És a dir, bueno, no, ningú els impedeix, entre cometes, posar la música que els doni la gana. Evidentment, clar, ja la trien, ja s'encarreguen de fer-ho.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí és quan es genera el debat, no?
1: Exacte.
0: Però a nosaltres ara ens agradaria incorporar la conversa amb Ferran Alemany. Ell és músic, concretament bateria, i consultor també legal, especialitzat en propietat intel·lectual i dret musical. Bon dia, Ferran.
3: Hola, bon dia.
0: En Ferran estava escoltant atentament aquesta conversa des del principi. Il·lustra'ns, Ferran, a nivell legal, quines implicacions té fer servir aquestes cançons amb finalitats polítiques o partidistes si l'artista o creador s'hi mostra en contra? Ui, crec que no et podem escoltar ara mateix. Ferran, no sé si ha passat alguna cosa amb el micròfon, potser. Per algun... Diu... El tenim aquí a la pantalla, és que l'estem veient amb imatge, però no ens arriba el seu so. Crec que no. No el tenim.
3: No,
0: ara sí.
3: Ara sí. M'escolteu?
0: Sí, ara sí.
3: Molt bé. Sembla el tema dels auriculars, que no funcionen.
0: Val.
3: Doncs, si us he escoltat, doncs mira, sobretot a nivell legal, s'ha de tenir en compte d'on provenen aquests drets de propietat intel·lectual, perquè hi ha una cosa que moltes vegades ens oblidem, i és que els drets de propietat intel·lectual, per la seva pròpia naturalesa, formen part d'una sèrie... O sigui, en la seva concepció tenen uns drets que es diuen drets morals, que formen part de la pròpia esfera de l'artista. És a dir, tu quan fas una obra, una cançó, tens els propis drets, que són els drets patrimonials econòmics, amb els quals tu pots monetitzar la teva obra a través de xarxes o a través de patrocinis o com sigui, i després tens una esfera personal, que són els drets morals, amb els quals tu tens una sèrie de drets, com per exemple el dret a la paternitat, que és el dret al que tu puguis ser reconegut com a autor d'aquella obra, i dintre de tots aquests drets hi ha el que és el dret a la integritat. I dintre d'aquesta integritat tu també has de tenir la capacitat com per poder decidir on vols que surtin o no surtin els teus temes dintre, de, per exemple, en aquest cas, de mítings polítics, si tu no acases dintre de la ideologia del partit polític que està compartint la teva obra. Llavors, dintre d'aquest món hi ha possibilitats de poder exigir responsabilitats davant d'aquests partits polítics.
0: I quines responsabilitats estem parlant? Què es pot fer? Saps? És a dir, en què es tradueix això?
3: Sí, clar, això aniríem després. Primer de tot hauríem de fer un acte de cessació de l'activitat que s'està fent, i paral·lelament a això, que tot el que està documentant de, per exemple, els casos de Love of Lesbian o els casos de Sidoní, jo vull creure que paral·lelament, després del que va passar, és que l'haurien fet com accions extrajudicials demanant indemnitzacions perquè havien utilitzat una obra sense un permís de l'artista en el qual se l'estava vinculant a una ideologia que no anava amb ell. Mm.
1: Sí, jo tinc la sensació que en el món de les xarxes hi ha una cosa que passa, que és... Bueno, jo l'utilitzo i mentre no em denunciïn, aquest vídeo seguirà allà.
0: Clar.
1: I ja l'he utilitzat.
3: Correcte.
1: Vull dir que ja se n'ha fet un ús il·lícit abans d'arribar a una denúncia judicial, no? Llavors hi ha com un temps que aquesta música ja està feta servir i aquests vídeos després costa molt treure'ls perquè tu pots treure la persona d'origen que l'ha penjat, però després aquest vídeo, quan ja està corrent, clar, ja està allà, no? Que llavors hi ha com un buit legal en aquest temps, no? En aquest primer...
3: Sí, total. I aquí hi ha un problema i és que, sobretot, a nivell digital és molt difícil poder tenir un control sobre tot el contingut que s'està creant. Pensem ara, per exemple, en la intel·ligència artificial, que és un altre meló, però, clar, tot això encara ho complica tot molt més, no? Llavors, aquí sempre hi ha una feina que és molt més proactiva de l'artista, en el que ha d'estar també una mica atent de les coses que van passant per després denunciar a les xarxes, per dir, escolta, les xarxes socials, imagina't, no? Una publicació a Instagram, un TikTok, les xarxes socials tenen l'obligació de ser proactives quan reben una denúncia d'un autor que és propietari d'una obra. Ells tenen l'obligació d'actuar davant d'això, perquè si no després ells també poden tenir certes responsabilitats en cas de que no actuïn davant de tot això. Llavors, clar, aquesta activitat o aquesta proactivitat ha de venir de l'artista per tal d'intentar identificar i ràpidament plantejar una denúncia davant de la xarxa social que toqui i després, paral·lelament, es poden exercir més actuacions o més... per buscar més responsabilitats.
0: I, perdoneu una cosa, seria plantejable, però crec que polèmic també, fer-ho al revés, és a dir, que hi ha de saque... es legislés de dir, ningú pot fer servir música d'artistes sense el seu consentiment. És a dir, que sí o sí, abans de fer un vídeo polític, clar, aquí s'hauria de veure si només polític o jo, si vull fer un vídeo amb els meus amics explicant-vos que fem un programa a l'estiu, puc fer servir música dels artistes o els he de demanar permís abans? Clar, és a dir, potser, on està la línia?
1: És que, de fet, a Instagram tu pots penjar qualsevol vídeo posant la música que tu vulguis sense demanar permís a ningú. Llavors, planteja una mica això, no? En plan, si qualsevol persona pot utilitzar la meva música i estem parlant de coses com molt extremes d'un partit d'extrema dreta que està reivindicant segons quines coses, evidentment jo no estic gens d'acord, però potser que la meva cançó soni en un moment X de la teva vida, potser a mi no m'interessa i no tinc res a dir-hi, no? Perquè aquesta música ja està allà feta perquè tu la utilitzes en qualsevol moment.
0: Deixem-me sumar a la conversa, perdona, que s'ha assegut aquí mateix a l'estudi. Ara de seguida anem amb ella per entrevistar-la, la Laura Andrés. Com estàs?
4: Molt bé, i tu?
0: Ben tornada.
4: Gràcies.
0: Una veu que coneixeu molt bé els oients de l'Aquí Catalunya, i és pianista, compositora també, i aquest tema t'interpel·la directament. Feies que sí amb el cap,
4: sí,
0: quan dèiem.
4: Sí, és que és un tema que de fet, no sabria ni què dir, perquè, clar, també ara estava pensant jo, també hi ha tota aquesta cultura de fer les coses virals, cançons que es fan virals a Instagram, que de cop i volta tenen milions de reproduccions, llavors, clar, ens interessa, no ens interessa, saps? I és una cosa.
1: Sí, al final aquests grups polítics també busquen aquesta viralitat creant aquesta polèmica, no? Perquè saben el que estan fent i saben que els hi val molt més un minut amb aquest vídeo que creï aquesta viralitat i després treure'l o després rebre alguna denúncia, el que sigui, però aquest minut per ells és or.
0: Clar,
1: ja estan a les xarxes, ja estem parlant d'ells, ja estem com donant bombo a aquesta idea que és la que volen.
0: I escolta una cosa, Ferran, en cas que la cançó de Charango, per exemple, agafessin Aliança Catalana i diuen, mira, la passem per la intel·ligència artificial i li canviem la lletra, perquè l'adaptem entre cometes, vull dir, la refem amb la IA, però és la teva cançó, que sabem perfectament que podem identificar que això és una cançó de Charango, això seria il·legal? Seria denunciable?
3: Clar, això és un bon meló que ara mateix està complicat, perquè tot el tema de la intel·ligència artificial està evolucionant a una velocitat tan ràpida que la llei no està arribant encara a com regular tot aquest tema. Llavors, és un tema molt difícil. Moltes vegades el que també es pot intentar treballar o intentar buscar un canal més jurídic per aquí és a través de la pròpia imatge o coses d'aquestes. O sigui, aquests canals que potser no vinculen tant el que és la propietat intel·lectual, però poden agafar un món que també es pot relacionar dintre de tot aquest món més creatiu i que també afecta, per exemple, la veu és un dret que també es protegeix a través de la pròpia imatge. Aleshores, clar, si tu m'estàs creant una obra que potser conserva molt l'estructura original, jo puc reconèixer aquella obra, doncs potser sí que podríem també encarar-ho per allà. Però encara és un tema que està molt candent i que encara no està ben treballat o ben regulat en aquest sentit.
0: Déu-n'hi-do, és que espanta això, eh?
1: Espanta molt, sí. Espanta molt perquè és això, estan treballant, o sigui, estan agafant la teva obra i al final a mi em posa com una mica els pèls de punta pensar que tu has fet una cosa amb tot el teu cor, amb totes les teves ganes, amb tota la teva il·lusió, i qualsevol persona la pot agafar i fer el que vulgui. I aquí, o sigui, jo entenc que la música és universal i que és compartir-la,
4: compartir,
1: però quin és el límit? O sigui, si estàs menyspreant el que jo he creat, aquí hi hauria d'haver un límit i aquí hi hauria de poder posar el límit, no? D'alguna manera. I això és, sí, és una mica...
0: Perquè realment l'artista... és propietat, és propietari, perdoneu-me, no només de la cançó, sinó de l'ús que també se'n pugui fer d'alguna manera. No?
1: Bueno, no sé si
0: hauria de ser.
1: Hauria de ser.
0: O ni que sigui poder dir la seva i dir, escolta, no estic d'acord que la meva música serveixi per aquesta història.
1: Sí.
0: T'ha passat a tu, Laura, alguna cosa d'aquestes de la que diem?
4: No. A mi no m'ha passat. La gent no fa servir el piano per il·lustrar vídeos d'extrema dreta. No,
0: I que hagin agafat música teva mia o que hagin... Clar, suposo que arribarà un dia que potser sí que t'hi trobes a dir, ostres, m'estan, per exemple, atribuint una música que no és meva.
1: Podria ser,
0: això
1: sí.
0: Dius, no, això no és meu, això no ho he tocat mai jo, no?
4: En el meu cas sí que hi ha altres coses que m'emprenyen, que és que tu dius, ai, vaig a posar Laura Andrés a Spotify, poses Laura Andrés i al cap de tres cançons canvia d'autor. No. El mateix Spotify, saps? La gent diu, escolto música teva, m'agrada molt, i em veien cançons, dic, no, aquesta cançó no és meva, perquè clar... Saps? Vull dir, ells volen, doncs això, però segons el seu radar i les seves mandangues, els seus algoritmes i les seves coses, els interessa més que aquella cançó... Jo què sé. I dius, mira, és que no sé.
1: Sí, sí, sí.
4: Vull dir, m'han ganes d'apagar, saps? I dius...
0: Déu-n'hi-do.
1: No. Sí. Bueno, també per això és com posar una mica d'atenció en quina música escoltem, des d'on l'escoltem, i per què? Perquè és això, plataformes com Spotify també el que fan és... ensenyar-te a ells que volen que escoltis.
0: Exacte, clar.
1: I aquí s'enllacen moltes coses.
0: I Ferran, una cosa, per als artistes que ens puguin estar escoltant ara i que de sobte un dia es trobin també amb la situació que s'ha trobat l'Alguer Miquel, de dir, ei, m'han agafat una cançó del nostre grup i l'estan posant per fer un vídeo que no convergeix amb els meus amb la meva ideologia. Què els hi recomanes fer a aquesta gent?
3: El que és més important és recopilar tota la prova que puguin, perquè això ens servia després com a element per demostrar que ha passat una cosa, o sigui, que ens han agafat un tema que nosaltres no ens ha demanat permís i que l'estan utilitzant, això, en aquest cas, doncs, per un míting polític. Perquè és el que dèieu abans, això ha passat i seguirà passant segurament al llarg dels anys perquè els polítics és el que utilitzen aquests medis, no? Aleshores, primer de tot, recopilar proves. Després, si sabem que és a través de xarxes socials o algun medi similar, demanar a la plataforma que doncs, apagui, o sigui, baixin la publicació, l'eliminin, el que sigui. I paral·lelament a això, després és potser fins i tot plantejar-se doncs, una acció extrajudicial i anar a demanar doncs, una indemnització per vulneració dels drets morals que us deia abans. Perquè, clar, com que l'artista té aquest dret a la integritat, té una reputació que vol mantenir i ara cop i volta se l'està vinculant amb una ideologia que potser no comparteix, escolta, doncs aquí es pot anar a buscar aquest partit polític o es pot anar a buscar aquesta associació que està fent un ús no, o sigui, un ús il·legal perquè no m'han demanat permís del tema i anar a buscar una indemnització o exigir responsabilitats.
0: Mira, doncs prenem nota, perquè escolta, si mai ningú s'hi troba, doncs què sabem què fer.
1: Absolutament.
3: Perquè jo estic segur que, o sigui, els artistes com Love of Lesbian i Sidonit, no s'ha sabut, però molt probablement per darrere veurien anar a buscar... Bueno, és el que has fet com a advocat, o sigui, jo el que faria és anar a buscar aquell partit polític que ha utilitzat l'obra i anar a buscar, o sigui, demanar responsabilitats. Escolta, estàs fent això, doncs pues, indemnitza'm, no?
0: Clar. Ferran Alemany, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per ser tan clar. Perquè, escolta,
3: molt
0: en moments d'aquests d'ahir...
1: Sí.
0: En més, moments d'ahir s'agraeix sempre que hi hagi una mica un punt de llum de dir, val, què està passant, com ens hem d'agafar, què ens hem de preocupar, no ens hem de preocupar.
1: Sí.
0: Però, bueno, i anava a dir també la música, reivindicant també un altre cop el tema de la música, que, evidentment, i que bonic és quan també entra a les cases i als llocs i a vídeos que segurament mai veurem, però que també és bonic aquesta part, no? Que pugui arribar tan lluny, que puguis tenir gent que t'escolta o que consumeix el que tu fas com a artista a l'altra punta del món, i això també és molt bonic.
1: Sí, això és preciós i és una de les coses per les que ens dediquem a la música i fem música, no? De poder fer que la nostra música arribi més enllà i que acompanyi a la gent i que la gent se la faci seva. Vull dir, això és el més bonic, no? Que la gent doncs, senti aquesta cançó que li parla a ella o li parla a ell o que l'està acompanyant en aquest moment en el que sigui. Vull dir que això és el bonic. Que el que passa que, clar, és això, quin és el límit, no?
0: Clar,
1: no hi ha límit, això.
0: No. Bueno, el límit està en això, quan et xoca amb la teva pròpia d'això, de dir, ei, la música que jo havia creat no era amb aquesta intenció,
1: clar,
0: m'està fent mal.
1: El límit hauria de ser la integritat personal de cada persona. No?
0: I parlant ja dels vostres casos, coneixeu, us han dit mai algun dels vostres oients, fans, seguidores, el que sigui, de dir, escolta, em vaig posar música teva o vaig posar això en aquest moment concret de la meva vida? Allò que comparteixen de dir... Mira, m'has anat molt bé per inspirar-me, o per il·lustrar això, o per compartir aquest moment amb els meus. Us ha passat?
1: Sí. Sí, sí, sí. No, sí, sí, a nosaltres, bueno, quan, amb la música que fem a les nostres germanes ens ha passat molt, i és de les coses més boniques, la veritat, perquè és això, tu escrius les teves cançons a casa teva en un moment molt concret de la teva vida, i que això traspassi a una altra persona i que aquesta persona se senti reflectida o senti que has fet aquesta lletra per ella, mm-hmm. Això és les coses més boniques, no? Perquè fa com universal un sentiment que tu tens,
4: sí.
1: I el fa com de cop molt universal.
4: Perquè la música és el llenguatge de l'ànima humana, mm-hmm. I és una cosa que compartim en aquest sentit, no? Que és una, vull dir, que ens uneix a tots, no? Per això passen aquestes coses,
1: sí, clar,
4: per
1: sí.
4: Això agafen, vull dir, passen coses d'aquestes tan boniques. En el meu cas faig música instrumental, per tant no hi ha lletra, i encara és més fort, crec jo, això, no? Que la gent m'escriu, diu, tu no ho saps, mm-hmm. Però, no sé, jo he parit a la meva filla a casa, mm-hmm. No, amb una piscina d'aquelles, mentre sonava, no sé, saps, una cançó que a mi és que m'emociona tant, això.
1: Preciós, sí,
4: moments
1: sí.
4: De vida, moments de mort, moments de però molt intensos, mm-hmm. No? I la gent s'agafa allà i et venen a veure i s'emocionen i sents que, hosti, que això que fas, que no és tan petit, no?
1: No, que és important,
4: que
1: no?
4: És important, que sí, és sí. Molt important.
0: Mm-hmm. I que com tot l'art, perdó, que sí. Té la part bonica que l'art s'acaba o acaba, l'obra acaba prenent sentit quan arriba algú. Sí, perquè és com la lectura final que et sí, fan sí. Del que tu has creat, que pot estar molt bé, pot ser l'hòstia i pot ser la millor cançó del món, però si no l'escolta ningú, mm-hmm. no servirà de res, entre cometes.
4: No,
0: és sempre l'oient o el receptor qui acaba donant sentit al que has fet.
1: Sí. Sí, evidentment, perquè serveix una mica per això, no? L'art és una manera de comunicar, d'expressar, de dir alguna cosa, i necessites l'altra persona que rebi aquesta creació que estàs fent.
4: I que, clar, tu fas amb un... És a dir, això que deies, amb un context, no? I sembla que té com un contorn, la teva mm-hmm. obra. I de cop te n'adones que no, que mm-hmm. és exponencial. Yeah, vull dir que yeah. Que és molt més gran allò sí. Que has fet, no? Sí, és atemporal i queda aquí ressonant per sempre, no? O sigui, és una cosa molt, sembla molt, vull dir, molt mística i molt anada de l'olla, però realment sí, jo crec que tenim molta sort.
1: Sí, dir, la veritat és que sí.
4: Malgrat totes aquestes coses,
1: no, i tenim molta sort, és increïble.
4: Dir, sí, el món no ens ho posa fàcil, no? Mm-hmm. Tal, vull dir, perquè és això, no? Has de consumir, has de ser viral, aquesta mena d'ansietat, sí. I és com, però bueno, és això, per sort tenim la música.
1: Exacte.
0: Que ens quedi la música, totalment. Sempre, que ens acompanyi. Yolanda Seguí, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a ti,
0: a adéu.
1: Molt bé.
0: Ens veiem la setmana que ve.
1: Fins la setmana
0: cuida't
1: que ve.
0: Molt.
1: Merci.
0: Pensa molt.
1: I tant, aniré pensant.
0: I una setmana més amb més reflexions. Gràcies. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: 615 càmeres per una ciutat de 230.000 habitants. És una xifra, de fet, de les més altes de videovigilància per càpita a Catalunya. Badalona és una ciutat insegura?
5: No, Badalona, inclús les dades de la pròpia Generalitat, assenyala que en els darrers trimestres doncs, està reduint els delictes a la nostra ciutat, que estem per sota de municipis similars al nostre, però això no treu en absolut que, tal com jo em vaig comprometre... La seguretat sigui una de les meves prioritats. Estem augmentant el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana. Ara, al setembre, surten al carrer 24 nous agents. Ara estem fent exàmens per 50 places més. I un dels compromisos era també la instal·lació de càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial. I bé, ara ja hem tret el que és el concurs públic perquè presentin les empreses. Presentin les seves ofertes i que sigui una realitat a finals d'any.
0: Però clar, penso, no sé si xoca una mica aquesta imatge de... És que és el de sempre, eh? Ja havíem parlat en algun cop en ocasions anteriors també de la percepció de la seguretat, no? Que clar, instal·lar o anunciar aquest seguit de càmeres, aquestes 615, potser un ciutadà diu, ostres, no sé si és que amb aquest missatge m'estan dient que necessito aquestes càmeres per estar més segura.
5: Anem a veure, les càmeres són per estar més segur, evidentment que sí. Hi ha una part que estan dedicades... al trànsit, unes 170-180 aproximadament, i la resta fins a 615 són de videovigilància. Però és que jo crec que aquesta és una inversió que la immensa majoria dels veïns comparteixen. Més enllà doncs, que la ciutat tingui unes dades o tingui unes altres, que insisteixo, doncs en els darrers trimestres les dades de la Generalitat de Catalunya apunten que anem per a bon camí a la ciutat. Però jo crec doncs, que això ajuda, això suma, i vostè ho ha dit. Hi ha també una mica de percepció, hi ha una mica de sensació de que quan més càmera, doncs encara la seguretat és molt més, molt més alta, no? I per això nosaltres hem fet aquesta aposta, aquesta inversió. Barcelona ciutat té moltes més càmeres que nosaltres, perquè en aquests moments no en tenim cap, és cert, però aquesta inversió de 615 càmeres de cop ens situa com la ciutat de Catalunya i probablement d'Espanya que d'una sola tacada fa una inversió tan forta en garantir la seguretat de la ciutat. Mm.
0: I qui decidirà qui s'observa i quan s'observa amb aquestes càmeres?
5: En base doncs, a la llei serà Guàrdia Urbana, evidentment, o sigui, però en base doncs, a una legislació que és molt estricta i molt detallada. Eh? Mm-hmm. Però això és, al igual que les càmeres s'han instal·lat seguint els criteris exclusius de la Guàrdia Urbana, són ells els que decideixen segons el que els hi permet la llei, perquè no pots estar gravant a tothom a tot hora, però segons el que els hi permetin, segons el seu criteri. Sí,
0: I per tant, es faran auditories anuals independents sobre aquest ús de càmeres o tot dependrà de la Guàrdia Urbana?
5: El que toqui, el que digui la llei és el que farà a Badalona. Nosaltres som conscients doncs, que el tema de les càmeres de videovigilància és un tema que hi ha molta gent que és susceptible, que té temor per al tema doncs, de la protecció de l'imatge, de la intimitat. Nosaltres som plenament conscients doncs, d'aquesta realitat i, com no pot ser d'una altra manera, per això doncs, han tardat bastants mesos en realitzar-se a l'estudi i la licitació perquè es faci tot com correspon, d'acord a la legalitat i amb un manteniment doncs, que garanteixi precisament, entre altres coses, el funcionament de les càmeres, però també el funcionament correcte de les mateixes.
0: Hi ha prou coordinació amb altres municipis? Perquè penso, per exemple, aquestes càmeres captant algun delinqüent, se'n farà seguiment si, per exemple, aquest individu agafa el cotxe i se'n va cap a Montgat, per dir alguna cosa?
5: No cal que hagin instal·lades unes càmeres. Sí que li puc garantir doncs, que la coordinació i la col·laboració tant per un costat amb Mossos d'Esquadra com amb la policia local dels municipis que són frontera amb Badalona, com és el cas de Montgat, Santa Coloma, Sant Adrià, inclús doncs, Montcada, és una coordinació i una relació molt bona que estan en contacte de manera constant. I és més, en moltes ocasions, doncs, delictes que s'han produït en altres ciutats de l'entorn, doncs ens avisen i se'ls ha detingut a Badalona o a la inversa. S'ha produït algun fet delictiu a Badalona i se'ls ha detingut en qualsevol dels altres municipis.
0: Li anava a preguntar també, ara que parlem de tema de delinqüència, la llei orgànica del passat mes d'abril permet als ajuntaments personar-se com a acusació en casos de multireincidència. De fet, la llei modifica el Codi Penal i la llei d'enjudiciament criminal en matèria de multireincidència. I per primer cop es dona aquest als ajuntaments la legitimació processal per personar-se com a acusació particular en procediments penals per delictes de furt amb agreujant de multireincidència. Abans això només es preveia per casos molt concrets. Barcelona, Vilanova i la Geltrú i també tot l'arc metropolità ja s'hi han compromès. Badalona què farà? No sé com ho veuen vostès.
5: Evidentment, és que nosaltres creiem que aquesta modificació legislativa s'ha de tardar en temps i en produir-se. Els municipis, no Badalona, les ciutats en general, doncs moltes vegades són víctimes directes d'aquesta modificació.